0: al magazín de Ràdio Castelldefels.
1: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
0: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
2: I get a rush.
0: Al magazine.
2: I get a rush.
0: De Radio Castelldefels.
3: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
0: Així som.
1: Així som.
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

solamente tú, solamente los dos.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 19 graus a Tremp, 23 a Parets del Vallès i 24 al pantà de Riba-roja. Protecció Civil ha donat ja per acabada la primera onada de calor de l'estiu. Ahir el servei d'emergències, però, encara va atendre més de 200 persones en relació a la calor. Les altes temperatures, que continuen sent la notícia aquests dies, però sense cap mena de dubte, la notícia ara mateix, la notícia de la nit, la tenim a Venezuela.
1: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron 2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, explicava així. 2 terratrèmols tremendament forts i en menys d'un minut han sacsejat el país. S'ha declarat l'estat d'emergència. Ara mateix no tenim un balanç concret. La destrucció sí que ens diuen que és tan gran que aquesta hora encara és impossible de quantificar. Ara bé, les imatges que arriben per les xarxes socials indiquen que estem davant d'una tragèdia que pot ser majúscula. Això que estem sentint és un vídeo que circula per les xarxes de l'aeroport de Caracas. Tot això fa pensar que estem davant d'una enorme tragèdia. Tant a la capital com en altres punts de Venezuela hi ha edificis ensorrats, molts que han quedat greument malmesos, infraestructures que han quedat inservibles. En definitiva, val la pena que aquesta hora, a les 6:02 al matí de Catalunya Ràdio, anem en directe cap a Venezuela. Saludem el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu? Bon dia.
0: Abans que res, tu com estàs? Estàs bé?
2: Bé, estic bé. Estava prenent un cafè i, afortunadament, estava en un lloc a l'aire lliure i no ha passat res. Estem bé.
0: Què en sabem, de moment? Perquè sabem aquestes imatges que realment són esfereïdores, però no sabem balanços, de moment, encara, no?
2: Doncs la veritat és que no ho podem saber. Jo estic a la ciutat de Caracas, hem estat reportant, doncs, fent unes imatges i buscant on és que hi havia ferits, on estaven evacuant les persones. Hem pogut anar fins a la plaça França, al barri d'Altamira, on sí, ens hem trobat 2 edificis ensorrats sencers. Dintre de l'edifici calculen els equips de rescat que hi havia unes 20 persones. Hem vist com en podien rescatar 6, fins i tot 7. I després ens hem dirigit al barri de San Bernardino, també al costat del centre històric, on també estan rescatant persones. Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers que han sortit amb la bata, amb el pijama, amb els animals de companyia, la gent gran que viu normalment, doncs, que a aquestes hores de la nit ja estava a casa recollida, doncs la podem veure fora, menjant, tapada del fred, de qualsevol manera que han pogut sortir de casa, les famílies senceres, amb els fills. La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70, que havia sigut un d'igual o més fort que aquest, d'una escala de 8,5 aproximadament, mentre que el d'avui ha sigut de 7,5. Hem tingut afectació als estats de La Guaira, a part de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo i Falcón, on s'han vist afectats. És cert, com estava comentant, que no es poden quantificar la magnitud de ferits, de persones que puguin haver perdut la vida i dels edificis afectats a aquestes hores en aquests moments. Els equips de rescat estan en ple treball i estem esperant si pot haver-hi una rèplica. Afortunadament, s'ha cancel·lat l'avís de possibilitat, l'alerta de possibilitat de tsunami a la costa Carib, a La Guaira, a la zona més poblada, aquí al costat de Caracas, i estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada, i bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats, i vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora. No sé si teniu alguna pregunta més concreta.
0: Sí, no,
2: informació que us podem aportar.
0: El que t'anava a dir és que hem de recordar, un amic ho deies tu molt bé, són aquests 2 terratrèmols, magnitud 7,2 i 7,5, que evidentment és una magnitud enorme, però és que a més han estat molt junts l'un de l'altre, han estat en pocs segons de diferència, i pel que ens deies, Bernat, el país està aturat, perquè també hem llegit que evidentment s'han suspès escoles, transport públic, l'aeroport està tancat, és a dir, ara mateix el país està aturat a l'espera de aquestes feines de rescat que tu ens comentaves ara.
2: Sí, exactament. No tenim ni l'aeroport funcionant, algunes autopistes principals, especialment pel que pugui haver passat als ponts, han sigut tallades, s'ha cancel·lat la circulació, només els equips d'emergència i de seguretat estan circulant. El que sí que us puc dir és que m'ha sorprès, bé, vaja, amb el que una persona que ha crescut fora, no?, a qualsevol altre país, m'ha sorprès molt com la gent s'estava ajudant en les tasques de rescat, abrigar la gent que ha sortit a fora quasi en pijama i que no tenia res per abrigar-se. hi ha un poble, una gent molt, molt atenta i molt disposada a ajudar-se els uns als altres, i jo us mantindré atents amb les màximes informacions que puguem anar recopilant en les properes hores.
0: Doncs Bernat Lautaro, i tornem a parlar d'aquí una estona. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: El Bernat és periodista català, com el sentíeu, viu a Caracas i ens ha portat els últims detalls d'aquest terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela. Insistim, dos terratrèmols, un doble terratrèmol, 7,5 i 7,2 de magnitud, segons de diferència. Insistim, és important destacar-ho, que no tenim balanç encara, no tenim cap xifra, ni de víctimes mortals, ni de ferits, ni de destrucció material, però apunta que el balanç pot ser devastador. De fet, Donald Trump acaba d'escriure a les xarxes que el nombre de morts serà això, devastador. Un nombre de morts devastador. El Servei Geològic dels Estats Units ha estimat aquesta mateixa matinada que la xifra potencial de víctimes pot estar entre les 10.000 o les 100.000. Evidentment són càlculs, eh? No tenim res oficial ara mateix, però el Servei Geològic dels Estats Units és qui fa aquesta estimació entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. En fi, anirem seguint per descomptat aquest balanç i aquestes feines de rescat a Veneçuela per veure com continuen aquestes tasques i per donar tots els detalls que anem sabent al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta tragèdia que ha tingut lloc aquesta matinada a Veneçuela. Ara mateix són les 6 i 7 minuts. En d'altres qüestions de l'actualitat, en el terreny polític o judicial, aquí a Madrid, vaja, tot continua girant al voltant d'aquesta declaració de Pedro Sánchez que ahir seguíem en directe.
3: I ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta és com no vamos a continuar.
0: Després de la compareixença del president espanyol al Congrés, que vam seguir aquí al programa, queda clar que Pedro Sánchez no té cap intenció de llançar la tovallola. Avui en parlarem a l'Àgora amb dues de les principals formacions polítiques. D'entrada, l'oposició, parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també una diputada dels Comuns, Aina Vidal. Li preguntarem si aquestes explicacions que ha donat Pedro Sánchez són o no suficients i si això canvia alguna cosa. També analitzarem les novetats judicials de les últimes hores, perquè la dona de Pedro Sánchez ja ha entregat el passaport a l'Audiència Nacional. La Guàrdia Civil ha acusat Zapatero d'un altre delicte de tràfic d'influències. A més, l'expresident espanyol estudia accions legals per la filtració de la seva agenda, perquè arran d'aquest cas s'han filtrat diverses converses que, per exemple, tenen a veure amb les negociacions amb Junts. No té res a veure amb la causa que s'està jutjant. Absolutament res a veure. Però s'ha filtrat igualment i això l'expresident espanyol, o la seva defensa, ha assegurat que està indignat. I també tindrem novetats del cas Leire Díaz. Declara avui com a imputat l'advocat de Santos Tardán, Jacobo Teijelo. En fi, més continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. A 9:45 anirem fins a Collserola. Fa molts dies que no parlem de la pesta porcina, però continua havent-hi les restriccions d'accés en aquella zona. I això ho estan fent passar especialment malament als restaurants.
4: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials. Per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: Restaurants i comerços, també. Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola, de Molins de Rei, ens deia això. I quan passin 20 minuts de les 10, quan faltin 20 minuts de les 10, parlarem de menjar que tenim a la nevera, menjar que es fa malbé i que no ens l'hem de menjar. Això ho repassarem amb el químic i expert en seguretat alimentària, Lluís Riera. Encara sobre menjar, avui és dijous, per tant, toca la taverna, Maria Nicolau, Pau Arenós, Carles Xuriguera, Marc Casanovas, i avui també amb Sílvia Subirós, que és la directora del documental La cuina dels homes.
5: Quan vàrem anar cap al motel, el primer any, doncs ella se va ficar, sí, el que és la lavanderia...
0: Aquest és un trosset del tràiler, és l'històric restaurant al motel de Figueres que va fundar l'avi de Sílvia Subirós. I a partir de les 11, per cert, també ens preguntarem com ens hem de cuidar la pell d'aquest sol que està fent en aquest inici d'estiu. Ens visitarà el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i més, com es diu en aquests casos. Aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Tot això en un programa, evidentment, molt marcat pel que aquesta matinada s'ha viscut a Veneçuela. Insistim, doble terratrèmol de 7,5, 7,2 de magnitud, amb un balanç que encara és incert, però a banda d'això, repassem què més dona de si la matinada. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
7: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
7: Amb les primeres xifres de morts per la calor. A Catalunya s'han registrat 13 víctimes mortals relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana. Així ho ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut Carles III, l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenen més de 85 anys.
0: Això aquí, però a Brussel·les?
7: En una reunió avui, diversos líders europeus, entre ells l'alemany Friedrich Merz o la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, participen a la conferència per a la recuperació d'Ucraïna.
0: A les 6 i 10 minuts, amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Continuen el rumor sobre quan i com serà el casament de Taylor Swift. El New York Times publica que la cantant ha llogat al Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari, Swift també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des de 2 dies abans, a partir del dia 2.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb la detenció de 2 treballadors japonesos d'una empresa industrial. Els han acusat d'intentar treure del país minerals crítics de contraband. Això amenaça d'empitjorar encara més les relacions entre el Japó i la Xina.
8: Avui és dijous 25 de juny. Comencem el dia amb temperatures altíssimes, ja a aquesta hora, amb 25 graus a Casserres, al Berguedà, 27 a l'Estartit i 25 graus a la ciutat de Tarragona. Avui, tècnicament, però, s'acaba la onada de calor. Tot i això, encara tindrem valors molt alts de temperatura que arribaran entre els 30 i 32 graus a la costa i entre els 34 i 38 a bona part de les comarques de l'interior. Baixaran 1 o 2 graus, això sí, respecte a la d'ahir, per exemple. De cara a la tarda, arribaran alguns núvols prims per l'oest, algunes nuvolades al Pirineu, avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podríem tenir algun ruixet de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
0: Gràcies, Eloi Vila. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a un quart de set. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, eh? Començàvem només amb això. 2 forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, hora nostra, han ensorrat edificis sencers a Caracas i a d'altres ciutats del país.
10: I el govern veneçolà ha decretat ja l'estat d'emergència.
0: Recapitulem com està ara mateix la situació amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
11: Les imatges d'edificis ensorrats, esquerdats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia la Mar, a la zona de Caracas, al Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
12: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos, en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
11: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Aquest és el panorama ara mateix a Veneçuela. Insistim que no hi ha xifres encara, de víctimes mortals, ni tan sols de les destrosses materials. Però totes les imatges, totes les avaluacions que s'estan arribant, tots els possibles, les possibles previsions indiquen que el balanç pot ser devastador per aquest doble terratrèmol de 7,2 i 7,5, que més han tingut lloc amb segons de diferència a diversos punts de Veneçuela. A banda d'això, hem de parlar, evidentment, de tota l'actualitat política judicial centralitzada a l'esfera socialista. De les novetats de les últimes hores és que l'expresident Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes, del 2024 i el 2025, on hi ha missatges personals.
13: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenien res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán.
0: Mentre l'entorn de l'expresident reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, com es diu en aquests casos, el PSOE diu que s'han vist vulnerats els drets fonamentals de Zapatero.
10: A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir el govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat.
0: Tot això després del debat i el Congrés dels Diputats, que vam seguir en directe aquí al Matí de Catalunya Ràdio, en què Pedro Sánchez es tornava a agafar el "i tu més" contra el PP per defensar-se d'aquestes causes que afecten directa o indirectament el seu entorn.
13: A la seva compareixença i al Congrés, el president espanyol es va desmarcar un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
15: Usted no
3: es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
14: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Àvalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre el que van dir la resta de grups, Junts per Catalunya va demanar a Pedro Sánchez que s'aparti perquè la majoria de la investidura pugui investir un nou president i així acabar la legislatura. És a dir, si fa no fa el que ha fet Keir Starmer al Regne Unit.
10: Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Noguera suggeria aquesta altra fórmula que Pedro Sánchez també rebutjava.
15: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
3: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
10: Per la seva banda, Gabriel Rufián d'Esquerra va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
16: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
10: Al Senat, la majoria del PP va aprovar amb Vox una moció que demana la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia.
0: Tot això poques hores abans que Begoña Gómez, és a dir, la parella de Pedro Sánchez, entregués el seu passaport al jutge que la investiga, el jutge Peinado.
13: És una de les mesures cautelars que el magistrat va imposar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Passen dos minuts d'un quart de set, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, escolteu que els bisbes espanyols també s'han posat en aquesta història i li demanen a Pedro Sánchez que valori si cal convocar eleccions.
10: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant la corrupció.
17: Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si es que se puede mantener la situación actual.
0: Altres qüestions. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar d'extingir i, sobretot, revisar els punts calents de l'incendi que va començar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
13: Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Més detalls, Cristian Roldán.
18: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
19: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
18: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. No ha estat l'únic incendi de les últimes hores. Els bombers ahir en van estabilitzar un altre a Isil, al Pallars Sobirà. En aquest cas es va declarar en una zona de difícil accés.
10: El foc, que va començar al migdia al camí de les Falles, va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. A Udén, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre incendi en una zona molt complicada, a dalt d'una carena a prop del port del Comte.
0: I França ha decretat per avui l'alerta vermella pel mateix, per calor extrema. Alerta vermella en 14 departaments que concentren més de 40 milions de persones.
13: La canícula s'ha desfermat a l'est del país en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat.
0: París, Isabel Galí.
20: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i 4 minuts de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
0: També és notícia de la nit. L'extrema dreta es confirma que pren el poder a Colòmbia. Abelardo de las Priella ja s'ha proclamat president electe.
1: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
21: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
1: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de las Priella. Tres dies de recompte de vots, és a diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De las Priella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
0: I també d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions, tot i les desavinences sobre les inspeccions nuclears i, sobretot, l'obertura de l'estret d'Hormuz.
22: La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
23: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
22: Ahir, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
24: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
22: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington.
0: Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta en aquestes converses de pau entre els governs dels dos països que, com dèiem ara, s'estan duent a terme a Washington.
25: El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
26: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar, Netanyahu a Trump i jo al secretari Hegseth. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
25: En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
23: Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
25: Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país.
0: Per cert, que el preu del petroli continua baixant i, de fet, ja està molt, molt a prop del nivell que tenia abans que comencés la guerra.
1: El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat lleugerament per sota dels $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. També continua la tendència a la baixa del preu del gas. Segons els informes de les consultores especialitzades, molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte. En tot cas, són símptomes que el mercat interpreta com a positius.
0: 6 i 24 minuts. Ara sí, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Tres titulars de cultura amb tres cançons, com sempre a aquesta hora. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
13: Què tal? Bon dia.
0: La primera.

0: Avui arrenca el Festival Afònica a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno. Fins diumenge hi haurà una trentena de concerts més per diferents escenaris a prop de l'Estany i per la ciutat, amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril.
1: La segona.

0: I avui, concert de cloenda del Festival de Piano Toca'm a Tortosa, Manu Guix, on presentarà el seu nou EP Galaxies. El concert és avui a les 9 del vespre a la plaça de la Catedral.
1: I la tercera.

I avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orchestra, on repassaran temes d'Ava, els Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, Radiohead o Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet perd la Lliga davant d'un València molt superior.
1: Molt superior, sí. Derrota el Palau 84-108 i el València de Pedro Martínez, que aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Xavi Pasqual, que deixa la banqueta blaugrada amb una derrota.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: També deixen el club Satorans, que Vesely, Billy, Hernán Gómez i La Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Avui el Barça es pot proclamar campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo Murcia a partir de 7:45.
0: Mentrestant, qui ha estat rebut com un campió és l'Igualada, amb el títol de la Lliga d'Hockey Patins 29 anys després, Robert.
1: Amb la victòria a la pista del Liceu els per als... Aquesta era la rebuda a l'aeroport del Prat de Barcelona, sisena Lliga de l'Igualada, que es torna a coronar després de molts anys de sequera, una lliga que arriba, a més, després de capgirar un 2-0 a la sèrie final. Al Mundial de Futbol, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades, Brasil, que guanya 0-3 a Escòcia amb la reaparició de Neymar i dos gols de Vinícius, també de matinada Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem dos, a les 10, Equador, Alemanya, i de matinada fent a 2, Japó, Suècia, a partir de la 1 i a les 4, Turquia, Estats Units.
0: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, recordeu que parlarem, entre d'altres coses, de, sobretot, els efectes de la calor entre la pell. Avui, que aquests dies, amb aquesta calorada, a partir de les 11, farem consultori dermatològic amb el doctor Ramon Grimal i també amb el Jordi González. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz.
5: Bon dia. Ara que Catalunya ja la tenim definitivament convertida en una sauna gegant i ve molt de gust passar el temps lliure en remull sense totes les infinites incomoditats de la platja, crec que un bon motiu per llevar-se, per la gent que teniu piscina, és saber la veritat. Serà una veritat dura, segurament. Dolorosa, també. Però us la diré perquè crec que mereixeu saber-la i també una mica perquè crec que feu veure que no, però vosaltres mateixos ja la intuïu. Aviam, gent en piscina. No us hi heu fixat que cada any per aquestes dates el mòbil us vibra més que fa res, 3 o 4 setmanes? No noteu que alguns amics us tracten millor i que aquests amics justament no tenen piscina? Realment no heu observat un augment sobtat de popularitat a mida que apreta la calor? I tota aquesta gent amb qui a l'hivern us costa molt de veure-us, cada cop i volta té moltes ganes de venir-vos a veure. La veritat és que no sou vosaltres, amics i amigues, sinó la piscina. Casa vostra és un refugi climàtic i vosaltres teniu la sort de ser-ne els propietaris, així que, si us plau, obriu-nos les portes. I ja de pas, poseu cerveses a la nevera.

I per arribar a 6:45, l'últim exemple d'una cançó que ja té uns quants anys, aquesta en té 15, per ser més exactes, i que s'ha reviscolat a les últimes setmanes, bàsicament per l'acció 1 de les xarxes socials i 2 perquè ha aparegut en una sèrie. En concret, ha aparegut a la sèrie Shrinking, on els diversos actors de la sèrie interpreten aquesta cançó.

0: Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Evidentment, el principal i el més preocupant, Veneçuela.
1: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
2: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
3: Grave la situación que estamos viendo acá. En el momento del terremoto, yo grave...
0: Són alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol a Veneçuela, un de magnitud 7,2, l'altre de 7,5, que han sacsejat bona part del país.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento.
5: Les autoritats veneçolanes, sentíem la presidenta interina Delcy Rodríguez, estan avaluant els danys. S'estima que seran molt greus i possiblement amb pèrdues de vides perquè s'han ensorrat edificis sencers.
0: A hores d'ara continuem sense tenir un balanç, ni de danys materials ni de danys personals. Però al matí de Catalunya Ràdio parlàvem ara fa tot just uns minuts en directe des de Caracas amb el periodista Bernat Lautaro, que viu a la capital veneçolana.
6: Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers.
7: Des de la seva xarxa social, Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
0: Aquesta és la notícia d'aquesta matinada. Aquests dos terratrèmols molt, molt, molt seguits amb segons de diferència a Veneçuela, que per les imatges que estem veient a les xarxes socials, els danys que pot haver deixat poden ser realment majúsculs, però continuem sense tenir ara mateix dades. Ho anirem seguint, per descomptat, aquí al matí de Catalunya Ràdio. També seguirem, evidentment, tota l'actualitat política judicial centralitzada a Madrid, que, com sabeu, està sent molt activa últimament. De les novetats de les últimes hores és que José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
5: La documentació que s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
0: Tot això després que el Congrés, oposició i socis d'investidura carreguessin, amb matisos, però carreguessin contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció que l'envolten, en alguns casos presumptes, i evidenciessin que el president espanyol està cada cop més aïllat.
7: Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
8: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
7: El president del govern espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo. No la hubo.
0: Ahir ho vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui ho continuarem analitzant a l'Àgora, on parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Això mentre els bombers, també d'aquesta nit, han continuat remullant i revisant els punts calents de l'incendi de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir en principi avui mateix.
5: Ha obligat a confinar la població durant 4 hores. Sobre les causes, sentim Carlos Lupiáñez, l'alcalde.
11: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
0: I França avui està sota alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
7: També el Regne Unit, en aquest cas, per la calor que està fent a Gales i al sud d'Anglaterra.
0: Per cert, que ara ho dèiem, a partir de les 11 del matí obrirem consultori sobre com hem de tenir cura de la pell en aquests casos d'episodis de sol extrem. Ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això, i també és notícia de la nit, l'extrema dreta arriba, ara sí, oficialment, al poder a Colòmbia.
5: Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe, mentre que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: I notícia que ha pogut constatar al matí de Catalunya Ràdio, els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que es va tancar el parc natural al març pel brot de pesta porcina.
7: Fran Martín, de l'hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia.
13: Quan tens una mesura de restricció que pot ser durant un, dos o tres mesos, jo crec que la gent en general, no, entén, no, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs, ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos i clar, ja això i té pinta que que va per llarg, no?
0: I atenció amb això, el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla a Vilassar de Mar, al Maresme.
5: Cosa que va obligar la banda mallorquina a suspendre el concert. És el tercer cop que els passa des que van començar la gira.
0: Aquests són alguns dels titulars. Repassem ara les portades a la premsa. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: Evidentment, el terratrèmol de Veneçuela encara no ha arribat a les portades de la premsa escrita.
14: Això mateix ha passat fa poques hores. Els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que hi va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Avalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no rendirà i Feijó augura que acabarà imputat, i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant, que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo també mira més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero, i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional. Altres temes de portada, calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia, Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. I per acabar, la ressaca de la revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 24 graus, però al migdia arribaran els 37 a les preses de la Garrotxa. 17 graus ara mateix, la màxima prevista és de 35. Avui, calor, però una mica menys que ahir. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. Si el temps serà molt...

Gabriel Rufián i Míriam Nogueras van investir Sánchez a canvio de nada, sinó perquè l'independentisme va fiar la seva estratègia a l'amnistia. I per molt que els dolgui, el garant principal de l'amnistia, que per cert, també m'agradaria recordar que la va negociar un tal Santos Cerdán, és Pedro Sánchez. Aquí matem els polítics molt ràpid, i a Sánchez el porta matant d'ençà que va néixer.

0: El Mundial del Mèxic, del Mundial de Mèxic del 86, és un dels més mítics que recorden. Aquesta cançó d'aquell Mundial parla de l'amistat, de la pau, de l'alegria i de la unió del planeta.
1: Colores, las nubes que al pasar miran con grandes letras en México el Mundial.
2: El mundo unido por un balón és el títol de la cançó del Mundial, en el considerat el millor Mundial de tota la història. El xilè Juan Carlos Zavara i els cors dels germans Zavala, molt coneguts per les seves aparicions als festivals de la OTI del moment, van posar música al Mundial d'Argentina, que es va proclamar campiona del món 4 anys després de la Guerra de les Malvines, en un partit mític entre l'Argentina i el Regne Unit. En el partit de quarts de final entre Argentina i Anglaterra, el partit del segle, Maradona va firmar la millor actuació de tots els temps amb 2 gols, el gol que va fer amb la mà de Déu, i l'altre considerat com el gol del segle, en què va arrencar des del mig del camp i va driblar tots els jugadors possibles i va acabar fent gol.
1: México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
2: La final del Mundial va tenir color argentí. Argentina va guanyar el Mundial de Mèxic a Alemanya per 3-2.
0: I a banda del Mundial, què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Marta Viana, com estàs?
3: Què tal? Un mano a mano que hem fet amb la Lara García, on hem comentat, per exemple, l'entrevista d'Héctor Bellerín al programa Cara al Show de Marc Giró sobre les multes als futbolistes. Multes, atenció, en funció de si guanyen pes un dia per l'altre.
4: A nosotros nos multan por muchas cosas, sí.
5: ¿A los futbolistas?
4: A los futbolistas, sí. Sí, sí, sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
5: Para adentro.
4: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues,
5: multa.
4: No sé, ¿Y 50 la... euros, por ejemplo.
0: Nos deu unido, ja unido. I on són festes avui, Marta?
3: Mireu, avui engega la festa major de Sant Pere de Vilamajor a 8:45 a l'escola Torre Roja, sopar de germanó, adreçat a les persones de més de 65 anys de Sant Pere de Vilamajor i les seves parelles. I a les 10, concert d'Ava The New Experience, fins a 11:45 també a l'aparcament gran de l'escola Torre Roja.
0: I a les xarxes, què s'ha fet viral?
3: Doncs tothom parla de la nova polèmica de Dani Martín en el seu últim concert a Córdoba. Hi havia una nena amb una pancarta amb la frase Dani, puja'm a l'escenari, ell ho ha llegit, i aquesta ha estat la seva reacció.
6: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? ¿Y qué es ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada. Ahora, ¿vale? Es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
3: Cantant ha fet després, això sí, un vídeo dient que mai riuria d'una nena, que ho havia fet en un to totalment irònic, ha demanat perdó a aquells que s'han sentit ofesos i ha acabat dient que últimament creu que la gent té la pell molt fina.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Lluís Albaric, de la Palma d'Ebre. Té 2 immobles al municipi amb una coberta d'amiant que s'ha de retirar. El primer, un habitatge, el va poder treure sense problemes. El segon, però, és un magatzem situat al casc antic i això fa que el fibrociment s'hagi de substituir per una coberta de teula. La Generalitat té oberta la convocatòria d'ajudes per la retirada d'amiant fins al 2 de juliol, però el Lluís diu que el seu problema és que la coberta de teula implica fer uns treballs que li disparen el pressupost. Lamenta que es troba en un cul de sac.
9: Si ara hem de fer una coberta de teula, això aporta molt de pes, i al aportar molt de pes hem de o reforçar el que és l'assentament de les vigues o fer la casa nova.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636

0: 360-609.
1: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
2: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El fred del sector tecnològic, que va començar a Wall Street fa uns dies, ja es trasllada a les borses europees. Ahir els principals índexs europeus van tancar amb caigudes generalitzades. L'IBEX 35 ha baixat un 0,40% per sota dels 19.400 punts. El DAX alemany ha perdut més d'un 0,60. A Wall Street, el Nasdaq continua acumulant pèrdues. Ahir es va deixar un 0,43% al tancament de mercat. Pel que fa als parquets asiàtics, el Hang Seng de Hong Kong cau 1,40%, mentre que el Nikkei de Japó puja 4 punts. I pel que fa al preu del petroli, avui cau un 1,70% fins als 72 dòlars del barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
5: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
6: Catalunya Ràdio. Un minut i 3:15 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
0: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: I ho fem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
7: El més important, de magnitud 7,5, s'han ensorrat edificis sencers a Caracas i altres ciutats del país. Tot plegat ha passat poc després de les 6 de la tarda, hora local. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut. Això ens explicava fa una estona al matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
8: Estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada. I bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats. I vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora.
7: El país està aturat, l'aeroport no funciona i el govern ha decretat l'estat d'emergència. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
9: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
7: Donald Trump a la xarxa es parla d'un nombre de morts devastador i que els Estats Units estan a punt per ajudar els seus nous i grans veïns.
6: De la crònica politico-judicial, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i 2025 i missatges personals.
7: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no tenen res a veure, com ara les gestions que feien Puigdemont com a intermediari. A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional també ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Fonts pròximes a l'expresident espanyol, però asseguren que va ser una gestió de consultoria dins la legalitat.
6: Tot això després que el Congrés Pedro Sánchez es defensés de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el PP.
7: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. En la seva compareixença, sense donar nous detalls, el president espanyol també va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'acusava de ser el nucli de les corrupteles.
10: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
11: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
7: Sánchez tampoc no ha convençut els socis d'investidura, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
12: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
13: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
6: I aquí la notícia és la calor i l'alt risc d'incendis. De fet, els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc de Sant Quirze Safaja al Moianès.
7: Un foc que va començar ahir al migdia en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Al vespre ja el van estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població. Ahir també hi va haver dos incendis més que es van estabilitzar a la tarda. Isil, el Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés, i a Odèn, al Solsonès, a dalt d'una carena a prop de Port del Comte.
6: Uns focs que arriben en plena onada de calor. França decreta per avui l'alerta vermella per calor extrema a 14 departaments.
7: Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat, excepte al sud-est del país. La resta està en alerta roja. Es mantindrà fins al cap de setmana. La canícula s'ha desfermat en aquest país, a França, en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar aquestes calors.
6: I també al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gal·les i el sud d'Anglaterra,
7: on s'ha batut el rècord absolut de temperatura després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic.
6: Més notícies. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des del tancament del parc natural al març pel brot de pesta porcina.
7: Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar aquesta zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la hípica Pado, que activa Collserola Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
14: Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i, en fi, i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de Collserola o en aquest cas de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
7: I davant d'aquest escenari demanen al govern que aixequi les restriccions o que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
14: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
7: Avui, a partir de 3:15, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb propietaris de restaurants que estan notant aquesta davallada de la facturació.
6: I l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, reclama al Ministeri que s'arregli l'N260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi.
7: Des del consistori remarquen que és una falta d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts.
6: Sant Jaume, Laia Claret.
15: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
16: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
15: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
16: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
15: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans. Des de Sant Jaume de Llierca, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I a Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida.
7: Després hauria fugit del lloc de l'accident.
6: Lleida, Estela Busoms.
17: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre, estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys, que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: I ara cultura.
18: Ya hace calor en la cafetera.
6: Perquè el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany Girona Maria Rovira.
19: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, Cor de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeiras. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
20: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic. Per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
19: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revista Vella de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
1: En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensa de la llengua i la cultura catalanes. L'organització del concert també ha condemnat els fets.
6: I el govern posa en marxa a partir d'avui una nova edició de Llegir té premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques.
1: Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents i lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
6: I els esports, Robert Prat.
21: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Futbol Club Barcelona. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala, sí guanya a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens amb un ple de victòria, 0-3 davant la República Txeca.
6: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
22: El Barcelona ha pogut amb el València a la final de la CB i torna a tancar una altra temporada sense títols. Xavi Pasqual marxarà i Navarro segurament també, i s'haurà d'encertar en els canvis i en les decisions perquè el bàsquet blaugrana torni a ser gran i torni a aspirar a tot. Ara mateix és lluny d'aquí. Jugar a la final de la CB no està malament, però perdre-la sent tan inferior al València et deixa en el lloc que mereixes. Faria bé el Barça de fixar-se en com fan les coses a València per començar, tot i que ara sembla poc realista, fixar-se en l'entrenador. És difícil d'entendre com un entrenador català i guanyador com Pedro Martínez, que ha guanyat dues lligues al CB amb el València els últims anys, mai no hagi entrenat al Barça. Potser això és massa demanar, però està clar que el Barça de bàsquet necessita canvis de manera urgents, molts i d'importants.
6: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
23: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
24: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
25: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
24: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: Bon dia, i aquesta hora fer un cop d'ull a com es desperta el país. Encara tenim temperatures prou agradables al Pirineu, 16 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell, o 14 graus a Camprodon, que contrasten amb els 24 graus que ja hi ha a Palamós i 23 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat, un dia amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir, per tant, tècnicament s'acaba l'onada de calor, però l'episodi es mantindrà encara durant força dies, l'episodi d'altes temperatures, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i al voltant dels 30-32 a la costa. Demà, un temps semblant al d'avui, potser pujarà un palet la temperatura a la zona de l'Empordà. Dissabte, sense canvis, i diumenge arribaran alguns ruixats tan sols al Pirineu.
24: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
27: Quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de Veneçuela i de les conseqüències del doble terratrèmol d'aquesta matinada.
28: L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que envolten el PSOE, recollirem les reaccions del portaveu del PP, Borja Sémper, i de la cap de files dels comuns a Madrid, Aina Vidal.
27: A 9:45 serem al restaurant Can Gené, a Collserola, per saber de quina manera les restriccions arran de la pesta porcina afecten els negocis de la zona.
28: Després, alguns consells per aquest estiu. Sabrem quins aliments que tenim a la nevera no hem de menjar si es fan malbé. I a partir de les 11, com hem de protegir la pell del sol.
27: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
6: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
29: Ahir ens va venir a veure el supòrter del Barça d'animació per queixar-se per la presència d'un jugador ara del Madrid a l'anunci d'una coneguda marca catalana de cervesa.
0: Senyores d'Estrella, sí. SL, ¿vale? Sí. Que encara no han suprimit a la cucurrata del seu anunci. Oh, què passa? Què passa?
29: Un moment. Has tocat un tema delicat.
2: Important.
29: Sí, és veritat que Marc Cucurella, sí, jugador ara del Madrid, surt a l'anunci d'Estrella.
0: Sí, no, ja fa dia que surt, ¿vale? I jo li he donat un temps, ¿vale? Sí. I ara sí que me vull referir, vull fer un llamament. Sí. I vaig a parlar directament al senyor de l'Estrella Adam, ¿vale? Sí, sí. Mira, com a consumidor bastant freqüent de la teva cervesa. I quan te dic bastant freqüent, vull dir que no conec l'aigua. O sigui, és la meva aigua, ¿vale? Sí. Demano, ¿vale?, oficialment, en nom de tots els suporters Barça, ¿vale?, sí, sí, la retiració de la cucurrata del Figo Curella de l'anunci que fan de la cervesa, bueno, con los fijos de l'Empordà.
2: Dani, sí, tu pensa, vale, que van gravar l'anunci abans que Cucurella fitxés
0: no
2: pel Madrid.
0: No me cuentes tu vida. Te pedido, ¿soy tu psicólogo o qué? ¿Qué pasa?
29: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
6: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un bon motiu per llevar-vos. Ens el porta la Llucia Ramis.
3: Ja ha passat Sant Joan, ja ha començat l'estiu, i avui pot ser un bon dia per anar a la platja, estar a l'ombra, llegir un llibre, sortir a fer una volta quan es pongui el sol, menjar coses fresques com fruita, gelat, granissat, i també per estar a casa sota el ventilador de sostre, evitar el cotxe i les cues, per recollir-se els cabells i posar-se còmode. Avui pot ser un bon dia per preguntar a una nina de gairebé 11 anys i a un nin de quasi 13 per què pot ser un bon dia. Que et contestin tot això i afegesquin. Estar amb els amics i la família. I com canten oques grasses, estimar com s'estimen els arbres.

0: Què tal? Molt bon dia a tothom. La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, Veneçuela. Dos grans terratrèmols, enormes terratrèmols, 7,2, 7,5 d'una magnitud majúscula i que, a més, han estat molt, molt seguits, molt enganxats l'un a l'altre, que ha deixat un balanç a hores d'ara, encara molt provisional i molt desconegut, però que organismes dels Estats Units xifren en com a mínim 10.000 víctimes mortals. De seguida anem a Veneçuela per conèixer l'última hora. Pel que fa a la calor, la bona notícia és que l'onada de calor s'acaba. La mala, diguem-ne, és que continuem tenint altes temperatures. Avui, però, s'espera un dia meteorològicament tranquil, amb sol i temperatura lleugerament més baixa que la d'ahir. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, tot i això es mantindrà la calor amb unes temperatures uns 4 graus per sobre del que és habitual en aquesta època, però ja no s'espera que se superin els llindars del que es considera una onada de calor. Avui hi haurà només algunes nuvolades al Pirineu que no deixaran pluja, i aquest temps estable i càlid es mantindrà tot el que resta de setmana, com molt amb algun ruixat de tarda de cara a diumenge al Pirineu.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, i el que dèiem, Veneçuela. Continuem pendents del balanç dels dos grans terratrèmols que aquesta nit han sacsejat el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ara fa ben pocs minuts, ha donat ja la primera xifra. 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. Ara bé, és molt d'hora. I les imatges que ens arriben, les imatges que corren per les xarxes, les estimacions que s'estan fent, tot fa pensar que la cosa anirà més.
2: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: És el que deia Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, deia aquest balanç que comentàvem, 32 persones mortes, 700 de ferides, un balanç encara molt, molt, molt provisional. La presidenta interina ha declarat també l'estat d'emergència. Donald Trump ha dit a les xarxes també que la xifra de víctimes serà devastadora. I el que dèiem ara, l'única xifra, a banda d'aquestes 32 de moment confirmades, l'única xifra que hem tingut fins ara aquesta matinada l'havia donat el Servei Geològic dels Estats Units. Ha fet una primera estimació a partir de les imatges, a partir de la magnitud del terratrèmol, i parla d'una xifra potencial d'entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. D'entre 10.000 i 100.000 víctimes, segons aquest primer balanç que feia el Servei Geològic dels Estats Units. Insistim que la destrucció a hores d'ara és molt complicada de quantificar, però les imatges ensenyen edificis ensorrats, no només a Caracas, sinó a d'altres punts del país. Aquestes imatges, per exemple, que també circulen per les xarxes socials, apuntaven els tremolors que hi havia a l'aeroport de la capital de Caracas. Tornem a Veneçuela, tornem a Caracas, per saludar el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, bon dia de nou.
3: Bon dia, com esteu? Tot bé?
0: Què sabem? Què és l'última hora, Bernat?
3: Doncs l'última hora, la veritat és que estem corrents d'una banda a l'altra, intentant parlar amb els testimonis. La gent ens està parlant que estan voluntàriament ajudant a rescatar els seus propis veïns. Moltes de les persones que estan ajudant a rescatar els veïns ni tan sols saben res de les seves famílies. Hi ha hagut una caiguda d'internet en un moment donat, sobretot en els estats més apartats de la capital, és a dir, Carabobo i Aracuy. I el que sabem és que hi ha un gran moviment d'empenta, d'ajudar. Estem veient des del servei civil fins a la policia, fins a l'exèrcit, fent tots tasques de rescat i de treure el que serien les runes que estan al mig del carrer. Ara mateix ens trobem davant d'un edifici de 14 plantes que s'han ensorrat sencer. Ja el que estic veient és més de 300 persones. Sí, digue-me.
4: Ustedes son prensa?
3: De prensa, sí. Estoy en vivo ahora mismo, discúlpeme. Sí, ahora me voy a acreditar, dame un segundo. Disculpeu un moment, que m'estava parlant una...
0: Sí, sí, fes el que hagis de fer, si no, digues.
3: El que us estava dient, aquí estem veient més de 300 persones col·laborant en les tasques de desenrunar, intentant buscar persones ferides. Abans he pogut estar... Estem en el barri de San Bernardino. Mm. Abans he pogut presenciar un edifici de 10 plantes que també s'han ensorrat. Hem vist com treien fins a 7 persones i encara ens han dit que n'hi havia 4 més que estaven allà dintre pendents de ser rescatades. I vaja, de moment és un ambient desolador. El que hem pogut veure els primers minuts del terratrèmol, ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació. Però bé, aquesta és l'experiència que estem veient. Com vosaltres bé dieu, no es pot saber el nombre de ferits, el nombre morts en aquests moments, però sí, s'espera que sigui altíssim. Com us dic, tots els serveis d'emergència estan actius i moltíssima gent desvetllada treballant, desenrodonant les cases el més aviat possible, perquè és qüestió d'hores, sinó de minuts, poder rescatar les persones.
0: Des de Caracas, Bernat Lautaro, moltíssimes gràcies. Parlem d'aquí una estona. Una abraçada.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Fins ara amb el Bernat Lautaro, que és periodista català que viu a Caracas i que ens donava aquesta última hora des dels carrers mateix de la capital veneçolana. Insistim que l'últim balanç que tenim, de fet el primer balanç oficial, parla de 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. És un balanç molt, molt provisional i hi ha un cert consens en que aquesta xifra de ben segur que anirà a més. Insistim que estem parlant de dos terratrèmols separats per uns 39 segons. Un d'ells ha estat de 7,2, de magnitud 7,2, l'altre de 7,5. I això ha deixat unes imatges de destrucció que encara ara s'estan valorant i encara ara hi ha aquestes feines de rescat que ens explicava el company Bernat Lautaro des de Caracas. En fi, ho seguirem en directe, per descomptat, avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, les conseqüències d'aquest terratrèmol. Però més enllà de Veneçuela, l'actualitat també continua passant per Madrid, per Pedro Sánchez i pels suposats casos de corrupció que envolten el seu partit.
5: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Aquest va ser un dels titulars que va deixar ahir aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem a l'àgora del programa amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Mesurarem amb ells, en el cas dels Comuns, de veure si aquestes explicacions de Pedro Sánchez són suficients o no. També hi ha hagut diverses novetats judicials a les últimes hores. Una d'elles és que han començat a circular diversos punts de l'agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, de les seves reunions en Junts. Això no té res a veure amb el cas, absolutament res a veure, però s'han inclòs dins el sumari, la qual cosa ha provocat el rebuig i la protesta de l'expresident espanyol. Avui, també, a 9:45, aquí al matí de Catalunya Ràdio, també a l'Àgora, anirem fins a Collserola. Parlarem amb comerços, amb negocis, que estan veient com les restriccions per la pesta porcina, que van començar al març i que encara duren, els estan passant factura.
6: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: És la que deia Fran Martín de la hípica Paddock Activo Collserola de Molins de Rei. Anirem a 9:45. Del Mundial, jugats aquesta matinada, Brasil ha derrotat Escòcia per 3-0, amb dos gols de Vinícius. Marroc ha derrotat Haití per 4-2. Brasil, primera de grup, Marroc, segona. I després, també, en altres resultats, República Txeca, 0, Mèxic, 3, Sud-àfrica, 1, Corea del Sud, 0. Amb aquests resultats, Mèxic passa com a primer, Sud-àfrica passa com a segon. Tot això avui que Gironella, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, mentre que l'Urdal, a l'Alt Penedès, el sol es pondrà a 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui que l'Àgora tindrem amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.

0: Títulars d'aquest matí de dijous. Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A banda de la situació de Veneçuela, insistim, que l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts, és el primer oficial, parla de com a mínim 32 víctimes mortals en aquest doble terratrèmol que ha afectat i ha sacsejat bona part del país. A banda d'això, altres titulars de la jornada passen per més pressió.
2: Contra Pedro Sánchez, el Congrés vota avui una moció del PP per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança. El text, que no té cap vinculació jurídica, tindrà el suport de Vox i UPN, però perquè s'aprovi serà clau el que facin Junts i el PNB.
3: El partit de Puigdemont i el Senat va evitar participar en una altra votació en què es demanava eleccions. Al debat al Congrés, Míriam Nogueres proposava una nova sortida Sánchez que plegui, però sense convocar eleccions.
4: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
5: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I tu més.
6: Pedro Sánchez es desmarca un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i separa aquestes causes de les que afecten la seva família. Els socis apugen el to contra el president del govern espanyol, però per ara cap sembla disposat a fer saltar pels aires la legislatura.
0: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
7: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
5: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
7: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contactes amb Cerdán i amb Puigdemont.
2: Les agendes personals de Zapatero que s'han incorporat al sumari i ja s'han filtrat a la premsa mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'Organització del PSOE i viatges a Zúric per negociar amb Junts. Zapatero estudia denunciar la filtració de converses que en alguns casos no tenen res a veure amb el que s'investiga.
3: En una de les converses de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions d'aquesta tarda, Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu a la seva assistent: no puc tenir anglès embolic amb Junts.
0: I entregat?
6: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado. És una de les mesures cautelars, la principal mesura cautelar imposada pel jutge després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Estabilitzat.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. Al vespre ja va quedar estabilitzat. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Cristian Roldán.
9: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
10: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
9: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, fa el matí de Catalunya Ràdio.
0: 13 morts.
3: A Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Així n'ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut de Salut Carlos III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys. A tot l'estat n'hi ha hagut 108.
6: Ahir el Servei d'Emergències a Catalunya encara va atendre més de 200 persones relacionades amb la calor. Més de la meitat van ser derivades a un centre hospitalari. La resta es van poder atendre telefònicament a través del 061.
0: El pitjor dia.
2: Aquí ja han donat per superada la primera onada de calor, però en punts d'Europa, com França, el pitjor encara ha d'arribar. Per avui s'han decretat alerta vermella en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
3: La calor s'ha convertit en debat nacional per la falta de recursos per fer-hi front. Hi ha molts llocs on no hi ha aire condicionat o els ventiladors s'han esgotat a les botigues.
0: París, Isabel Galí.
11: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també el Regne Unit.
6: Les autoritats han emès una alerta vermella per calor a Gal·les i al sud d'Anglaterra. S'hi ha batut el rècord de temperatura registrada després de 50 anys, amb 36 1,1 graus. S'han tancat escoles i també hi ha problemes de mobilitat al transport públic.
0: Dilluns.
2: Els Estats Units i l'Iran reprendran a Suïssa les converses de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz.
3: La data l'avançada del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
1: Ja sap, tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ara sí, ja és a prop.
6: El preu del petroli a punt d'arribar a nivells anteriors a la guerra l'Orient Mitjà. El barril de Brent ja se situa avui als $72, una xifra que no veiem des del 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran.
2: Molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte.
0: A la dreta.
3: Els ultres s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies, un cop l'escrutini, que s'ha allargat setmanes, s'ha decantat cap al seu favor.
6: I a Colòmbia s'ha confirmat també la victòria d'Abelardo de la Espriella per 250.000 vots de diferència. De fet, el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota i s'ha situat com a líder de l'oposició.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: Agressió homòfoba.
2: El grup de música Fades denuncia una agressió durant la revella de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
3: En un comunicat a les xarxes, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.
0: Concert de Cloenda.
6: Demà Manu Guix, el Festival de Piano Toca'm a Tortosa, i presentarà el seu nou EP, Galàxies. El concert és avui a les 9 de l'espre a la plaça de la Catedral. Fernández.

0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Superiors. Espera, que no tens el micro obert, un momentet.
1: Una victòria molt clara davant el Barça.
0: Espera, que no tens el micro obert. Digues, Robert.
2: Ara sí. El València, que es proclama campió de la Lliga de Bàsquet amb una victòria molt clara davant el Barça, 84-108, la Pro Vítola, jugador blaugrana.
3: Vamos a estar tristes, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Nos han pasado por arriba y creo que son justos vencedores.
2: La Pro Vítola deixa l'equip amb Vesely, Satoranski, Billy Hernán Gómez i el tècnic Xavi Pascual. I el Barça es pot proclamar avui campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia a partir de 7:45.
0: I a les últimes hores ha nascut a Catalunya el Tierno, amb 3 quilos 500 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i també el Vial, amb 2 quilos 950, en aquest cas, a casa seva. Benvinguts, com sempre, i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 8:15. Us informa Marc Cordó. Tenim 17 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 19 a Navarcles i 25 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Cues a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per un vehicle avariat, i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, també per una avaria.
5: I parlant de mobilitat, avui comença el primer dia dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord.
7: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies. Les alternatives principals són les línies 1 i 2 de metro i les línies d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades.
6: D'altra banda, pel que fa a les afectacions per la prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça Espanya i es talla el carrer Llançà.
5: Són dies de molta, moltíssima calor, com en mostra les temperatures que dèiem ara fa un minut. Doncs bé, si sou del Bages, sapigueu que Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada.
7: La capital del Bages va arribar al pic màxim de calor dilluns, amb 39,1 graus, la tercera xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres.
6: Artés, Cardona, Sant Salvador, Solsona han passat dels 40.
5: I al Moianès, veïns de Moià plantegen regularitzar el polígon del Prat sense ampliar l'escorxador ni fer la planta de biogàs.
7: L'alternativa que el govern es posa a analitzar, proposa eixamplar l'àrea industrial cap al nord amb perspectives d'un futur enllaç amb el polígon Pla Romaní. Ho llegim al Ració 7.
5: I al Vallès, Martorelles activa la prealerta del risc sanitari per una plaga de mosques en una empresa del polígon.
6: L'Ajuntament ha recomanat als veïns de la zona i del barri de Carrencac mantenir les portes i les finestres tancades tant com sigui possible.
5: El Parc del Garraf retira més de mitja tona de residus dels talussos del Pic del Martell.
7: Segons l'Eix Diari, l'actuació ha permès millorar la seguretat, la salubritat i el paisatge de la zona, a més de contribuir a la prevenció d'incendis forestals.
5: A Sant Pere de Ribes, la policia local ha detingut 2 presumptes autors d'un furt al mercat municipal La Sínia de les Roquetes.
6: Les càmeres de videovigilància van ser clau per identificar-los després de captar com sostrien un expositor i diverses eines valorades en uns 1.500 euros.
5: I cultura. Amb música. Avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orquestra, on repassaran temes d'ABBA, també dels Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, de Radiohead o de Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Calet, bon dia.
9: Molt bon dia, Lara.
6: Com va la revetlla de Sant Joan?
9: Ni fu ni fa. No m'agraden aquestes revetlles, ni aquests petardos, i no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
6: Ostres, quin poc entusiasme. Pensava que em diries una altra cosa.
9: Doncs pues no, t'equivoques. Que poc em coneixes, Lara, de veritat, després de tants anys. Ai, Déu meu. Bon dia, Ricard.
6: No és el Ricard, és el Freddy, avui.
0: Hola, Freddy, hola, bon Calet, com estàs?
9: Com estan els pastissos de l'altre dia?
0: Oh, molt bons, molt bons.
9: Estan
0: molt bons.
9: Boníssim, oi?
0: Sí, molt bons, molt bons. I jo comparteixo una mica el poc entusiasme amb la revetlla, eh? Jo estic una mica amb tu, Calet. També és veritat que em va tocar treballar ahir. Vull dir que...
10: Però bé,
9: vinga, una abraçada per abraçada tothom, que tingui un bon dia.
10: Igualment.
11: Adéu, Calet, gràcies. Ara sí, repassem les portades de la premsa, que avui no tenen encara recollit el terratrèmol de Veneçuela, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, que és Pedro Sánchez, que hi va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs de Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat. I el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i titula amb les paraules del president, que va dir tant que hem de continuar. Pel que fa a La Razón, El Mundo i El Mundo miren més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista. I per acabar la ressaca de la revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
12: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
13: el 68.335, 68335 de la sèrie 7.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, l'odissea del millor jugador de tots els temps. Guillem Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Lionel Andrés Messi Cucitini va fer 39 anys. Avui a l'Argentina és considerat un heroi nacional, però no va tenir un camí de roses. Comparat des de ben jove amb Maradona, acusat de no sentir els colors de l'albiceleste i amb els argentins gelosos pels seus èxits amb el Barça, va haver d'afrontar dures derrotes i crítiques en un país excessivament passional amb el futbol.
2: Que és increïble, però... Però no sé, que ja està, se terminó per a mi la selecció.
1: El 27 de juny del 2016, Messi toca fons i renuncia a la selecció argentina. No pot més. Ha arribat a una final de la Copa del Món i a tres de la Copa Amèrica, i les ha perdut totes. A l'Argentina les crítiques són ferotges. Juga bé, ho intenta, però el suposat millor jugador del món no guanya com fa amb el Barça. Unes crítiques que, més que futbolístiques, són emocionals.
3: Es europeo, que juega en Cataluña. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver.
1: Amb només 13 anys, Messi deixa la seva Rosario natal per aterrar a Barcelona. És un jugador argentí, però format a Europa. I això fa que, durant molts anys, els argentins no el sentin com un dels seus. Li diuen...
4: Vecho frío.
1: Creuen que no s'hi deixa la sang i que desapareix en els moments importants. I tot això amb la llosa d'haver de ser el nou Maradona.
5: Es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira.
1: Si Maradona era rebel, provocador i emocional, Leo Messi és tímid, reservat i introvertit. I per bona part del país això es traduïa a no tenir el carisma d'un líder. Per més que fes gols i el superés de llarg en tots els registres, Lionel encara estava molt lluny del Diego, però tot canviaria el 2021.
6: Yo la trajo acá para que la lleve al Diego en el Maracaná, muchachos, para que sea valiendo para todo. Así que salgamos confiados y tranquilo, que esta lo vamos a llevar para casa.
1: Els finals feliços fan oblidar les penes passades. Messi guanya el 2021 la Copa Amèrica i ho fa derrotant el Brasil al Maracanà. I això l'allibera de la pressió del palmarès buit amb la selecció. Ara ja sí que l'Argentina l'abracen com un dels seus. La cirereta arriba amb el Mundial del 2022 a Qatar, on definitivament la figura de Lionel Messi s'acabaria equiparant a la de Diego Armando Maradona.
7: Lo de Messi es algo inolvidable. Es su Copa del Mundo. Es para reverenciarlo toda la tarde, toda la noche.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Dimarts, l'Enigmàrius feia mig distingiu entre dues vocals i la resposta era entreuiu. Entreuiu és mig uí, i si u entreuiu és que mig distingiu entre o i u. La nit de Sant Joan vam acabar amb aquest Enigmàrius, la Lliga puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Ara, un enigma ja sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. De 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. 5 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la tele, amb la Mariola Cubells, l'estrena del programa Glòria Bendita a la plataforma RTV Play.
11: He vist a Radio Televisió Espanyola Play un late night que es diu Glòria Bendita i que es ven com el primer espai on la comunitat gitana està 100% representada. Sembla una acertada iniciativa, sí, i haguera estat bé si al seu primer episodi, a més del presentador, un home, els dos convidats, dos homes també, un d'ells farruquito, i l'actuació musical final, també homes, hagueren trobat alguna dona que poguera contar el seu punt de vista i animar a l'espectador a alliberar-se dels estereotips. Però no, ni una oportunitat perduda de moment.
0: I a la recomanació del dia avui, que és el Dia Mundial Antitaurí, la Cristina Bordes ens aconsella la sèrie Afterlife.
12: El seu creador i protagonista, Ricky Gervais, condemna la tauromàquia sempre que pot, i aquesta sèrie és una de les seves grans joies. Un cant a la vida que remou per dins però fa somriure per fora. Et fa passar del nus a la gola a la llagrimeta en qüestió de segons. I explica el dol del protagonista, interpretat pel mateix Gervais, que perd la seva dona a causa d'un càncer i decideix castigar el món pel que li ha passat. Però no li serà tan fàcil. Les tres temporades d'Afterlife, de només 6 capítols, són a Netflix.
13: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí, perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
4: Catalunya Ràdio.
0: 2:02 i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
14: Bon dia, la calor.
15: Bueno, perquè estem tots una miqueta a ses collons, ja.
14: La calor segueix sent protagonista d'aquests dies perquè a tot el país se segueixen registrant temperatures d'aquelles que es troben més a prop dels 40 graus que dels 30.
0: Sí, de tota manera, avui l'Eloi Cordomí ens explicava que les temperatures baixaran 1 o 2 graus i, per tant, tècnicament, es pot donar per acabada l'onada de calor.
16: El Cordomí ja pot dir missa que continua fotent una calor de collons.
0: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta hora els termòmetres ja comencen a pujar, de manera que aquest migdia assoliran els seus punts màxims. Per exemple, s'esperen 42 graus a Santa Maria la Bruta, 48 a la Serra de Capullades i 54 als ports de la Truja.
14: Sí, Mauri, no comencis amb els topònims inventats, perquè la gent després es despista.
16: I sobretot, recordar una altra vegada la gent que ens estigui escoltant les recomanacions principals per evitar cops de calor.
0: Home, endavant, sí, endavant.
16: Sembla mentida que encara les haguem de recordar, però com que hi ha gent per tot, les tornaré a repetir.
0: Va, fot-li.
16: Per exemple, a les hores dels pics de calor, què hem de fer? Sortir a fora o no sortir?
14: Bueno, no sortir, no?
16: Molt bé! Gomet verd per tu!
14: Merci.
16: Molt bé! Va, un altre. Durant els episodis de calor, hem de beure aigua o no n'hem de beure?
14: Jo crec que n'hem de beure, crec.
0: Sí, sí. Ah, sí, bueno, perdó, he dit que no. Sí, sí, volia dir que sí.
16: Prenent,
0: sí, perdó.
16: Estragueta, Jovany.
0: Sí, sí.
16: Molt bé, cum laude. Fem un altre
0: sí, va, de pressa.
16: Pel migdia?
14: L'últim, l'últim.
16: Exercici físic, el fem a hores de més calor o a primera i última hora del dia?
14: Última hora, última hora.
16: Correcte.
0: 2:15.

0: La notícia aquesta hora continua sent Veneçuela. Molt, molt, molt pendents de les conseqüències dels dos terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada al país. D'entrada, dos tremolors potents, de magnitud 7,2 i 7,5. Una magnitud potent. Però és que, a més, han estat separats per menys d'un minut de diferència.
1: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira. Y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud.
0: Aquest és el primer balanç oficial que hem conegut fa ben pocs minuts, aquest mateix matí també. Delcy Rodríguez, la presidenta interina, parlava de, com a mínim, i subratllem el com a mínim, 32 persones mortes i 700 de ferides. Diem això de com a mínim perquè les imatges que ens arriben, les imatges que ens corren per les xarxes, les informacions que arriben de Veneçuela, tot, absolutament tot, fa pensar que el balanç acabarà sent molt, molt, molt pitjor. Hi ha edificis ensorrats, no només a la capital, que també, sinó a d'altres punts de Veneçuela. Hi ha infraestructures que han quedat absolutament inservibles. Milers de persones han passat la nit al carrer per por, pànic a tornar a casa. Ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: De moment és un ambient desolador. Hem pogut veure els primers minuts del terratrèmol. Ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
0: És el que ens explicava, insistim, en directe des de Caracas, i tornem a parlar avui aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Bernat Lautaro, que estava fent un recorregut per diversos carrers afectats per aquest terratrèmol. Donald Trump també n'ha parlat aquesta mateixa nit. Donald Trump ha fet servir la paraula devastadora per dir quin serà el balanç d'aquest terratrèmol. De fet, als Estats Units, el Servei Geològic ha fet una primera estimació i diu que la xifra potencial de víctimes va d'un mínim de 10.000 a un màxim de 100.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial, l'únic que tenim fins ara, parla de almenys 32 persones mortes i 700 de ferides. Aquest és un dels grans titulars de la jornada que anirem seguint, evidentment, aquí al matí de Catalunya Ràdio, però hi ha altres informacions, per exemple, en els esports. Robert Prat.
3: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Barça. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens, ple de victòries, 0-3 davant la República Txeca.
0: I pel que fa a la calor, que és una altra de les notícies de la jornada, sí que fluixa, però no desapareix. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Exacte, bon dia. Aquesta seria la idea. Avui ja tècnicament no tindrem onada de calor, però sí que encara hi haurà valors a l'interior de 34-38 graus, a la costa de 30-32 graus. Baixaran 1-2 graus respecte a la d'ahir. Amb sol a tot arreu, avui durant tot el dia, potser algunes nuvolades al Pirineu sense conseqüència. A última hora podrien arribar restes de núvols fruit de tempestes que es formin a la península Ibèrica, però aquí a Catalunya no s'espera pluja. Demà divendres pot pujar una mica la temperatura a les comarques de Girona. Dissabte es manté el mateix tipus de temps i diumenge també temps estable, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que sí que diumenge podien deixar un ruixat.
0: Gràcies, Eloi. La mobilitat a aquesta hora, amb la circulació ja del tot restablerta a Rodalies després de les incidències que hi van haver-hi a diverses línies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, ahir va haver diversos talls de circulació per motius diversos a l'R3, l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però avui els trens ja tornen a circular com és habitual per totes les línies de Rodalies. Una normalitat que a Rodalies i regionals passa sempre pels retards habituals, com per exemple els de R11, on hi ha demores de 10 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, al metro, a les línies 9 i 10 Nord, no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran durant 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix la circulació a la P7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per aquest vehicle avariat. Cua també a la C58 des de Montcada d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril. Afectada de retruc també la C33, i també hi ha retencions a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. 2:45 de 8. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, arrencant aquest repàs als diaris per les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui tots els editorials, excepte el del País, parlen de les explicacions de Pedro Sánchez d'ahir al Congrés.
7: En la línia del que va demanar ahir Junts, el periòdico defensa que el relleu de Sánchez apareix com una alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
8: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
7: La Vanguardia explica que ahir Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijóo el va titllar de nexe corruptor.
8: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
7: En el mateix sentit, es pronuncia el diari Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITU més i impulsar reformes de fons contra la corrupció si vol ser creïble.
8: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas CDP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
7: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
8: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
7: El País és l'únic rotatiu que no dedica a l'editorial Pedro Sánchez, sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula «President, no et rendeixis».
8: En un text carregat d'ironia, Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu «són tots de dretes».
0: Continuem el repàs a la premsa, veient què hi ha trobat avui la periodista Neus Bonet.
9: Interessant reflexió de Víctor Endrino a La Vanguardia a propòsit de la petició de la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic a la companyia Apple perquè li doni tota la informació de l'iPhone de Jonathan Andic que podria ser clau pel cas. El periodista recorda que la política d'Apple fora dels Estats Units és no facilitar dades, encara que reconegui que és un procés legal d'investigació, i subratlla que Apple ven telèfons segurs. Per tant, demostrar debilitat en aquest aspecte seria com dinamitar el seu principi principi bàsic.

0: Descompte, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
1: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
2: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
3: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
4: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
3: De veritat?
4: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
5: Zoom!
6: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
7: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
8: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
10: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb Parklick.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: 5 minuts i 3 quarts de 8. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que agradarà als que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu.
14: Que s'han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar 2 nous blocs de marbre en uns forats que feia molt temps que estaven buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
13: I si sou dels que mengeu M&M's, això ho heu de saber.
15: Els colors blau i marró desapareixeran de les xocolatines i passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units. I és que la campanya Make America Healthy Again, fem que Amèrica torni a ser saludable, una variant del Make America Great Again, prohibeix l'ús d'una sèrie de colorants. Aquest canvi suposarà una inversió milionària per l'empresa mare Mars pels canvis a la línia de producció. Estan fent ara proves per recuperar aquests colors amb una fórmula autoritzada. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per les lleis sanitàries locals. Ho recull el The Wall Street Journal.
13: I el meló més car del món se serveix a Barcelona.
14: Es tracta del Crown Melon, una peça que pot superar els 3.000 euros. Se serveix al restaurant Carlota a Canella, de Ciutat Vella. Llegim el Time Out, que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó. I Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar.
13: Quina diferència tenen el Regne Unit per les famílies durant les vacances escolars?
15: Doncs que els rebaixen l'IVA dels parcs d'atraccions, parcs aquàtics, zoos, museus, perquè puguin accedir a un preu més reduït. Les rebaixes, les taxes rebaixades passen del 20 al 5%. Això també s'aplica al considerat menjar de nens d'aquests espais. Avui entra en vigor a Escòcia i a final de mes a la resta del país fins l'1 de setembre, ho recull la BBC.
13: Què haurà d'esperar?
14: L'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixí, a Barcelona, veiem a BTV, que, tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, els informes apunten que el Servei d'Arqueologia hi ha detectat falta d'oxigen, presència de fang i tolls d'aigua i punts amb risc d'ensorrament.
13: I a aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
16: I comencem a Veneçuela, país afectadíssim per 2 terratrèmols de magnitud superior a 7 aquesta matinada hora nostra. El diari El Nacional fa un desplegament molt important i explica que el govern veneçolà ha declarat l'estat d'emergència després que el sisme ha sacsejat al centre-nord del país amb danys importants en diverses ciutats, inclòs a Caracas. Explica que les autoritats han demanat a metges i infermeres que es dirigeixin als hospitals per reforçar l'atenció als afectats mentre continuen les feines eines d'avaluació i rescat. De fet, ara mateix també ja parlant d'aquesta estimació dels Estats Units de milers de morts. I aquí hem deixat enrere l'onada de calor, però el Regne Unit encara no. El Guardian explica que han registrat el dia de juny més calorós de la seva història, 36,1 graus, i assenyala un seguit de serveis com

0: Escoles, hospitals i transports que han tingut alteracions. I a França, Le Monde avisa que la seva onada de calor pot continuar fins dilluns o dimarts de la setmana que ve.
1: I en plan econòmic, l'ONU Economia diu que els neobancs aconseguiran treure més partit a la intel·ligència artificial que la banca tradicional. Els neobancs són entitats financeres 100% digitals. I el diari apunta que els grans grups financers utilitzen la IA principalment per millorar la seva eficiència i simplificar estructures, mentre que els neobancs tindran una oportunitat addicional per accelerar el seu creixement i guanyar quota de mercat. Expansión avui parla de la davallada de l'or, aquest metall que ja va perdre pistonada amb l'inici de la guerra, ara perd i perdrà encara més força per la pujada dels tipus d'interès, sentencia el mitjà. I l'economista destaca que Nvidia treu múscul amb una recompra d'accions. Destinarà 80.000 milions de dòlars a comprar els seus propis títols.
2: Ja la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Super València, tota portada títol al diari Marca, amb un València passant per sobre del Barça, conquerint la segona lliga de bàsquet de la seva història. El diari As parla d'un València gloriós i d'un Barça que ha fet molt arribant a aquesta final.

0: El periòdico afegeix que aquest Barça no té remei, que es queda un altre cop en blanc, per la Vanguardia és una rendició, un fracàs. L'Ara diu que el centenari del Barça acaba amb un malson, tancant la tercera temporada en blanc, i per l'Esportiu és un final amarg. Pel Mundo Deportivo, el València passa per sobre del Barça, i per l'Esport és un Barça al límit de les seves possibilitats. El Mundial de Futbol ens deixa jugadors empipats, molt empipats, i no per les derrotes, com explica el diari Marca. A Cristiano Ronaldo li pregunten sobre Messi.
1: Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no, Haaland, i tu sigues demostrando
2: dale,
1: que eres...
2: Dale, dale, dale. Depende de preguntes, no, yo no respondo. Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco... No tiene mucho sentido, pero bien.
0: I a Fabián, el jugador de la selecció espanyola, es puja per les parets perquè Televisió Espanyola, en un documental, ha substitulat l'andalús tancat de la seva mare, de la Xari Peña.
3: Si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulo por mi acento andaluz, por si lo quería hacer.
0: I és que els mundials sempre porten problemes lingüístics, sinó que li preguntin a l'exfutbolista Sergio Ramos.
4: En andaluz, me suena en andaluz. A ver si lo entiende. Está muy bien. Bueno, te cuesta entender el castellano. Normal.
5: I a la premsa del cor, la cantant Anna Mena, Pineda.
6: Fa uns dies ens assabentàvem que després de 2 anys la cantant Anna Mena i l'actor Òscar Casas posaven punt final a la seva relació. Banderes a mig pal i saetes als balcons. Doncs bé, només unes hores després la revista 10 Minutos publica unes fotografies on veiem Anna Mena amb el tenista Carlos Alcaraz i s'assegura que es fan ullets de tita. Ella tan rossa i ell amb el clatell tan polit. El periodista Javi Hoyos ha pogut parlar amb l'entorn de la cantant i li han dit que la notícia és una invenció i que no hi ha hagut partit de dobles. Una llàstima. Estrenar l'estiu amb aquest maig hauria estat una fantasia.
5: I l'Ara, qui fa any avui?
7: Doncs mira,
5: anys avui?
7: Avui felicitem la cantant bigatana Núria Greia. I say we have...
5: 27.
7: Gairebé, en fa 30, rodons.
5: Ah, mira, mira. Sí. Qui més?
7: I també fa anys el cantant Benson Boone. 'Cause it feels so... No, 28.
5: Oh, mira. Has
7: anat girat.
5: Sí, exacte.
7: Has anat girat. I en suma un més la cantant Chenoa.
5: Home. Aquesta sona que la Xenoa era tipus jo, 52?
7: 51.
5: Mira, veus?
7: Aquí t'apropes més. Sempre
5: sí.
7: Està igual, la Xenoa.
5: Sí,
7: és increïble.
5: Sí, és espectacular, espectacular. El Santoral, Lara.
7: Doncs avui és Sant Guillem, que va néixer... Sant Guillem va néixer a Barcelia, Itàlia. Va fer el camí de Santiago caminant descalç i en tornar va fer una vida solitària dedicada a pregar. La llegenda explica que Sant Guillem va acabar fundant un nou ordre monàstic. Quan el mateix Guillem construïa una d'aquestes fundacions, un llop va matar el ruc que transportava les pedres. Aleshores, Guillem va demanar al llop que carregués els carros i l'animal el va obeir. A Catalunya hi ha 11.818 persones que es diuen Guillem.
5: No, en tenim una dalt, no? Tenim
7: sí,
5: el Guillem,
7: tenim una
5: Soler.
7: Dalt, Guillem Soler.
5: Felicitats des d'aquí. No és cap pressió perquè portis esmorzar. Cap ni una. I acabem amb el quios vintage i l'Albert Om.
8: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
9: 25 de juny de 1986, patacada històrica a les eleccions espanyoles del Partit Reformista que han creat Miquel Roca i Junyent i l'empresari Florentino Pérez. No han tret ni un 1% dels vots i es quedaran sense representació al Congrés. El PSOE de Felipe González continuarà governant amb majoria absoluta, 184 escons contra els 105 de la dreta de Manuel Fraga. A Catalunya, les eleccions les guanya el PSC amb 21 diputats, 3 per sobre dels 18 de Convergència i Unió. I ara fa 40 anys, Espanya quedava eliminada al Mundial de Futbol de Mèxic, que havia perdut a quarts de final contra Bèlgica a la tanda de penals. El porter de la selecció espanyola, que no va poder parar cap penal, era Andoni Zubizarreta. Acabo, el 1986, el Parlament de Catalunya dona suport de manera unànime a la candidatura del poeta J.B. Foix al Premi Nobel de Literatura. Foix no el va acabar guanyant i 40 anys després encara no hi ha cap escriptor català que s'hagi endut el premi.
5: Avui és 25 de juny, és el 176è dia del calendari. Falten 24 dies per la final del Mundial, 9 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 4 per Sant Pere, i així són el dia d'avui.
8: Els sons del matí.
10: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobretot en las zonas más afectadas para atención de los heridos.
11: La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70.
12: Se acaban de caer edificios.
13: Se cayeron dos edificios, Dios mío. Ay, tienen que haber muerto, Dios mío. Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción.
14: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido.
15: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante i constructiva.
6: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor.
16: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit arran de les elevades temperatures.
5: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Imposar.
17: Posar sobre especialment en litúrgia, però també infondre respecte, temor, admiració o també prevaler. I amb això ens fixem, els ultras s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies. A Colòmbia s'ha confirmat també que Abelardo de la Espriella s'ha imposat per 250.000 vots. El seu opositor ha reconegut la derrota.
5: Entregar.
17: Lliurar una cosa. Una persona es pot entregar a algú per amor o es pot entregar lliurar una cosa. Et lliuren un paquet a casa o vas a lliurar tu alguna cosa. A les darreres hores, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
5: Patronal.
17: De patró, el senyor d'una casa o d'un indret, una associació empresarial per defensar els seus interessos econòmics i socials. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
5: I posem-hi ara tres xifres també a l'actualitat, amb la Lara García. 13.
7: Són les morts a Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys.
5: 1 milió d'euros.
7: És el que reclama una parella de pagesos a Lleida al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No només no van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
5: 50%.
7: Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre un 30 i un 50% des del tancament del Parc Natural al març pel brot de pesta porcina. Demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que els doni ajudes.
5: I veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem personals dels equips d'emergència de Veneçuela, mitja dotzena de persones amb jaquetes de color taronja, on es pot llegir a l'esquena Protecció Civil. Caminen per sobre una muntanya de runa d'un edifici ensorrat. Entre els blocs de ciment apilats s'hi veu un matalàs, peces de roba o restes de mobles de fusta.
18: Un edifici d'habitatges i tasques de rescat després del doble terratrèmol d'aquesta nit al Carib veneçolà. Per ara els esforços se centren en poder trobar supervivents entre els moltíssims edificis que han col·lapsat. El primer balanç, 32 morts, 700 ferits, tot fa pensar que la tragèdia serà molt superior.
5: A la segona imatge hi veiem Pedro Sánchez, del seu escó del Congrés, dret, parlant, amb la mà dreta fent un gest com demanant calma o paciència. Mira cap endavant, cap a l'escó d'Alberto Núñez Feijó. Aquí veiem d'esquenes, escoltant el president espanyol.
18: És un moment del debat d'ahir, moment de la rèplica, ja que Sánchez és a l'escó, no al faristol, un debat que va servir per deixar clar que el president del govern espanyol no té cap intenció de fer un pas al costat per molts casos judicials que el rodegin. També va quedar clar que el líder de l'oposició per ara no sembla que pugui convèncer cap soci de legislatura per treure Sánchez de la Moncloa.
5: I la tercera imatge, des de Lleida, un edifici emblemàtic de la ciutat que s'acaba de reformar. I a dins, Estela Busoms, què hi veus?
19: Doncs ens situem a l'edifici del Palau de Vidre, al Parc dels Camps Elisis. I a dins hi veiem nous espais diàfans i tot el mobiliari, taules, cadires, material informàtic a punt per estrenar. Havia estat un immoble per acollir fires que es va construir el 1965 i ara s'ha reconvertit en un hotel d'entitats per associacions sense ànim de lucre. Avui s'estrena oficialment, però ja s'hi ha començat a traslladar, per exemple, la Federació de Veïns de Lleida. L'estructura externa també s'ha renovat i reformat.
8: Real o fals? Amb Marc Amorós.
5: I atenció a aquest titular que circula. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La notícia explica que el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units no deixarà entrar de nou al país el futbolista de la selecció iraniana que durant el primer partit del Mundial va celebrar un gol fent el gest de la pistola cap a la graderia. Recorda la notícia que la selecció de l'Iran no s'allotja als Estats Units, ho fa Mèxic. Només entra en territori nord-americà durant 24 hores per disputar els seus partits. El futbolista iranià expulsat és Mohammad Mohebi i el Departament de Seguretat nord-americà assegura que el deportarà si intenta entrar de nou als Estats Units. La decisió es pren després que el futbolista simulés disparar al públic durant la celebració del seu gol en l'empat a 2 de la seva selecció contra Nova Zelanda.
5: I això és real o és fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Atenció, famílies.
1: Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
20: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del Mundial un jugador de l'Iran per celebrar un gol fent la pistola és una notícia falsa. La notícia, però, s'està fent molt viral aquests dies. El futbolista iranià ha negat que el seu gest tingués connotacions polítiques. Ha assegurat que el va fer en agraïment al públic iranià present a la graderia de l'estadi.
5: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
21: Juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
5: 5 minuts i arribarem a les 8. Notícia de la matinada, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5 han sacsejat Venezuela.
22: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Acaben de caer edificios.
23: El primer balanç el feia fa poca estona la presidenta interina Delcy Rodríguez, 32 morts i 700 ferits.
24: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira.
23: El govern ha decretat l'estat d'emergència. Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
5: Aquí, Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
25: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
5: França està avui sota alerta vermella per calor extrema.
23: Afecta sobretot l'oest del país, també el Regne Unit en aquest cas per la calor que està fent a Gales i al sud d'Anglaterra.
5: I els negocis de Collserola registren pèrdues d'entre el 30 i el 50% pel tancament del parc pel brot de pesta porcina.
25: Fran Martín de la Ipica, Paddock Activo Collserola, Molins de Rei denuncia.
26: La gent en general, no, entén, no, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos.
5: I el Mundial, golejada del Brasil.
23: Que guanya Escòcia 3-0, Mèxic passa el 700 amb un ple de victòries, avui 0-3 davant de la República Txeca, aquesta nit a les 10, Equador, Alemanya.
27: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Les màximes oscil·laran entre els 30 i 38 graus a l'interior i entre els 30 i 32 a la costa. A la tarda potser hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, però avui no deixaran pluja, i al vespre podria arribar alguns núvols per l'oest del país, però tampoc s'espera que deixin precipitacions.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no. Està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
5: I tenim cues d'entrada a Barcelona per un accident a la C-58, Clàudia Serra.
29: Sí, a cua des de Montcada per aquest accident entre un camió i un turisme al nus de la Trinitat. De retruc hi ha cua també a la C-33. Retencions a la P7 a Maçanet de la Selva sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Precaució perquè hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i litoral. A la zona franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
5: I avui truquem al Joan, que està a punt de fer 47 anys. El truquem de part de la seva tieta Claustra. A veure si ens agafa el Joan. Ja sabeu que si du xiripipi s'endú una llonganissa a Ral d'Avinyó. Joan, bon dia.
31: Bon dia.
5: Bon dia, saps d'on et truquem?
31: M'ho temo, em sembla que sí.
5: Sí? Per exemple?
31: Xiripipi.
5: Xiripipi, molt bé. Joan, et truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de la teva tieta Claustra, que et desitja per molts anys, en aquests 47 anys que faràs, i et dedica qui més estima de Mishima, que t'interpreta el Manu Guix. Bon.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Les 8, bon dia. I el primer titular a aquesta hora és per l'equip viari. Endavant.
2: Un accident complica la circulació a aquesta hora d'entrada a Barcelona per la C58 i a cua des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. De retruc, retencions també a la C33. Hi ha retencions també a la P7, a Maçanet de la Selva, en sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs, i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
1: Dos forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional de 32 morts i 700 ferits. Les imatges, però, fan tema moltes més víctimes. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada vegada està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. D'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. I Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups d'artistes com Alosa o el Petit de Calaril.
3: Esports.
4: El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant el València, 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història després de sentenciar la final per 3-1. El Mundial de Futbol. Aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grup A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0 i Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4 i Haití 2. Ahir a la nit també es van jugar els últims partits del grup B, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes juguen a la pista del Pozo de Múrcia, el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1.
1: I matí assolellat en general. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge sense arribar als 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia, és dijous 25 de juny. És moment de repassar l'actualitat de la ciutat al butlletí Castelldefels avui. La ciutat viu una revetlla de Sant Joan majoritàriament segura i cívica. Les incidències més destacades han estat un incendi de 5 contenidors en diferents punts del municipi, l'atenció a dues persones, dos avisos per robatori en domicilis i la detecció de diversos vehicles amb els vidres trencats a la zona del centre. Oberta la convocatòria de nous talents que incorpora una nova modalitat de dansa. El certamen juvenil amplia enguany la seva oferta artística amb la incorporació de la dansa. Les semifinals i la final se celebraran els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell de Castelldefels. El termini per presentar-s'hi acaba el 30 de juny. I l'agenda ve marcada també per diverses activitats culturals i participatives. Des d'avui i fins al 28 de juny, Castelldefels es torna a transformar en un escenari ple de fantasia amb la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica. Aquest dimecres 25 de juny també el Centre Cívic Vistalegre acull un taller de samarretes tie-dye i les persones participants podran personalitzar la seva pròpia samarreta amb aquesta tècnica de tenyit. Només cal portar una samarreta blanca. I a la sala Mirador del Castell s'acull la presentació de la Fundació Mite, una cita per donar a conèixer aquest projecte en un dels espais emblemàtics de la ciutat. I fins aquí el Castelldefels avui de les 8 del matí. Més informació durant tota la jornada a Ràdio Castelldefels i als canals municipals.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Renault.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
12: Què faràs per la revetlla de Sant Joan?
13: Anirem a sopar amb uns amics. I vosaltres, què fareu?
12: Doncs nosaltres també hem quedat. Ara que hi penso, he d'anar a encarregar la coca i els petards. Mira, me n'hi vaig ara, que després no en queden.
11: A punt de sal. En català, la festa que se celebra la nit que precedeix certes diades s'anomena revetlla. Per exemple, celebrem la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Bona revetlla! A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
14: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Bon dia. Comencem el Castelldefels Desperta, on us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dijous 25 de juny. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim a Gerard Carreras i us parla Patricia Bazaga. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades del dia. Entre elles tenim doncs, un petit repàs de com va ser la revetlla de Sant Joan, que va estar marcada per un avís preventiu de la presència amb pols de suspensió a l'aire i també aquesta intrusió de pols africana i l'augment de les temperatures van portar a la Generalitat a emetre aquest avís preventiu del que parlem i una sèrie de mesures de sensibilització ciutadana per reduir doncs, aquests efectes de contaminació en la ciutadania. També entre les notícies parlarem de l'Espai de Participació Adolescent que acaba mandat i presenta relleu. Presenta un nou grup format per 35 joves del municipi que durant el proper curs es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització amb propostes, amb accions, amb moltes coses de les que parlar entre l'alumnat i en relació també en les coses que es poden millorar al municipi. I també entre les notícies tenim doncs, el pas del Tour de França, que queda menys d'un mes pel pas de la ronda francesa per la ciutat i el municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a aquesta organització de la prova. Entre les entrevistes parlarem sobre la gestió i la coordinació dels ambulatoris de Castelldefels, una qüestió que afecta directament el dia a dia de molts veïns i veïnes, i també sobre els reptes que té l'atenció primària en un moment de molta demanda. Entendrem doncs, com és aquest funcionament, com és aquesta coordinació i quines millores es plantegen cap als centres sanitaris amb el doctor Ramon Morera, coordinador dels ambulatoris de Castelldefels. També parlarem del nou espai web per consultar les millores que s'estan fent a la ciutat. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha explicat que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines accions s'estan duent a terme a la ciutat.

0: Doncs aquestes primeres hores del matí al Castelldefels desperta farem seguiment de totes aquestes notícies i també de l'entrevista. També connectarem amb el Servei Català de Trànsit. I a la segona hora doncs, seguirem amb l'espai del castell amb el tècnic Albert Fernández. Si voleu saber-ne més, seguiu amb nosaltres aquestes dues hores que tenim tota la informació local que necessiteu conèixer.
1: Castelldefels Desperta.

estat una jornada cívica i segura, segons destaquen des de policia local de l'Ajuntament. Una jornada que va estar marcada també per l'avís preventiu de la presència en pols en suspensió a l'aire, una intrusió de pols africana i un augment de les temperatures que acompanyats doncs, aquesta onada de calor que també teníem avís van portar la Generalitat a emetre un avís preventiu per contaminació de l'aire a tot Catalunya. Segons el comunicat traslladat per Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels, l'episodi estava relacionat amb la intrusió de pols africana i, a més, l'augment de les temperatures, com dèiem, van afavorir la presència de partícules en suspensió a l'aire. Aquesta informació va arribar des de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica, que van indicar el 22 de juny un nivell superat al valor de 50 micrograms per metre cúbic. I a més, durant el matí del dia 23 fins a les 9 del matí, 4 punts de mesurament també registraven aquestes mitjanes superiors a aquest llindar. La previsió va ser de 24 hores i va apuntar que aquest valor es podia tornar a superar a causa de la lenta dispersió i el manteniment de la capa de la pols africana en suspensió. Per aquest motiu es van recomanar seguir mesures de prevenció i protecció personal indicades per les autoritats competents i consultar els canals oficials de la Generalitat en matèria de qualitat de l'aire, salut i autoprotecció. Entre les mesures de sensibilització ciutadana es va recomanar realitzar trajectes a peu o en bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit. També una altra de les recomanacions és fer servir el transport públic i així reduir els desplaçaments en vehicle privat, usar, si no, el cotxe compartit. També entre les opcions, doncs, realitzar una conducció eficient en quant a una arrencada suau, també la reducció de la velocitat, evitar accelerades i frenades brusques, tot plegat doncs, per contribuir en aquesta millora de la qualitat de l'aire i en el cas de disposar de diferents vehicles, usar el que tingui les emissions més baixes. També es va recomanar regular la climatització de les llars. A l'estiu, a pujar la temperatura del termostat de la llar i a l'hivern la recomanació és baixar-la. També es van aplicar mesures i recomanacions a termes dels municipis, com campanyes de comunicació i missatges informatius, i en cas de les obres, doncs, actuacions a operacions de transports de materials de pols. Tot plegat, com dèiem, per contribuir doncs, a aquesta millora de la qualitat de l'aire o a no empitjorar-lo en aquesta situació que determinaven des de Protecció Civil de Castelldefels.

0: I ara, quan passen 20 minuts a les 8, és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a la ciutat. Bon dia, Eduard Sánchez.
1: Molt bon dia. Doncs, de moment, aquesta hora el que tenim, sobretot, és el trànsit a la C32, lentitud, aturades intermitents entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona. També en el cas de les dues rondes, en sentit Trinitat, tenim trànsit lent amb aturades, sobretot la litoral de Zona Franca fins a Montjuïc, també la de dalt entre l'Hospitalet i la zona de Sarrià-Sant Gervasi. En el cas de l'autovia 2, si l'heu d'agafar, trobareu lentitud amb aturades entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de forma intermitent, fragmentada també en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Moltes gràcies. Bon dia.

0: I com anàvem avançant, ja tenim el balanç per part de policia local de la Revetlla de Sant Joan, que ens expliquen que ha estat una jornada majoritàriament segura i cívica. La ciutat va desplegar un dispositiu policial amb més de 200 efectius de policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i seguretat privada, també amb el suport marítim i aeri. També es va reforçar el dispositiu de seguretat del baixador, tal com explicava fa uns dies el regidor de seguretat, el David Soler.
1: Es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois de trens a partir de les 11 de la nit, i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar doncs, totes aquelles situacions que podrien ser doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn, i per tant buscarem doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat doncs, que intentarem doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir doncs, de la forma que es mereixen.
0: Tot i el desenvolupament generalment positiu de la celebració, durant la nit es van registrar algunes incidències. Entre les més destacades hi ha l'incendi de 5 contenidors en diferents punts del municipi, l'atenció a una persona amb símptomes d'ofegament que va ser ràpidament traslladada a l'Hospital de Viladecans i l'atenció a una altra persona amb una ferida oberta al peu del passeig marítim. Els cossos de seguretat també van intervenir en diverses actuacions per molèsties de soroll i conats de baralla i, a més d'això, es van rebre avisos per 2 robatoris en domicilis i es van detectar diversos vehicles amb vidres trencats a la zona del centre. Els controls preventius d'alcoholèmia estaven activats. També el servei del punt Lila i les rutes segures van contribuir així a reforçar la seguretat durant tota la celebració. Pel que fa al punt Lila, va estar en funcionament des del 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24 a les 2 de la matinada. Escoltem la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
2: Hi ha un servei de punt Lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una Revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs, volem que sigui també segura i també lliure.
0: Pel que fa a la neteja, des de ben aviat al matí, des de 6:45, els serveis municipals van completar les tasques a la platja sense incidències i es van reobrir les vies afectades, fet que va permetre recuperar així la normalitat de la zona de la platja. L'Ajuntament ha agraït la coordinació dels serveis municipals, els cossos de seguretat i els equips d'emergència i també, com no, la col·laboració ciutadana durant la Revetlla.
3: Castelldefels desperta.
0: Avui parlem de la gestió i coordinació dels ambulatoris de Castelldefels, una qüestió que afecta directament el dia a dia de molts veïns i veïnes i també els reptes que té l'atenció primària en un moment de molta demanda. Per entendre millor com funciona aquesta coordinació i quines eines i quines millores es plantegen pels centres sanitaris de la ciutat, avui ens acompanya el doctor Ramon Morera, que és coordinador dels ambulatoris de Castelldefels. Bon dia, doctor, i gràcies per ser amb nosaltres.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Per començar, com explicaries de manera senzilla quina és la teva feina en el dia a dia?
4: Bé, ara tenim un repte. Bueno, jo segueixo treballant de metge de família al Cap al Castell, però a més per encàrrec de la consellera demanava que Castelldefels féssim un pas endavant. No? Hi ha molta feina a fer i fa un pas endavant. Hi ha una dada molt clara, no? Hi ha més de 50.000 ciutadans de Castelldefels que cada any utilitzen el seu centre de salut, el que anomenem CAPS. No? Per tant, és un dels serveis públics que més utilitza la nostra comunitat, amb més de 50.000 persones que anualment passen. Dos centres de salut estan saturats els dos, molts problemes d'accessibilitat, de llistes d'espera, i òbviament és urgent que posem en marxa el tercer centre de salut. Però també és urgent que els dos centres de salut actual i el tercer, quan l'obrim, treballin de forma sincronitzada. Ara treballen de forma molt diferent. I aquest és part del meu repte. resoldre els problemes que hi ha d'atenció, llistes d'espera, coordinació entre centres, etc., i obrir el tercer equipament, que li anomenem muntanyeta, que esperem ben aviat poder obrir.
0: I ara que parles amb aquesta obertura del tercer cap a la muntanyeta, quins canvis notarà la ciutadania en el funcionament dels ambulatoris?
4: Doncs mira, l'edifici del muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el CUAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, abans d'arribar a l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa. Què notaran els ciutadans? En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu CAP més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TECAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem amb psicòlegs, incrementarem amb infermeres, incrementarem amb metges de família, incrementarem amb pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris a la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera. Ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats a l'espai de rehabilitació, que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etc etc. Per tant, l'equipament es punjarà als serveis actuals, donant més espais i més professionals, i això té que repercutir directament en una millor atenció.
0: Comentaves l'ampliació de personal, del treball d'equips d'infermeria, medicina familiar i molts més. Com es coordinen perfils tan diferents dins el sistema d'atenció primària?
4: Bé, aquest és un dels reptes, no?, que treballem tots alhora. Sí que és veritat que l'atenció a les persones té que ser multidisciplinària, per tant, té que col·laborar molt íntimament l'infermera del pacient amb el metge del pacient, però també quan hi ha un problema social amb treball social, quan hi ha un malestar psíquic també amb els recursos de salut mental, etc. I aquesta és part de la clau. Atenció primària tenim, aquest hàbit de col·laborar, però el fet de tenir un espai comú tots ens ajudarà molt més. Per exemple, una de les coses que potser els ciutadans veuran a més recel és que tanquem la pediatria de Can Bou i la del Castell i diran, però fem un centre pediàtric, una clínica pediàtrica a Muntanyeta, on sí que és veritat que concentrem tota l'atenció pediàtrica, però augmentarem el nombre de professionals, especialment de pediatra, i sobretot, per primera vegada, tindrem especialitats pediàtriques. Per tant, els nens que tinguin algun problema cardiològic, neumològic, d'al·lèrgies, que abans tenien que ser ateses a l'hospital, o una pèrdua d'audició o el que sigui, aquesta nova clínica pediàtrica, aquest centre de salut infantil que tindrem a Muntanyeta, podrem fer més proves de les que podíem fer ara els nens i, a més, tenir-los una atenció especialitzada si la necessiten, a part del dia a dia, de l'infermera del nen i del pediatre del nen, que el fet de poder augmentar la plantilla doncs, també donarem millor servei.
0: En el cas de la pediatria, que ara reformuleu aquest servei per fer-lo més especialitzat, quines necessitats específiques té una ciutat com la nostra que heu detectat?
4: Bé, hi ha dues coses. Una, ajudar les famílies a cuidar correctament el nen, no? Des de que neixes fins a l'adolescència. Ajudar a cuidar-les, ajudar a resoldre els problemes aguts que puguin tenir els crios, detectar problemes a l'inici que es puguin tractar i prevenir. També anar més a les escoles i a la comunitat. El treball de l'espediatria també és molt a l'escola, donant suport a la xarxa educativa, apropant el servei als adolescents i als nens. I tot això en volem fer més del que estem fent ara. El fet de tenir dos microequips separats a cada cap, anar a un únic macroequip, ens donarà capacitat per anar a més escoles, per fer més atenció en l'equip, per atendre totes les urgències de 8 del matí a 8 del vespre, que són el 90% de les urgències, i per tant els nens de Castelldefels, els 10.000 nens

0: qüestió que pot ser tant a pediatria com a medicina general sobre la continuïtat assistencial. Consideres important que el pacient pugui mantenir el seu metge o la seva infermera de referència?
1: A veure, és una pregunta molt oportuna, molt oportuna. El sistema sanitari en general no cuida la continuïtat dels professionals amb els seus pacients o viceversa, no? Els metges de família ho sabem de sempre. Sempre hem sabut que si podem donar continuïtat als nostres pacients, molt millor pels pacients. Però ara ja tenim estudis, tenim un munt d'estudis que ens diuen si una persona continua amb el seu metge de família i també amb la seva infermera, però especialment amb el metge de família més anys, la salut d'aquella persona serà millor. Necessitarà menys visites d'urgència, necessitarà menys ingressos, les malalties es troben més ràpidament i l'esperança de vida s'allarga. Els metges de família ho sabien, però ara ja tenim estudis i el concepte és la paraula longitudinalitat. Per tant, aquest també és un dels reptes que em plantejo a la ciutat. Tothom, independentment que hi haurà un nou CAP, que molta gent tindrà que canviar de CAP, que alguns metges voluntàriament canviaran de CAP. Jo aconsellaria a tots els ciutadans, sobretot els que tenen malalties cròniques, que demanin continuar amb els seus professionals de referència. Encara que es tinguin que desplaçar una mica més, però és molt important per les persones que puguem continuar el màxim temps possible amb el nostre metge de família de referència i, si és possible, amb la nostra infermera de referència. Els resultats en salut són espectaculars. Si un professional et coneix, detecta abans els teus problemes, et tracta de forma més personal i, si vas canviant de professional, l'únic que repercuteix en la teva salut. Per tant, el meu consell als ciutadans, i això a Castelldefels ho volem garantir, si volen continuar amb el seu professional de referència, amb el seu metge de família de referència, amb el seu pediatre de referència, amb la seva infermera de referència, ho podran sol·licitar, a pesar de que s'obri un tercer CAP i que hi hagi una població que es tingui que moure, i els hi respectarem.
0: Perquè, evidentment, és un... Vull dir, ara que comentaves tu que teniu estudis, evidentment això pot suposar, doncs, això en una garantia pel ciutadà.
1: Sí, és que els estudis són espectaculars, eh? Els estudis que són espectaculars. Si portes 3 anys amb el teu metge de família, o 5, o 10, o 20, la teva vida es pot allargar molt i la qualitat de la teva salut també. Això és metge de família, insisteixo, ja ho veiem, no? Si coneixes una persona, el primer símptoma el detectes i si és un pacient nou, doncs tens que començar de zero. El fet d'obrir una tercera àrea bàsica vol dir que unes 16.000 persones tindran que canviar d'equip, però com a pesar de que incorporarem alguns metges més, la major part de metges de la ciutat, ara tenim 32 metges de família a la ciutat, volem tenir-ne 35, 36, 37, els que calguin. Però tothom, la meva recomanació, si tens malalties cròniques, és que demanis continuar el teu metge i, per tant, vagis al centre de salut. De fet, ja està passant, eh? Hi ha uns 4.000 persones que viuen al voltant del castell, però pel que sigui han demanat canviar a Can Bou, perquè confien més en el metge de Can Bou o el que sigui. Per tant, a Catalunya està garantida la lliure elecció, cosa que altres comunitats no. Sí que és veritat que la normativa de la conselleria és que és quan hi ha un centre nou, els ciutadans canvin de metge al centre nou, però aquí a Castelldefels volem fer un projecte excepcional que tothom que vulgui mantenir el seu metge ho pugui fer-ho. Hi ha gent que arriba nova a la ciutat, per tant, tindrà metge nou, hi haurà metges doncs, que s'incorporaran nous i, per tant, atrauran una població, però tothom que tingui especialment malalties cròniques seria molt recomanable que continués amb el seu metge de família i, si és possible, amb la seva infermera.
0: I actualment aquí a la ciutat es compten en diferents centres d'atenció primària. Quins són els principals reptes a l'hora de fer que tots funcionin de manera més coordinada ara?
1: Doncs mira, Can Bou i Castell treballen de forma molt diferent. En primer lloc ho vam veure en pediatria, de forma molt diferent, els protocols, la forma de treballar, les situacions... I per tant el que volem és aprendre dels millors, no? Can Bou té coses d'excel·lència, inclús reconegudes internacionalment, i Castell també té moltes activitats d'excel·lència i molta més experiència, i per tant estem treballant a agafar el millor de cada model. En pediatria ja ho hem aconseguit. Hem agafat el millor del Castell, que és un equip de pediatria molt madur, molt sènior, amb molta experiència, i hem agafat el millor de Can Bou, un equip relativament més nou, amb infermeres

0: molt formades, amb pediatres molt consolidats, i hem fet un model assistencial per quan obrim muntanyeta agafant el millor de cada equip. I això ens donarà un equip de pediatria millor que la suma dels dos que tenim ara. I també caldrà fer-ho amb adults, caldrà fer-ho amb adults. Això justament hem començat. Tenim que aconseguir que l'atenció a les persones es visitin a un qualsevol dels CAPs sigui millor, l'accés a les proves diagnòstiques sigui més ràpid. Estem treballant amb l'hospital perquè hi ha una excessiva, una brutal demora a les primeres visites de l'hospital que es té que resoldre. A l'estat espanyol hi ha un decret que afecta a totes les comunitats que quan el metge de família demana una visita amb l'especialista, abans dels 3 mesos l'especialista a l'hospital el té que veure, i aquí, amb més de la meitat de la nostra població, no és així, tenim que resoldre-ho. I, per tant, hi ha molta feina a fer. Treballar més colze a colze amb l'hospital, aconseguir que les proves diagnòstiques vagin més ràpid i que l'atenció que es dona a tota la població sigui més homogènia i de més qualitat.
1: De fet, una coordinació que requereix de diversos elements, com comentes.
0: Sí, el primer és que els professionals, que és el que estem treballant, es coneguin i treballin projectes compartits. Can Bou treballava els seus projectes, Castell els seus, i tenim que aconseguir que els dos equips treballin els projectes conjuntament. I hem començat, per exemple, amb activitats de formació que abans cada un feia la seva, que les més estratègiques, per exemple, ara hem estat fent formació en otorrino, sigui comú als dos equips. Per tant, si a l'hospital o els nostres professionals de referència ens tenen que formar amb otorrino, facin els dos equips per igual. I aquesta serà una línia de treball, fent formació als dos equips per igual. I una de les potes també molt important que estem treballant és treballar plegats amb l'Ajuntament. L'Ajuntament pot aportar molt amb salut, no? Perquè la salut no és únicament l'atenció mèdica o el medicament, la salut és molt més. És l'atenció que dona l'infermera o les activitats que pot desplegar l'Ajuntament. Per tant, també estem treballant molt intensament amb l'Ajuntament, que té moltes ganes de fer coses amb salut, perquè tots junts puguem arribar més enllà.
1: I, de fet, des de la part de coordinació, quins elements us fan decidir, no?, com desenvolupar, per exemple, el tercer CAP, o quins protocols mantenir, o com fer les coses?
0: És que és el que tu apuntes, eh? Molta de la feina és de coordinació entre els elements. Per exemple, properament ens reunim amb tots els farmacèutics de la ciutat, perquè els farmacèutics són també un element clau en la salut, no? I, per tant, ells cada un des de la seva farmàcia són agents de salut i treballen, però ens reunim a tots regularment i ens reunim amb els equips d'atenció primària perquè puguem compartir, no? Els farmacèutics poden inclús fer més enllà del que fan, no? Quan una persona deixa prendre la medicació o dubtes o problemes, tenim que millorar la comunicació entre les farmàcies i els CAPs. Amb treball social hi ha molta feina a fer, perquè moltes vegades quan perds la salut no és una malaltia, és un problema social que t'emmalalteix. Per tant, tenim que fer més espais de coordinació amb treball social municipal, xarxa sanitària. Amb salut mental infantil hi ha molts reptes, hi ha molt malestar psíquic infantil, molt diagnòstic, i per tant hi ha molta feina a fer. En el CAP Muntanyeta, amb la mateixa planta, treballarà el centre pediàtric juntament amb la mateixa planta, amb els serveis de salut mental infantil. Això ha de ser una oportunitat històrica perquè treballin més plegats, no? La part sanitària amb la part mental, i ens faltarà incorporar la part social, perquè quan un nen, quan un adolescent no està bé, habitualment hi ha una part mèdica, una part psíquica, però també hi ha una part social, i tenim que aconseguir-ho. Des de l'àmbit social ens crida molt l'atenció. Escolta, que hi ha molt nen i molt adolescent amb malestar psíquic. Però des de salut mental ens diuen sí, però hi ha una part de necessitat social que tindríem que atendre. Hi ha pediatria també. Per tant, el nou equipament i la meva figura o el meu rol serà que puguem treballar tots més plegats, sempre pensant en com podem donar millor atenció, en aquest cas, al nen o a l'adolescent que ho està passant malament.
1: Els esforços són ara llavors més amb una mirada més integral de...
0: Sí. Presumim molt, eh?, de que la xarxa sanitària i social té que treballar integralment, però la realitat és que cada un anem a la nostra, no? I integrar no és coordinar-se amb una trucada o un mail, no. Integrar és treballar coordinant-se d'una forma estructurada, d'una forma regular, canals de comunicació directa, plans de treball per cada pacient especialment complicat, únic, entre els diversos actors que hi actuen, i aquí tenim molt a fer. Un dels reptes que també m'agradaria poder assolir durant els propers mesos és que totes les persones que tenen malalties cròniques i que la major part del temps estan al seu domicili, un suport tecnològic perquè tots els que actuem, el fisio, la treballadora social, l'infermera, puguem anar una amb aquesta persona, perquè són persones que sí, que reben suport social, reben suport fisiològic, fisioterapèutic, suport de l'infermera, del metge, però tots ells no se coordinen. Tenim que també coordinar l'atenció amb aquest grup de pacients, que cada vegada són més, gent gran que té malalties cròniques.
1: Una manera de fer doncs, que els centres d'atenció primària no funcionin com a centres separats, sinó que vagin tots a una.
0: Sí. El repte que també estem treballant, i esperem que després de l'estiu puguis així, és que les persones que han arribat a un nivell de dependència, i per tant pues, l'Estat els hi reconeix una ajuda social, de treballadora, de centre de dia, de residència, des que la persona es deteriora la seva autonomia fins que rep aquesta ajuda, es pugui ser molt ràpid. Ara són 12, 14, 18 mesos, no? Tens una embòlia i fins a l'any següent no rebràs un ajut. A Castelldefels, de forma pionera, volem que això sigui amb un màxim de 2 mesos. Per tant, tu perds l'autonomia, pel que sigui, per una malaltia, per un envelliment, per una caiguda, s'engegui immediatament el procés de valoració de la dependència, que això ho fem a Can Bou. Treballem conjuntament amb l'Ajuntament, que és el que assigna els recursos a aquesta persona, i tot aquest procés pugui fer-se en 2 mesos. I després a Catalunya, aquest model que volem experimentar a Castelldefels es pugui reproduir. No és de rebut que perds l'autonomia, necessites suport i es pugui tardar més d'un any en rebre aquest suport.
1: I quins indicadors o dades es tenen en compte per saber si un centre de salut funciona bé o si cal fer millores?
0: Indicadors en tenim molts. Com tot el procés està informatitzat, és relativament fàcil. Hi ha molts indicadors. Per exemple, ingressos evitables. Sabem que hi ha un percentatge de persones que acaben ingressant a l'hospital, però que si l'atenció a la seva comunitat, als seus centres de salut, al seu domicili, hagués estat de més intensa, es vegin estalviat l'ingrés. L'hospital aporta solucions dràstiques, però també té els seus riscos, les seves dificultats, etc. Per tant, a més, els ciutadans, sobretot els pacients crònics, cada vegada ens demanen més, escolti, tracti'm a casa, faci'm les proves a casa, visiti'm a casa, no m'enviï urgències, no m'enviï a l'hospital. Això és una banda social que tenim que donar resposta. Per tant, tenim que aconseguir que només tinguin que ingressar a l'hospital qui realment ho necessiti per una cirurgia, una pròtesi, un infart, però el resta de persones que emmalalteixen les puguem tractar a casa. I això és possible avui en dia. Altres indicadors, doncs, tenim que aconseguir una boníssima cobertura vacunal, que a vegades no arribem, és molt important. Altre repte és que tothom es pugui fer les proves ràpidament. No? Hi ha una queixa de la patronal que a vegades les baixes s'allarguen. ¿Vale? Les baixes s'allarguen perquè no hi ha servei de rehabilitació ràpid, perquè les proves ens tarden, etc. Fem les proves ràpidament. Accedim a la rehabilitació o al tractament adequat ràpidament. La salut de les persones millorarà i la seva reincorporació laboral serà més ràpida.
1: I ara que comentaves el tema de la rehabilitació, quins reptes hi ha actualment, no?, que impedeixen doncs, reduir aquestes esperes i donar una resposta adequada?
0: El primer, l'espai. 100 metres quadrats per una població de 73.000 habitants. La rehabilitació és un drama, però la rehabilitació ajuda molt a les persones a recuperar-se després d'una lesió, ajuda molt, accelera molt la recuperació, disminueix el dolor, facilita la mobilitat. Per tant, és urgentíssim, i el servei de rehabilitació depèn de l'ICS, de que un cop passat l'estiu es trasladin al nou espai, que és magnífic, i ampliïn la plantilla. Tenen que ampliar amb metge rehabilitador i amb fisioterapeutes i amb equipament. A Castelldefels no tenim magnetoteràpia, que és un tractament essencial per a moltes lesions, i no en tenim a Castelldefels. El nou equipament el tindrem, no? Per tant, tindrem tractaments que ara no disposem a la ciutat, tindrem més fisios, tindrem més metge rehabilitador, algo que és crític perquè hi ha molta gent amb problemes després d'una embòlia, després d'una fractura, després d'una lesió, que la rehabilitació, no els medicaments, ni a l'estada baixa, la rehabilitació és el que el recuperarà, i ara és un servei absolutament insuficient. Un cop acabat, l'ICS ha de fer immediatament el trasllat al nou espai i incrementar la plantilla.
1: amb tota aquesta entrevista em quedo bastant en el missatge de que des dels serveis sanitaris teniu molt en ment el pacient i com millorar la seva situació actual. Quin missatge t'agradaria traslladar als veïns i veïnes que tenen de vegades inquietud sobre el futur de l'atenció primària a la ciutat, no? Que escolten notícies o que tenen una sensació potser d'això de que hi ha més llista d'esperes, però realment, no? si mirem cap endins, vosaltres sí que esteu treballant per no arribar en aquest moment.
0: Sí, pot semblar contradictori, però tenim un dels millors sistemes sanitaris quan sortim al món a veure'l. De fet, Can Bou és un centre que sempre té visites de directius sanitaris d'altres països perquè té uns resultats molt bons i venen a aprendre com treballem a Can Bou, no? Amb el paper de l'infermera, amb l'organització. Per tant, tenim centres d'excel·lència a la ciutat, però queda molt per fer. Tenim un bon sistema sanitari, però queda molt per millorar l'atenció a la gent amb malalties cròniques gran que viu a domicili, els adolescents que tenen malestar psíquic, la recuperació ràpida de les malalties que tenen rehabilitació o tractament a una visita a l'especialista que pot resoldre la malaltia, són reptes, això es pot escurçar i, per tant, hi ha molts reptes. I tu el que plantejaves, no? Si tots treballem més coordinadament, de forma més integrada, segur que els resultats són millors.
1: Em quedo amb aquest missatge, no? Doncs que hi ha moltes possibilitats de realment aconseguir aquesta coordinació, de millorar i de treballar més en conjunt. I amb això donaríem per acabada l'entrevista amb el doctor Ramon Morera. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Castelldefels Desperta.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. Primer titular a aquesta hora per la situació del trànsit. Endavant, equip viari.
2: Circulació complicada aquesta hora a la Ronda Litoral de Barcelona. Hi ha cua des de l'Hospitalet fins al Moll de la Fusta, sentit Besòs, i de Sant Adrià fins a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, hi ha aturades intermitents derivades d'un turisme avariat. Recordem que encara hi ha densitat també a la mateixa C58, en aquest cas cap al Nus de la Trinitat, derivades d'un accident ja retirat.
1: Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional. 32 morts i 700 ferits. Les imatges, però, fan tema moltes víctimes més. Els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. D'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència espanyola, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La policia espanyola creu que l'expresident es va embutxacar 200.000 euros per influir el govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot, que ja ha fet 291 morts.
3: Esports.
4: El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB. El perd també el quart partit de la final davant el València, 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0, i al grup C, Escòcia 0, Brasil 3, Marroc 4, Haití 2. Ahir a la nit també es van jugar els últims partits del grup B, Bòsnia 3, Qatar 1, Suïssa 2, Canadà 1. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final.
1: Pel que fa al temps, matí assolellat en general. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge sense arribar als 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Renault.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Què tal? Bon dia. Comencem la segona hora del Castelldefels Desperta, on us acompanyarem des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, fins les 10 del matí. En aquest dia 25 de juny, dijous, estem avui doncs, en aquest programa d'actualitat comentada, fent seguiment de la darrera hora local, amb entrevistes sobre temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim a Gerard Carreras i us parla Patricia Bazaga. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades del dia. Entre elles tenim el festival Castelldefels Màgica, que porta la il·lusió a la ciutat. Des d'avui, comença avui i acaba el 28 de juny, amb una programació plena d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell, en una tercera edició després d'èxit dels dos anys anteriors. La ciutat es transforma així en escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables. També tenim entre les notícies destacades el pas del Tour de França. Castelldefels escalfa motors a menys d'un mes d'aquesta jornada esportiva aquí a la ciutat, i el municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova. I també parlarem de l'estrena d'un nou espai web per consultar les millores que s'estan fent a la ciutat. Des de l'Ajuntament, l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha explicat que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines actuacions s'estan fent ara mateix a la ciutat i quines hi ha de fetes. I en aquesta segona hora tenim una entrevista doncs, amb la secció, l'àrea de cultura, que està dedicada a l'àrea d'organització de festes majors i al suport que fan des de l'àrea de cultura i festes doncs a tot el teixit cultural i festiu de la ciutat. Parlarem amb la Mireia Soler i amb la Lorena Romero, tècniques de cultura i festes, que ens explicaran una mica doncs, com és tota la feina prèvia, la coordinació amb entitats i departaments municipals, i també ens faran un avanç de les festes del mar, que seran aviat al juliol. Si voleu saber-ne més, seguiu amb nosaltres en aquesta segona hora, que tenim tota la informació local que necessiteu conèixer.
0: Castelldefels Desperta.

0: I com hem avançat, Castelldefels tornarà a omplir de màgia la ciutat del 25 des d'avui fins al 28 de juny en tota la ciutat en aquesta tercera edició del Festival Internacional després de l'èxit de 2 anys anteriors. Escoltem a l'Anaï Trèvol, la directora artística del Festival de Màgia.
1: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja dubtat, que ens va costar molt perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque. Ah. Això és meravellós, jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer viral i tal? Pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. I diumenge 28 de juny, a la plaça de les Palmeres, s'acull la gala de cloenda del festival. Escoltem a l'Anaï Trèvol.
1: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
2: bueno,
1: tots.
2: El Maglari, impressionant.
1: El Maglari és... És Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot. A la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: Un festival de màgia que comença avui, com dèiem, amb l'actuació del mag Reixivac a l'Ànec Blau. És una primera funció d'aquest festival que serà avui a la tarda i és un mag que arriba des de Ponts, des de Lleida, capaç de convertir qualsevol escenari en una autèntica festa de la il·lusió. Barreja l'humor, la proximitat i també els efectes màgics. Una proposta familiar que farà somiar i gaudir tant a petits com grans. I també hi haurà tallers de màgia que es faran a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte de... Jo aprofitant, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: Tot i que la gran majoria d'espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació. És el cas dels tallers que parlàvem ara amb l'Anaï Trèvol, però també des de propostes com la Gran Gala Internacional o el Sopar Màgic amb les Estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places ja està oberta a través de la web d'entrepolis.com. A més d'això, quinguetes i restaurants a la platja acolliran entre avui i diumenge 28 de juny espectacles de màgia que animaran a les persones assistents. Tot plegat és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració de l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme.
2: Atención amantes de la magia.
3: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
2: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
3: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
2: No te lo puedes perder.

0: Castelldefels Desperta.
1: Avui dediquem l'entrevista a una àrea clau en l'organització de les festes majors i en el suport al teixit cultural i festiu de la ciutat. Parlem del Servei de Cultura i Festes de l'Ajuntament. Tenim amb nosaltres a la Mireia Soler i a la Lorena Romero, tècniques de Cultura i Festes, per conèixer com es prepara una festa major des de dins, tota la feina prèvia a la coordinació amb entitats i departaments municipals. També volem posar en valor doncs, la implicació de l'àrea de cultura en unes festes que no només són espais de celebració, sinó també de trobada, de participació ciutadana i d'identitat col·lectiva. Benvingudes, Mireia i Lorena. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Per començar, per situar-nos, què es fa a grans trets des de l'àrea, des del Servei de Cultura i Festes, pel que fa en concret a l'organització de les festes majors de Castelldefels?
2: Doncs les festes, també les festes del mar, no? Ja fa molt de temps que estem treballant. Sobretot és una, a grans trets és la part logística, tot el que comporta moure a tanta gent, artistes, etc. La part logística i després la part de programació, no? Que doncs les activitats s'han de contractar, parlar amb proveïdors, etc.
1: Fem, ara que comentaves aquesta, la primera que tenim ara és la Festa del Mar. Ens podíem fer un repàs d'aquesta festa i de les següents?
3: Sí, ara les Festes del Mar, que bueno, ja estem amb la preparació. Primer, bueno, ja hem comentat alguna vegada que hem fet el càsting pel tema de la participació del Desembarco Pirata, que es farà el dia 11 de juliol a la platja. Ara mateix estan les inscripcions obertes fins al dia 12 de juny i bueno, estem rebent força participació, ja arriben fins a 200 participants i dintre de poc, a partir del 29 de juny, començaran els assaigs obligatoris que s'han de fer durant 2 setmanes per poder portar a terme tot l'espectacle. I, bueno, i a part d'això, que seria pròpiament el desembarcament, després tenim tant el divendres i el mateix dissabte per la nit i el diumenge també per la tarda, tenim 3 actuacions, per tant també estem portant a terme tota l'organització i la logística de lo que comporta tot això.
1: Comentaves una mica de repàs de calendari, amb quanta antelació has començat a preparar una festa com aquesta, la Festa del Mar?
3: Pues potser ja estem fa un mes i mig, no?, treballant en això, no, Mireia?
2: Sí, sí, gairebé 2 mesos, que sobretot també les Festes del Mar és important la participació ciutadana que comporta doncs, això, no? Un temps de preinscripció, després poder doncs, totes aquestes dades recollir-les, parlar amb tots els participants i això, clar, comporta temps, a part de lo que és el tema logístic, no? De contractar, doncs, és l'escenografia que es posa a la platja és considerable i amb protecció civil, policia, doncs tot aquest entramat, no?, per fer el desembarcament a la platja, doncs ja fa més i mig, 2 mesos que estem treballant.
1: Tota una planificació que imagino que compteu amb una previsió de quants veïns poden assistir a aquest tipus d'esdeveniment, d'aquesta festa. Teniu alguna cosa en ment?
3: Bueno, en torn a unes 8.000 persones que participen o que van a veure aquest espectacle, sobretot el dia 11, el dia principal. Per tant, això comporta en protecció civil un treball bastant important. Compteu que també tenim la pirotècnia, que el propi el desembarco, també tot l'espectacle porta pirotècnia, per tant, també tenim ja un risc bastant important tant de persones que assisteixen com el tema de la pirotècnia.
1: Totalment, o sigui, la idea al final és passar-s'ho bé, no?, però tenint aquesta seguretat de que...
3: Correcte.
1: De que ja tot funciona bé. I pel que fa, seguim amb les festes majors. Mireia, ens pots donar una mica de fer un repàs de quines tenim, més o menys si sabem les dates?
2: Sí, la festa major enguany comença el dijous 13 d'agost i acaba el diumenge 16. El dijous, bueno, també fa temps que estem treballant, també fa més o menys vam començar l'hora, més i mig, 2 mesos, i el dijous, el primer dia, serà el pregó amb uns concerts a la plaça i després seguirem, no?, amb tota la festa. Hi haurà activitats familiars, hi haurà propostes per totes les franges d'edats i a diferents espais. O sigui, hi haurà moltíssimes propostes que esperem que gran part de la ciutadania pugui veure algú reflectit, no?, que li agrada, perquè és veritat que hem agafat diversos gèneres i la idea és aquesta, poder arribar a tothom, que tothom tingui il·lusió d'anar a veure alguna cosa, no?, aquesta festa major. I ja et dic que estem treballant també paral·lelament amb festes del mar alhora, perquè també comporta una logística important. Les festes majors i les festes del mar comptem amb entitats també, no?, que participen i formen part d'ella, i llavors també és important coordinar-nos com amb les sardanes, amb l'agrupació popular, amb diferents entitats que formen també, no?, la festa major.
1: Parles de la coordinació, un aspecte fonamental perquè tot funcioni bé. Al final, com es treballa des del Servei de Cultura, doncs, amb entitats i amb altres persones implicades?
2: Doncs sobretot és el estar en diàleg, no?, constant. Sempre fem diferents reunions per programar, no?, diferents reunions, i després alhora, doncs, quadrar horaris, etcètera, les necessitats que ells també tenen, doncs és això. Tenim molta comunicació, sobretot amb les entitats que participen, però en general és un departament que Cultura i Festes, no?, parlem molt amb les entitats diàriament.
1: I què us funciona millor per mantenir aquest tipus de comunicació? No sé si feu més reunions, trobades...
2: Clar, tenim una comissió de festes que és com més institucional, més formal, que es fa un cop l'any, no?, on presentem les dates exactes que seran les festes. Aquesta és com la més formal, però després ja et dic, depèn de cada festa i cada entitat, doncs és una comunicació molt fluida, amb mails, whatsapps, trucades, reunions presencials, anem fent.
1: I en tota aquesta coordinació també està, doncs, la part de preparació. Quin suport oferiu des de l'Ajuntament a les entitats culturals que hi participen?
2: Doncs sobretot és la part logística, no?, el material que necessiten, talls de carrers, doncs ho gestionem des del departament. I bueno, això, la part logística, llavors ens coordinem i quadrem horaris el que necessitin. És que treballem conjuntament.
1: Un treball en equip, de fet, on intervenen molts altres serveis municipals. Amb quines àrees de l'Ajuntament us heu coordinat perquè sigui possible?
3: Principalment ens coordinem, com hem comentat abans, amb Protecció Civil, si les festes tenen una quantitat d'assistents important. Després amb policia també, per com comentava la Mireia, per tema dels carrers i de més. Ens coordinem també amb altres departaments que hi puguin participar, per exemple, com a les festes del mar, que hi participa comerç també, tota la part del mercat que ho porten ells, que amb brigada, un servei superimportant dintre de l'Ajuntament, perquè és el que logísticament ens fa tota la feina.
1: I totes aquestes feines, totes aquestes col·laboracions... ho feu també tenint la previsió de l'època de temporada alta que estem ara, en època de platges, de que podrem tenir visites de fora de Castelldefels, o com ho teniu plantejat?
3: Sí, jo crec que a més que a les festes del mar, per exemple, n'hi ha molta gent que ve de fora, perquè és una festa única dintre del Baix Llobregat i potser dintre de Catalunya, jo crec.
1: I quin seria el perfil? No sé si teniu alguna informació... Si va, no sé, més públic familiar, més gent jove o...
2: Bueno, com sí que tenim la sort de que oferim diverses activitats, sí que és veritat que el desembarcament pirata és molt familiar, es fa a les 8 de la tarda, no fa moltíssima fa calor perquè és juliol, però es pot estar bé a la platja, és un públic molt familiar, però alhora també després ve jovent, perquè el concert o l'activitat musical, l'espectacle musical que s'ofereixi per la nit, doncs és més de joventut, no? I sí que sabem, no, que ve molta gent, el que deia la meva companya, la Lorena, del Baix Llobregat i de Barcelona. Estem molt a prop de Barcelona, cada cop hi ha també més turisme i de fet molt turisme que va visitar Barcelona també s'allotja a Castelldefels, als nostres hotels, i llavors cada cop més veiem també gent no només de Catalunya o del Baix Llobregat, sinó gent turistes de fora.
1: I parlant de tota aquesta combinació d'activitats, potser més familiars, concerts i altres propostes, Com treballeu des de l'àrea de cultura perquè la programació sigui equilibrada, tant per les festes al mar, festes majors...
2: Clar, sobretot és amb horaris. Eh? Intentem que durant el matí o primera hora de la tarda sigui una activitat més familiar i de cara a més a la matinada és una activitat més adreçada a la joventut. Però, com et deia abans, durant tots els dies hi ha diferents propostes per tothom. O sigui, els divendres, dissabte, diumenge, et parlo de festa major, hi haurà segur una activitat familiar, hi haurà alguna activitat per alguna persona o gent més gran, i després per la joventut, sobretot, doncs ja quan, a partir de les 12 ja és per gent més jove. I ho fem així, segons el dia i l'horari, intentar abarcar cada dia una mica per tothom.
1: I parlant de també a actes esperats de la festa major, tenim el castell de focs. Sabem quan tindrà lloc i quin paper té dins el calendari festiu?
2: El castell de focs es farà l'últim dia de la festa major, com a cloenda també, no? Com despedir-nos d'aquesta festa major, i com sempre es fa a la platja. També comporta una logística molt important perquè, clar, com deia la meva companya, no? Hi ha una pirotècnia, hi ha explosius, entre cometes, llavors, clar, aquí està la policia, protecció civil, guàrdia civil, hem d'avisar ENA perquè, clar, els avions també passen per allà, llavors tota aquesta logística es fa prèviament i després ho fem com acte, com a cloenda de la festa major, i per nosaltres és molt important, no?, despedir-nos amb aquests castells emblemàtics, no?, que tenim ja forma part de la cultura popular, no?, catalana. I aquest any hem posat algun efecte més, o sigui, convidem a tothom, durarà un minut i mig més, crec, que l'any passat, i convidem a tothom, serà 11:45 a la platja, com sempre, a que vinguin a veure aquests castells.
1: I pel que fa a les festes majors, com s'organitza el calendari, quines diferències o particularitats té cadascuna?
2: Clar, com diu la paraula, no? Festa major ja prové de la festivitat, no? Que emmarca festa major, partim del dia 15 d'agost, que és festiu nacional i és la Santa Maria, i llavors a partir d'aquest 15 també tenim el festiu local, que aquest any és el 14, el divendres 14 d'agost, llavors doncs ja ho fem de dijous a diumenge, el dijous 13 comença, el dia 15 que és la festivitat, i el diumenge dia 16 serà l'últim dia de festa major. I amb festes del mar passa una mica el mateix amb la festivitat del Carme, no?, que és la patrona del mar, i a partir del dia de la festivitat fem el cap de setmana, que en aquest cas doncs és del 10 al 12 de juliol.
1: I comentaves també la part logística, no?, doncs que està molt present mantenir informades diferents àrees de l'Ajuntament, però també actors o factors que poden intervenir aquell dia en la festa. Pots explicar una mica més com treballeu en això?
2: Clar, sobretot en el que et deia els castells de focs, que sí que és amb governació civil, no només és dins del municipi, sinó hem d'informar perquè són uns explosius en el fons, llavors són bastants quilos d'explosius, comporta doncs tot uns permisos que hem de demanar prèviament, com dèiem, amb governació civil, també hem d'avisar ENA perquè el tema dels avions que passen per la platja, o sigui, comporta fer diferent documentació important, que si no, no es podrien portar a terme aquests castells de focs. I això, de fet, ja amb festes del mar ja s'està fent, i amb festa major hem de començar ja, perquè comporta un temps, no? I després la part logística que fem, no?, de fer un perímetre de seguretat, que està tot amb tanques perquè la gent no pugui accedir, o sigui, tot el tema de seguretat és superimportant.
1: I quin personal treballa des de la vostra àrea de cultura amb tota aquesta part logística? Mireia o Lorena, aquí.
2: Doncs en els moments previs, els tècnics que ens estem encarregant d'això, i en el dia, o sigui, en els moments de festa major, treballem tots, des dels conserges, tothom estem treballant, tot el Departament de Cultura i Festes, i a part, doncs, Protecció Civil, Policia Local, que també estan diàriament amb nosaltres, no?, durant les festes, i Brigada també, evidentment.
1: I ja per acabar, des de la vostra experiència personal, des de la part de l'àrea de cultura i festes, en tota aquesta organització, per què penseu que és important mantenir i actualitzar les tradicions festives locals?
3: Jo crec que bueno, és una de les parts més importants, no?, que té potser el Departament de Cultura. Jo crec que si si no tenim això ja no tindríem treball, no? Potser hem de cada dia mantenir les costums que tenim fa anys i després també potser anar incorporant d'altres, no?, que també poden enriquir tota la cultura del poble.
2: I és un sentiment de pertinença, no?, que és un moment de trobada durant aquests dies la ciutadania ens trobem al carrer, que és molt bonic, no?, mantenir la cultura popular que forma part de la nostra història i esperem que també del futur dels nostres fills i filles i sobretot des del Departament de Cultura, doncs, amb les entitats, que aquesta tradició no es perdi i que es converteixi en un sentiment de pertinença de tots els ciutadans de Castelldefels.
3: Potser és un punt d'unió, no?, que avui dia sí que ens fa falta, no?, això, un punt d'unió entre totes les entitats, entre tots els ciutadans, entre tothom, no? I crec que avui dia sí que això ens fa falta una miqueta.
1: Un moment de gaudir plegats, no?, i d'estar també colze a colze per aquests moments de...
3: Correcte, sí, sí.
1: De festivitat. I per acabar, quin missatge traslladaríeu a la ciutadania perquè visqui i participi molt més en les festes que estan programades? Parlem de la Festa del Mar, la Festa Major...
2: Doncs sobretot que vinguin, i de fet amb les Festes del Mar cada cop ens superem més amb la participació i això estem supercontents, no?, perquè el desembarcament pirata és un espectacle molt bonic que explica la llegenda, no?, i la història del nostre castell i els pirates, i alhora que participin els ciutadans que cada cop tinguin més ganes també els donem les gràcies i sobretot que vinguin i participin de totes les festes que són gratuïtes, estan al carrer, o sigui, estan a l'abast de tothom, i convidem a tothom, doncs, primer a les Festes del Mar i després a la Festa Major, que esperem que els agradi a tots, que ho estem fent amb molt de carinyo i molta il·lusió, també.
3: Exacte, que vinguin i gaudeixin, que nosaltres ho estem fent per ells.
1: Que ara, de fet, parlem de la Festa del Mar... Per fer ja, per acabar, és necessari algun tipus d'inscripció a les activitats o poden assistir?
3: Principalment per poder participar com en el desembarcament pirata i tenen que fer la inscripció a través de la seu electrònica. Han d'omplir també, a part de fer el formulari, han d'omplir dos dels documents d'autorització d'imatges i d'exempció de responsabilitats, ja sigui menors o l'adult o tutor d'aquell menor, si és un menor, que la persona que hi participa. I això està obert el termini fins al dia 12 de juny, o sigui que tothom que vulgui participar ho ha de fer ja en aquesta setmana vinent i ja està. Després sí que és un requisit el que sobretot estiguin disponibles pels assaigs que es fan del 29 de juny al 10 de juliol. Important, això.
1: Molt bé, doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa. Voleu afegir alguna cosa més?
2: Bueno, que sobretot que sabem que l'agost, no?, aquest 15 d'agost hi ha molta gent que està de vacances, però la que estigui aquí, que vingui, que gaudirà moltíssim. Tenim moltes propostes diferents i això, que convidem a tothom a les nostres festes populars com les Festes del Mar i la Festa Major, juliol i agost.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Amb això que acabem l'entrevista. Recordem que parlàvem amb la Mireia Soler i la Lorena Romero, que són tècniques de cultura i festa, que ens han ajudat a conèixer una mica més, doncs, com es preparen les festes des de dins, la feina prèvia, la coordinació i també, doncs, tota la implicació des de l'àrea de cultura. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
0: Castelldefels Desperta.

0: I ara al temps connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, comencem aquest dijous novament amb un cel serè o amb poca nuvolositat en general arreu del territori, algunes bandes de núvols alts a primera hora al sector del nord-est i en conjunt unes temperatures mínimes que s'han mogut entre els 20 a 24 graus al litoral i prelitoral i valors lleugerament més baixos cap a l'interior, al voltant dels 15 a 20 graus i fins i tot entre els 10 i els 15 al Pirineu. La jornada d'avui doncs, es presentarà amb un temps majoritàriament assolellat, amb un cel serè i amb la presència, això sí, de cara a la tarda, de nuvolades al Pirineu i de bandes de núvols alts que arribaran per Ponent i deixaran el cel localment una mica més ennuvolat en aquest sector. Les nuvolades de tarda podran deixar alguns ruixats, en general febles, a punts de la Cerdanya, l'Alt Urgell o també al nord del Berguedà, en general acumulant quantitats minses o poc abundants. Les temperatures màximes al dia d'avui encara amb valors molt alts, si bé baixaran lleugerament entre 2 i 3 graus respecte a les d'ahir, encara continuarem amb màximes per sobre dels 35 graus a gran part de l'interior i assolint-se els 38 a punts del Pla de Lleida. Al sector litoral les màximes es mouran al voltant dels 30 graus encara amb un ambient xafogós al migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Castelldefels desperta. Castell en agenda.
0: M'agrada aquesta entrada, aquesta secció del Castell amb Albert Fernández. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal? Pues aquí estem.
3: Bueno, està bé.
0: Després de Sant Joan. La veritat que molt contenta, no?, amb el temps que està fent. Ja hem passat l'onada de calor, s'està molt bé.
3: Sí, hòstia, s'agraeix bastant que podem passejar tranquil·lament, tot i ser estiu, vaja.
0: Anem a fer un repàs de totes les activitats.
3: Pues sí, fem un repàs de la setmana passada, on vam tindre la nit de divendres a la nit una altra moguda, que és una activitat destinada a joves. Després, dissabte i diumenge, també vam tindre visites. I dintre del Dia de la Música, el diumenge, el Castell va acollir un petit festival de música rap. Uns quants joves del poble es van adjuntar per competir entre ells i per una miqueta doncs, compartir la seva afició. Va estar molt bé, la veritat.
0: A part de, llavors, vas tenir allà una mica de música...
3: Sí, la veritat és que sempre a veure no? com els joves continuen doncs, amb aquest gènere que no queda una miqueta... Doncs, sempre és constant, no? Continuar des que va sorgir, continua, però potser no és dels que està més ara en moda i veure que el Castell va acollir una entitat d'aquestes doncs, sempre és agraïda.
0: I pel que fa al repàs, ens queda alguna cosa més així de la setmana passada?
3: De la setmana passada, en principi, això seria el més detallat que vam fer.
0: I llavors, bueno, parlem ara d'aquest cap de setmana. Quines activitats tenim? Doncs
3: pues tenim bastantes cosetes. Comencem el divendres de 7 a 9. Tenim els Jardins del Castell al Festival of Dansa. És una activitat gratuïta on gaudirem del talent local. Recordem que el Festival Viu Dansa és el Festival Internacional de Dansa en Castelldefels. Aleshores vindran, si no m'equivoco, joves de diferents escoles i faran ball, que és el que ens agrada. Val? Recordem que és això, que és entrada gratuïta.

0: Sí, passa que mira, tenim, encara tenim més activitats, eh? Perquè tenim visites guiades que fem horari ara de juny, de dissabtes i diumenges i festius de 11 a 7, l'última entrada és a les 6, i després el diumenge tenim cinema al castell, que això és novetat total. Sota el nombre del cicle Viu l'estiu, aquest diumenge comencem amb l'exposició de la primera de les tres sessions. N'hi haurà dues més i aquest diumenge tenim la pel·lícula Estiu 1993, que és una pel·lícula que es va fer el 2017 per Carla Simó. Més o menys perquè la gent es pugui fer una idea, no?, de què va la pel·lícula, doncs tenim que la Frida, una nena de 6 anys, afronta el seu primer estiu, el primer estiu de la seva vida, amb la seva nova família adoptiva, després de la mort de la seva mare. Junt del seu entorn proper, doncs, en ple camp, la nena haurà d'adaptar-se a la seva nova vida. Així, a més, a les 150 persones que vinguin primeres de cada sessió, els li regalarem crispetes. Tenim un aforament de 300 persones, o sigui que convidem a tothom a, doncs, això, al voltant de 9:45, doncs, que s'apropin al castell el diumenge, i de 10 a 12 doncs, tindrem una pel·lícula. La veritat és que per estar, el que dèiem, no?, per estar a la fresca, en l'entorn del castell, que és molt maco i tal, poder gaudir del cinema amb crispetes, doncs és ideal.
1: Convida bastant aquesta activitat que teniu el diumenge i, a més, això, sabent que les crispetes no cal que les portis a casa, no?
0: Si ets els primers, les tindràs allà. O sigui que convidem a tothom que vagi ben d'hora a veure una miqueta de cinema al castell.
1: Perfecte. Això pel que fa a les activitats.
0: Exacte.
1: En el cas de les històries del castell, què em comentes?
0: Pues mira, repassar una miqueta, no?, que malgrat trobar restes ibèriques i romàniques sota dels murs del castell i la seva església, i fins i tot una làpida romana de finals del segle I, després de Crist, una làpida que ja vam parlar també un dia, de Valeria Aliné va dedicar al seu marit, el primer document que parla clarament de l'establiment del castell i l'església és del 29 de setembre del 1967, amb motiu d'una donació de la vinya de l'Aram, al monestir de Santa Maria de Castrum Fidelix. Tenim aquest document. Vale? I probablement en aquells dies doncs, ja es va erigir una petita fortificació, tal vegada pues una torre amb una petita muralla al seu entorn per defensar la zona, igual que anys anteriors s'havia fet en el castell de l'Alemprunyà. I bueno, parlem que, doncs, això, que tal vegada la fundació del monestir de Santa Maria de Castelldefels va tenir lloc un any abans, el 1966, i va ser una de les últimes voluntats del comte Mir, que era el germà del comte Borrell, que va morir aquest any. I doncs, ho va posar en el seu testament. Aleshores, doncs, una miqueta doncs, parlar de que ja estem parlant de que el 960 i alguna cosa, doncs, ja tenim documents que diuen que això ja estava aquí.
1: Clar, que passaven coses, no?, que hi havia interès. Que...
0: Pues sí, ja començava tenint això, no?, la nomenclatura de Castrum Fidelix, ja començava una miqueta per aquí, i, ostres, és molt curiós que, doncs, que tota aquesta part de Castelldefels doncs, dati del 900.
1: Molt interessant, totalment d'acord.
0: Tenim, doncs això sempre ho diem, no? Donem petits tastets que sempre es complimenten amb les visites guiades que es fan al castell. O sigui, convidem tothom a, doncs, per exemple, que cada setmana pots fer una visita i després també tens cinema a la nit.
1: Un combo perfecte, pues fantàstic. Sí,
0: pues sí, així que esteu tots convidats a poder fer qualsevol de les activitats que fem aquest cap de setmana.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert. Jo crec que amb això ja podem...
0: Sí, sí, sí. Si no, també sempre convidem a tothom a que es pugui, doncs això, pugui entrar a l'agenda de Castelldefels o fins i tot al nostre Instagram de Castell de Castelldefels, per tal de poder veure totes les activitats que fem i com les fem.
1: Per estar al dia, clar que sí.
0: Sempre.
1: A més, ara a l'estiu no pareu, o sigui... Esteu...
0: No, l'activitat no para mai, o sigui que sempre estem fent cosetes. Ja estan, doncs, esteu tots convidats.
1: Molt bé, doncs així acabem aquesta secció. Moltes gràcies, Albert, per estar aquí amb nosaltres.
0: A tu.
2: El castell en agenda.

0: I ara passem a parlar de la nova secció del portal municipal que s'ha incorporat a un recull dels projectes impulsats pel govern local en diferents punts de la ciutat. S'hi poden trobar tant els projectes que es troben en fase inicial com els que estan en execució o els que ja han finalitzat. Així ho explica l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, a les xarxes socials.
1: Muchos de vosotros contactéis conmigo para conocer las diferentes obras que tenemos en nuestra ciudad. En este vídeo te explico dónde consultarlas. Para conocer todas las obras que ahora mismo están en la ciudad, tienes que entrar en la página web del ayuntamiento, www.casteldefels.org. Una vez que estés en la página web del ayuntamiento, acompáñame hasta la sección Millores de la ciudad. Y aquí podrás ver todas las propuestas de trabajo que actualmente estamos ejecutando en los diferentes barrios de Castelldefels. Al final de la web de Milloras encontrarás un mapa interactivo que te permite conocer en cada punto de la ciudad qué estamos realizando. Castelldefels avanza y lo hace contigo.
0: L'espai web s'anomena Millores de la ciutat, una nova eina, com deien, de consulta ciutadana per conèixer les actuacions que s'estan desenvolupant a diferents barris del municipi. Sota el lema Castelldefels avança, el portal acull la relació de projectes promoguts pel govern amb l'objectiu de millorar l'espai públic, els equipaments, la mobilitat, les zones verdes i els serveis de la ciutat. Escoltem el gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: Tenim totes les actuacions que s'estan fent al carrer, que són decenes, i el preu, les característiques, on es fan, com es fan, o sigui, pot trobar tota la informació del que Castelldefels, del que l'Ajuntament està fent en aquests moments. A més, ho hem fet amb una estètica de fitxes, que és encara més fàcil, les pots veure a través de la portada, també pots entrar a clicant a totes les propostes, pots entrar a totes les fitxes i a totes les fitxes doncs, veus totes les obres que s'estan fent, que en aquests moments estic repassant ara, però bueno, jo crec que tenim més de 20, 30, prop de 40 actuacions que s'estan fent a la via pública i és una manera, doncs, primer, de ser transparent amb la ciutadania, tot el que estem fent i, segons, també de que sàpiguen què s'està fent per millorar la ciutat.
0: Entre les actuacions es poden consultar projectes com la urbanització del carrer Barcelona, la remodelació de la plaça de l'estació, el nou pavelló de Can Vinader, per exemple, la renovació del Parc dels Xiprers.
2: Aquesta pàgina és un mandat que jo crec que es feia molt necessari fer aquest tipus de mostrar aquest tipus d'informació. Estem en un mandat on s'està sent molt actiu en la inversió municipal, en la inversió pública, i bueno, s'havia d'explicar bé què és el que s'està fent i sobretot de donar molta informació, perquè sí que és cert que l'Ajuntament ha estat molt actiu aquests 4 anys en la creació de projectes i ara, com passa sempre, primer any es pensa en quins projectes han de fer, segon i tercer any es defineixen, es creen, es fan la redacció dels projectes i l'últim any es fa l'execució dels projectes. No? És això que diuen sempre, tot això quan arriben les eleccions, és que no dona temps abans, és que el primer any es pensa quin ha de ser el projecte o els projectes que es desenvoluparan segons la situació econòmica, el segon i el tercer bàsicament són per crear els projectes, treballar-los i redactar-los i l'últim any és l'execució física. No? Aquest mandat, a més, tenim molta activitat al carrer perquè estem fent molta inversió. S'ha de pensar que entre la inversió directa que ha fet l'Ajuntament amb els seus recursos, la inversió, obres que s'estan fent conjuntament amb altres administracions i obres que assumeixen directament algunes altres administracions de forma directa en la seva globalitat, en la seva totalitat.
0: L'espai web també inclou un mapa interactiu que permet localitzar les diferents actuacions sobre el territori i consultar en quin punt de la ciutat s'estan duent a terme. D'aquesta manera, la ciutadania pot tenir una visió més clara i ordenada de les obres i millores que afecten el seu entorn més proper. Amb aquesta nova secció, l'Ajuntament vol facilitar l'accés a la informació municipal i fer més visible tota l'evolució dels projectes que formen part de l'acció de govern de Castelldefels.
3: Castelldefels Desperta.

0: I tenim amb nosaltres a l'Anna López, la presentadora del programa Magazine Així Som. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia, Patricia. Espero que la Rebella ja està bé.
0: Sí, la veritat que bastant bé, no? Bastant de música, no? Alegria. Jo crec que ha estat així per la majoria de gent, no dic per tothom, perquè també hi ha gent que li agrada pues, passar un dia tranquil.
1: Exacte. Bé, doncs avui què podem dir? El programa tenim el Castelldefels Coffee, com cada dijous, protagonitzat com cada dijous amb el PSC, en aquest cas ens acompanyarà el regidor Jordi Planell. A pocs dies d'inaugurar-se la Biblioteca a la Platja, la Míriam Huguet, que ho fa el dia 29 de juny, la Míriam Huguet, directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado i per extensió de la Biblioteca a la Platja, ens parlarà de les novetats d'enguany. La unitat mòbil voltarà a acostar-nos a un comerç de proximitat i coneixerem doncs, les incidències que es van produir precisament aquí a la Revetlla per Sant Joan de la Mà del Leo Piqué, sotinspector de la policia local. La Coral Margalló fa una activitat, un concert, aquest divendres, demà, a l'església de Santa Maria. És un mes dels concerts que fa motiu del seu 45è aniversari i parlarem amb el seu president i una de les cantaires del programa d'actes.
0: Molt bé, tot un conjunt d'entrevistes doncs, molt enfocades a l'actualitat, no, al que tenim sí. Aquí a la ciutat aquests dies.
1: Exactament.
0: Ens ha quedat alguna cosa que destaca?
1: Bueno, destaquem que els programes d'avui arriben les formals del blues a les 1 de la nit, a les 2 quarts de 10 al Club dels Experts i a les 2 de la nit musicalia. O sigui que podeu continuar escoltant, a més d'aquest matí i aquesta tarda, la programació vespre nit també de la ràdio.
0: Una mica de programació, no? Doncs també que convida a... Bueno, fa estiu tot això, no? Musical i a tots aquests programes. Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies, Anna.
1: Gràcies, Patricia, a tu. Fins ara.
0: Fins ara.

0: I estem a punt d'acabar aquesta segona hora del programa Castelldefels Desperta, on hem fet un repàs de les notícies d'actualitat del municipi, doncs d'aquesta notícia sobre el pas del Tour de França amb una suma de participació amb voluntaris, amb 67 voluntaris i voluntàries que donaran suport a l'organització de la prova. També fent un repàs, doncs, hem parlat de l'estrena de l'espai web on es poden consultar les millores que s'estan fent a la ciutat i, com sempre, doncs, les entrevistes, una petita anotació, doncs, aquestes entrevistes que hem fet amb Mireia Soler i Lorena Romero, les tècniques de cultura i festes i aquesta secció del castell amb l'Albert Fernández en un cap de setmana ple d'activitats i novetats. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat Patricia Bazagam. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Fins la propera.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10. Dos forts terratrèmols del més important de magnitud 7,5 han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora catalana i han ensorrat edificis sencers a Caracas i a altres punts del país. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional, 32 morts i 700 ferits. Les imatges fan tema moltes més víctimes. L'ultradret repèn el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Pirielles ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien cada cop més que està aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames de Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Nou parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada, perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'Hospital Trueta de Girona posa en marxa un nou bloc quirúrgic per a operacions d'alta complexitat. S'han ubicat en un edifici annex que ha permès passar d'11 a 16 quiròfans. La propera fase de l'obra consistirà, entre d'altres, a la reforma de quiròfans ja existents. I el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. És la 22a edició que desplegarà fins diumenge una trentena de dues actuacions diferents.
3: Esports. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant el València, 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història després de sentenciar la final per 3-1. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugrana jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final.
2: I el temps, cel serè amb alguns núvols al voltant del Cap de Creus. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge en què no s'arribarà als 40 graus. Sensació de xafogó a la façana costanera.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. El cap de setmana s'omple de màgia amb el tercer festival Castelldefels Màgica. Durant 4 dies, des d'avui fins al 28 de juny, el Certamen Internacional d'Il·lusionisme i Prestidigitació torna a omplir els llocs més emblemàtics de la ciutat. amb Junqui i el seu espectacle inaugural a la plaça de les Palmeres. Hando, el Màgic Andreu, Gaetan Blum o la cloenda càrrec del Maglarí, entre altres professionals del renom internacional del món de la màgia. Els refugis climàtics de Castelldefels ajuden a combatre la calor. Es tracta de 5 espais interiors amb climatització i 2 espais exteriors, pensats per a que la ciutadania es pugui refugiar de les temperatures extremes dels mesos més càlids i davant d'episodis d'onada de calor. Els espais exteriors són el Parc del Castell, el Parc de la Muntanyeta, i els interiors, l'Edifici de la República, el Centre Cívic Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Cívic Vicealegre i l'Espai del Mar. Des de demà fins al 6 de setembre, el trenet turístic torna a connectar el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja. Ofereix servei divendres, dissabte i diumenge d'11 del matí a 2:15 i de 5 a 21:45 hores. Els bitllets, a partir d'un euro, són gratuïts per a menors de 5 anys. I això és tot el moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
10: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
10: No te lo puedes perder.
4: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza, aquí empieza Castelldefels, així som. En breu sentirem el que ha preparat el Diego González a Musicalia per aquesta nit, un programa que arribarà a les 10. Abans, les formes del blues a les 9 de la nit i el Club dels Experts a quarts de 10. Avui la nostra tertúlia política, Castelldefels Coffee, amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, i en aquesta ocasió ens acompanyarà un dels regidors, Jordi Planell. El dia 29 de juny comença de nou la biblioteca a la platja, un lloc on llegir la premsa diària, on també doncs, fer el tràmit del préstec de documents, i un espai doncs, està molt, molt a gust durant tot l'estiu a la platja amb activitats també diàries. Però la Míriam Huguet, la directora de la biblioteca, ens ampliarà aquesta informació amb els continguts de la biblioteca a la platja d'enguany. La mòbil ens tornarà a acostar a un comerç de proximitat i el Lepi, que és el director de la policia local, ens farà una crònica de com va ser la revetlla de Sant Joan a Castelldefels, en la qual ja avanço ja que no es van produir incidents d'importància. La Coral Margalló celebra aquest divendres el concert d'estiu amb un concert amb un repertori molt variat que posaran en marxa des de l'Església del Castell. Ens explicaran els continguts d'aquest repertori i el que significa per la Coral aquest concert. Comencem. Welcome.

0: podcast d'Fels Coffee.
1: Efectivament, i avui torn per al Partit dels Socialistes de Catalunya i en aquest cas ens acompanya Jordi Planell, regidor. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Si li sembla, comencem doncs, una mica analitzant els continguts del ple ordinari d'aquest mes de juny que té lloc demà a partir de la 1:00 PM.
2: Sí.
1: Primer de tot, hi ha 4 escrits que es presenten.
2: Sí.
1: O 3 escrits, no?
2: Sí, jo crec que són 3
1: finalment.
2: 3 escrits, i igual hi ha un quart que no ha acabat de veure, però sí que hi ha un escrit que parla del cap de Can Bou, del nou cap, de la Muntanyeta, i que, bueno, que fa una sèrie de preguntes al consistori, demanen, bueno, pregunten pel pla funcional, per la mobilitat, com s'estudia la mobilitat, perquè és un tema que ens preocupa i ens ocupa, la mobilitat de la Muntanyeta, quan tinguem el tercer cap. Sabem que es farà una part de zona blava o inclús taronja, però clar, quan posa zona blava, els veïns es veuen afectats. No sé si de retruc posaran zona verda o no. Són preguntes que hem anat fent i no tenim resposta. També, dintre les preguntes de l'escrit, es demana que el 100% dels serveis siguin públics, que no es joguin estàncies per dentistes o per mútues privades. Hi ha aquesta sèrie de preguntes que sí que tots ens preocupen una miqueta. Després, per una altra banda, comentar que la regidora ens ha fet arribar les al·legacions que presentaran respecte a tot el que és els informes que han presentat des de la Generalitat, i nosaltres els estudiarem i veurem si també presentem al·legacions per part del Partit dels Socialistes, perquè l'objectiu final és assegurar la qualitat dels serveis. Per tant, si hem de demanar més metges o hem de demanar més infermers, ho farem. Perquè el que volem és garantir el servei. Després hi ha un altre escrit que parla de dos expedients de vivienda d'inclusió social, bueno, que també vam veure un episodi una mica dramàtic l'anterior ple, i ara també serem coneixedors de dos expedients més. Una vegada més tenim el problema sobre la taula i no podem mirar cap a un altre lloc. Tenim un problema de vivenda i, a més, tenim un problema amb moltes famílies que estan visquent en pisos de fons voltors o de grans tenidors i els estan enviant al carrer. Per tant, tenim un problema social i greu. I després, un altre escrit que presenta l'Associació de Veïns de Can Bou Botigues, que parlen de la modificació del PGM que s'està fent en aquella zona per poder, fa 2 o 3 plens, es va fer una requalificació d'un terreny, modificant el PGM, per tal que es pogués edificar un edifici. I ells el que s'estan queixant és que, ja que han fet aquesta modificació que desafecta un terreny per construir, per què no fan la modificació que desafecti la situació de les cases que hi ha allà, que tenen més de 50 anys i estan, segons amb el PGM actual, no poden tocar ni una totxana.
1: Aquesta modificació la pot fer l'Ajuntament?
2: La pot demanar, clar.
1: La pot demanar. En aquest cas, l'entitat que ho fa és l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
2: Sí, però aquí el que s'estan queixant els veïns és que l'Ajuntament ha demanat... És un procediment que triga 2 o 3 anys, però clar, si van demanar modificar el PGM per desafectar un terreny que era rural o no sé quina qualificació tenia a passar a poder construir, per què no han aprofitat per fer-ho amb totes les cases que ja estan construïdes i que es troben en una situació que no els permet fer res a l'actual PGM. I aquesta és la denúncia que fan a l'escrit. I, sincerament, crec que tenen bastanta raó amb aquesta denúncia o amb aquesta crítica. Després tenim una sèrie de punts també de...
1: Sí. A l'ordre del dia ja, no?
2: Sí, de l'ordre del dia hi ha la proposta de modificació de les àrees bàsiques de salut que ens ha presentat el Departament de Salut de la Generalitat, i és una miqueta lligat amb el que parlava abans, que respecte a aquesta proposta el propi Ajuntament, l'equip de govern, farà unes al·legacions i nosaltres les estem estudiant i potser incorporem de noves també.
1: Clar, perquè en principi el Departament de Salut ha anunciat que al voltant de la tardor, d'aquesta propera tardor, el centre s'inaugurarà.
2: Sí, segons el que nosaltres tenim entès, cap a l'octubre s'hauria d'inaugurar. Seria la data clau. Després també tenim un punt que també és dels que acostuma a passar tots els plens, la relació dels llocs, o sigui, la modificació parcial de relació de llocs de treball. Hi ha un lloc nou i canvis per la titulació de titulació. Des del Pla Bolònia han hagut una sèrie de canvis amb les titulacions i a poc a poc s'està adaptant totes les RLTs a les noves titulacions. Després també tenim un punt de modificació de la política de qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquí també direm alguna cosa perquè nosaltres considerem que està molt bé aplicar polítiques de qualitat, però també s'han de mesurar els resultats i veure els indicadors si anem bé o si anem cap endavant o anem cap endarrere. Aleshores, no és només dir fem política de qualitat, sinó com la fem, com la mesurem i com li donem una volta als resultats. Si no són bons, quines polítiques tenim per tornar a incidir en aquestes polítiques. Això sobretot amb el món en què jo em dedico, al de la informàtica, hi ha procediments molt tancats i són cíclics. Vas revisant la qualitat i vas fent millores segons uns indicadors. Per tant, aquí preguntarem per això, no? Quins indicadors hi ha per mesurar la qualitat, si anem millor o pitjor. Després tenim un punt, aquest és també un que passa cada dos anys, que són les bases reguladores de la 17a convocatòria dels Premis Ciutats de Castelldefels que tindran lloc l'any vinent. Sí. Aquí sí que vam demanar que el jurat pugui ser paritari i, bueno, pel que ens dit, possiblement hi ha més presència femenina que masculina. Bueno, ara ens ho explicaran tot amb el

0: I després també com cada any per aquestes dates i últim punt del ordinari del ple tenim la declaració institucional de l'Ajuntament de Castelldefels en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que aquesta jornada cada any adquireix més rellevància i més importància, perquè no només amb el món LGTBI, sinó amb altres sectors estem anant cap enrere socialment. Per tant, és un acte més on reivindicar tot el que hem aconseguit en els darrers anys i no perdre-ho.
1: Que... Precisament se celebra que se li fes demà la lectura del manifest, poc sí. abans del ple, a les 12 del migdia.
0: Sí, a les 12 del migdia es fa la lectura del ple. I
1: crec... el dissabte l'activitat.
0: El dissabte es fan les diverses activitats. Esperem que no faci molta calor per la nit.
1: Sí, encara... perquè ja veus una reducció de les temperatures que hem tingut aquest pic de calor que hem patit els últims dies.
0: Sí, per lo que he llegit, a partir d'avui baixaran una miqueta. Però bueno, encara fa molta calor.
1: Sí.
0: I ara ja entraríem amb l'apartat de les mocions. En aquest cas hi ha quatre mocions. La primera moció la presentem nosaltres, i és per garantir el compliment dels acords de ple en matèria d'inclusió social, accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats específiques. Per què la presentem? Perquè nosaltres vam presentar dues mocions, una l'any 2023, que feia referència al Pla Local d'Inclusió, i una segona al setembre o juliol de l'any 2025 per la... que feia referència als pictogrames per ajudar les persones amb necessitats doncs, a facilitar l'accés als edificis públics i tindrà una informació més comprensible per a ells. I bueno, aquí el que demanarem amb aquesta moció és que, per exemple, ens han fet esmenes a la totalitat que s'han aprovat per part del govern, però no veiem els resultats. És a dir, ens fas una esmena a la totalitat, l'aproves, però al cap de dos anys, què has fet? Això és el que demanarem. Perquè si ens has de fer una esmena de totalitat per no fer res, doncs deixa la nostra moció, si tampoc farà res. És aquesta la crítica constructiva que volem fer. I no estem parlant d'una cosa banal, estem parlant de facilitar l'accés i comprensió a les persones i a les escoles que creiem que s'està fent, a edificis públics com la biblioteca, que també pensem que s'està fent, o caldria fer una miqueta més, als espais de salut pública. Hi ha pictogrames que ajuden a la gent, inclús gent amb poca visió, no? per entendre on estan i tindre missatges d'emergència, si cal. No? Doncs ja no parlem de la primera moció que parlava de que els passos de vianants haguessin pictogrames per avisar de la periodicitat, de mirada dreta, tindre en compte, etcètera, etcètera. Que ens va arribar a donar temps a l'anterior legislatura a fer un, però no és suficient. Per tant, o hauríem de reforçar molt, molt més aquesta senyalització. I també voldríem saber si hi ha una comissió municipal d'inclusió o no, i si no hi és, constituir-la, i si hi és, reactivar-la, perquè no ens sona que s'estigui movent massa. I bueno, sobretot el que volem és transparència amb els acords que vam aprovar, saber si s'estan fent o no i en quin grau. Bàsicament, això és el que demanem. Després també es presenta una moció que per la mobilització dels habitatges buits i la garantia del dret a l'habitatge a Castelldefels. Una vegada més hem de parlar d'habitatge, ja que és el principal problema de la ciutat de Castelldefels. I amb aquesta moció el que s'estan demanant és, d'una manera rigorosa i estricta, saber el número d'habitatges buits que hi ha a Castelldefels. Perquè les xifres oficials nosaltres no ens les creiem. Són molts pocs pisos buits i segurament hi ha molts més. Hi ha maneres de saber-ho. Per tant, el que estem demanant és que s'intenti esbrinar quants pisos buits hi ha, perquè té dues implicacions. La primera implicació és que aquests pisos podrien anar al mercat de lloguer, per tant, baixaríem la tensió amb els preus de lloguer. I per un segon lloc, si estan

0: buits tenen un recàrrec a l'IBI. Vostè sap que es va aprovar una modificació per tal de que si tenies un pis buit, doncs havies de pagar un recàrrec a l'IBI. Estem perdent diners si no sabem realment quants pisos buits tenim. I també voldríem saber, a la llarga, és quins habitatges estaven buits s'han incorporat al mercat de lloguer. Voldríem també saber-ho, perquè aquí voldria dir que s'està fent una bona feina. Després tenim la tercera moció que presenta Esquerra Republicana en suport al dret a morir. Com vostè sap, ja fa uns anys, no sé si el 2021, es va aprovar al Congrés la llei de la mort digna, no? la llei de l'eutanàsia, per dir-ho així. I bueno, aquí el que la moció està proposant és que sobretot es doni informació per part de l'Ajuntament, d'aquelles persones que puguin trobar-se en aquesta situació, tinguin tota la informació possible i no ens haguem d'anar a fons ministerials o de Generalitat. O sigui, aquesta moció el que està demanant és que a l'Ajuntament també faciliti la informació i acompanyament. És el que està demanant. A veure, estem parlant d'una llei que ja existeix. O sigui, no canviarem res, sinó que a nivell municipal no mirin cap a un altre lloc i donin també suport i informació a les famílies, que sobretot no és una decisió fàcil, no és una decisió fàcil, però sí que necessites un acompanyament i una informació per veure les possibilitats. I això és el que està demanant la moció. I després tenim una moció que presenta Movem sobre la climatització, adaptació i confort tèrmic dels equipaments educatius de la ciutat. Ja fa anys que estem dient que a les nostres aules els nens estan patint aquestes onades de calor dintre les aules i estem lluitant perquè estiguin climatitzades, els patis tinguin més ombra, etcètera, etcètera. Sabem que és una part molt important, competència de la Generalitat, però ja que la Generalitat no pot arribar a totes les escoles, sí com a Ajuntament hauríem de tindre aquesta iniciativa, no? D'intentar facilitar que les aules es puguin anar al mes de juny i al mes de maig inclús, perquè aquest any, la veritat, que els pics de calor han sigut bastant alts. I també hem de recordar que al setembre tindrem aquest problema. Al setembre també fa bastanta calor. I això és un problema ja que al final serà estructural de la salut pública, no serà només estacional de dos mesos. Cada vegada anirà pitjor. I aquí què passa? Que tenim centres antics i alguns tenen mòduls provisionals o patis sense ombra. Per tant, s'ha d'intentar prioritzar i millorar aquestes condicions. I bueno, pues serà una moció també. Jo crec que aquesta serà interessant debatre, perquè al final ens preocupa a tots les condicions com es troben els nostres fills a les aules i no hem de buscar de qui és la competència, sinó hem de fer tot el possible per ajudar. Recordem que aquí fa anys havia una necessitat d'un quart institut i l'Ajuntament, per motu propi, va decidir construir-lo sense que ho fes la Generalitat. Doncs, si es va poder fer això, aquí també hauríem de poder ser proactius encara que hi hagi certes competències que toquin la Generalitat. Però hem de recordar que l'Ajuntament dona una partida pressupostària a les escoles per patir manteniment. Si incrementem aquesta partida, aquest patir manteniment es pot convertir en comprar aparells d'aire condicionat portàtils, per exemple. Només poso un exemple. I bueno, acabarem el punt.
1: Molt bé, en principi, referent a aquest últim tema, els pressupostos van camí de tramitar-se a la Generalitat de Catalunya, que ha rebut finalment el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya. En aquest cas, es desbloquejarien doncs, temes com aquests de recolzament als consistoris, als ajuntaments, als diners que perceben de la Generalitat per diferents serveis.
0: Exactament. Nosaltres hem vist els pressupostos, hem vist l'increment en educació de més de 2.000 milions, que és molt important, no s'havia fet aquest increment mai. Per què s'ha de fer un increment tan fort? Perquè portem molts anys de desinversió i cada vegada les escoles tenen més anys. Per tant, requereixen de més manteniment i més adaptació als temps actuals. És el que està demanant la moció, eh? Ens hem d'adaptar a lo que ve. Si estiguéssim en una època de glaciació, demanaríem més estufes. Però ara el que toca és això. Per tant, tenint en compte que els espais que tenim són antics, ja són bastant antics, adaptar-los sobretot als patis, redissenyar els patis. No és el mateix la temperatura de buida que la fa 15 anys. Per tant, els patis no estan pensats per les temperatures que estem tenint avui en dia. I sí, el dels pressupostos de gener desbloquejaran moltes coses i entre elles esperem també, ara que ens hem presentat al Pla de Barris una altra vegada, esperem que ara sí que ens toqui i puguem acabar a Vista Alegre i Can Vinader. Podem iniciar ja una remodelació total de Can Vinader, que és un dels barris que sempre hem pensat que li calia una bona neteja de cara i modificació dels carrers. Jo sé que la regidora Eva López, quan portava Via Pública, tenia molt clar el que volia fer, per exemple, al carrer Santa Marta, que és un carrer transversal. Ho tenim present i ho tenim en compte sempre, aquest barri, que és el següent que li tocaria.
1: Molt bé, doncs aquí també d'actualitat el Festival de Màgia que comença avui a Castelldefels i demà s'inaugura un altre recurs que arriba amb l'estiu, el trenet turístic.
0: Sí, el trenet turístic sembla que és com quan el Corte Inglés anuncia les rebaixes, ja ha arribat a l'estiu, no?, quan el veiem. A veure, el trenet turístic fa una molt bona feina, ja fa molts anys, no me'n recordo quants anys el tenim, i per un preu que és pràcticament simbòlic, que et puguis anar a la platja d'una manera agradable i que, bueno, que és un atractiu turístic més també per les persones que venen aquí a visitar-nos, però fan servir moltes famílies, sobretot avis amb els nets, ho fan servir molt per anar a la platja més perquè té diverses aturades i, bueno, és un mitjà que tothom l'espera. L'any que no el vam tindre van haver-hi queixes, doncs.
1: I el Festival de Màgia, com diuen, que comença avui?
0: Sí. Hi ha algunes actuacions a l'aire lliure, esperem que no faci massa calor. I bueno, la màgia sempre és benvinguda, és un espectacle que agrada a petits i a grans, que bueno, esperem també gaudir-ho, dintre també del que seran les celebracions del dia de la Pride, de l'Orgull LGTBI. Bueno, tindrem un cap de setmana mogudet i això que venim ja de Sant Joan, que bueno, que també ha sigut mogudet i per això no hem patit cap incident greu.
1: Que era del que es tractava també.
0: Sempre.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Plana, el regidor pel Partit dels Socialistes de Catalunya, l'Ajuntament de Castelldefels, que vagi molt bé el ple i, evidentment, tota la setmana.
0: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee. La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Dos potents terratrèmols de més de 7 graus d'intensitat sacsegen al nord de Veneçuela. De moment s'han confirmat 32 morts i 700 ferits, però les imatges i els testimonis fan tema milers de víctimes. La zona costanera de La Guaira és la més afectada, a milers d'edificis enfonsats. També hi ha importants danys a Caracas. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència. Ja es van succeint els missatges de suport i d'ajuda humanitària per part de governs d'arreu del món. El president dels Estats Units explica la predisposició a ajudar els amics, diu, igual que altres governs contraris de la regió. Brussel·les també es prepara per enviar material i equips, com ja han fet alguns dels 27. José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna, anuncia que en demanarà la nulitat. En un àudio a la cadena SER, qui va ser número 2 dels socialistes, també ha dit que s'ha premiat un delator, referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. I l'endemà que Junts proposés a Pedro Sánchez un pas al costat sense convocar eleccions, el PP veu incomprensible la idea dels de Puigdemont de no sumar-se a una moció de censura contra el president espanyol. El portaveu dels populars, Borja Semper, critica els micròfons de Catalunya Ràdio que, malgrat els escàndols de corrupció, cap dels aliats del PSOE mogui fitxa. A Catalunya hi ha hagut 13 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. I 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. Donald Trump dona el tret de sortir dels actes dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ho ha fet amb un míting polític on ha repassat els èxits que ell s'atribueix sobre l'Iran o sobre l'economia del país. La segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendrà dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sempre els punts de desavinença. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està al nivell del dia abans que comencés la guerra. Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com a l'Osa o el Petit de Calaril.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. El Brasil i Mèxic han passat com a primers de grup i Sud-àfrica i el Marroc com a segons. Entre aquest vespre i aquesta matinada que ve s'han de jugar els últims partits dels grups D, E i F. El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia, el quart partit de la final. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a La Corunya.
0: Ens queda el temps. Avui cel serem alguns núvols al voltant del Cap de Creus. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge en què no s'arribarà als 40 graus.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia. El futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels s'ha debat al ple municipal. La sessió ordinària d'aquest divendres, que arribarà a la una del migdia, inclou, entre d'altres temes, l'adhesió de compte de la proposta de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels per part del Departament de Salut de la Generalitat i les propostes de l'Ajuntament de Castelldefels en relació a aquest tema. Recordem que el ple retransmet en directe a Ràdio Castelldefels al 98.0 de la FM, a la portada de la web municipal castelldefels.org, al canal de YouTube municipal, a la pantalla de la plaça de l'Església i en seguiment punt per punt a través de X. El 28 de juny es reivindica l'orgull LGTBIQ+. El programa d'activitats inclou la festa Pride al Locobongo el 27 de juny, la Zumba Pride familiar també el mateix dia, el taller de tinta samarretes el 25 de juny, avui de decoració de bosses de tela el 26, Cineforum, i a més la façana de l'Ajuntament al Castell i les lletres ornamentals a plaça de les Palmeres i la plaça Colom s'il·luminaran amb els colors de l'art de Sant Martí el 28 de juny. Abans, però, demà, lectura del manifest reivindicatiu a les 12 del migdia. Del 26 al 5 de setembre, les activitats d'oci nocturn a la plaça de les Palmeres estrenen nou format. Neix el Palm Market, acollirà projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia. La iniciativa engloba cultura, gastronomia i artesania amb activitats per a que la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Casteldefels, així som.

0: Doncs el proper 29 de juny s'inaugura una nova temporada de la biblioteca a la platja. Aquestes les activitats aniran al voltant de l'astronomia. Doncs parlem al respecte per concretar quines activitats presenta la biblioteca enguany amb la Míriam Huguet, directora de la biblioteca a la platja, també de la directora de la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bon dia, Míriam.
1: Bon dia, Anna.
0: Comença el 29 de juny amb el lloc habitual i en els horaris habituals, oi?
1: Sí, sí, sí. El proper dilluns 29 a les 5 de la tarda obre les portes de nou la Biblioplatja, amb moltes ganes, molta il·lusió. I sí, sí, al mateix lloc, al Passeig Marítim 133, en aquell mòdul que tenim tan estupendo, i a més amb la tarima de fusta, no? Amb vistes mentre estàs llegint a primera línia de mar. Els horaris seran de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9.
0: Molt bé, i a banda d'oferir els serveis que ofereix també habitualment la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, com de préstec de documents, es pot llegir la premsa diària també cada dia, hi ha un conjunt d'activitats.
1: Sí, sí, sí, a més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: També continua el temps dedicat al medi ambient.
1: Sí, sí, per suposat, la Biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient, i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la Regidoria del Medi Ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels, no? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient, comptarem amb Fumbrain, Medulis i bueno, amb d'altres també companys que, amb els que hem col·laborat altres anys.
0: També enguany presentarà dues activitats relacionades amb la màgia.
1: Sí, sí, sí, sí. Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica, i també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: Molt bé, activitats adreçades, doncs en aquest cas sí, al públic més infantil.
1: Sí, bueno, us haig de dir, la màgia és per tots els públics, això sí que no només infantil, jo crec que pot agradar a tots la màgia, ho hem vist. Les hores del conte et diria que també, sí que és veritat, no? Pot anar més dirigit a públic familiar, però les hores del conte, si ens deixem endur, ens poden enganxar a tots. I després, pel que fa als dimarts astronòmics, on us deia que tindrem totes aquestes activitats relacionades amb l'astronomia, gràcies gran part a la col·laboració amb Astrofels, l'associació astronòmica de Castelldefels tan interessant i tan important que tenim aquí, també podran agradar a adults, o sigui que aquest any diem que és per tots els públics.
0: Que bé, i com dèiem, doncs, habitual la presència de persones que s'acosten a la biblioteca o per portar-se, com dèiem al principi, documents o per llegir allà in situ aquelles obres. Evidentment, el fons és més petit que la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per espai, però també té una bona representació de llibres de tots els gèneres, podríem dir, oi?
1: Sí, sí, sí, sobretot tenim novel·la, que és com el que ve més de gust, no? Llegir quan estem d'oci, tenim novel·la, tenim novel·la juvenil, i tenim còmic també, i pels més petits doncs una mà de contes. Sí, sí, sí, sí. O sigui, lectures com més atractives, no? Més de cara a l'estiu.
0: Molt bé, doncs podem adreçar-nos a la Biblioteca a la Platja, que com ja no obriria les seves portes aquest 29 de juny, i també coincideix amb el canvi d'horari de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, tenir-ho en compte també.
1: Sí, sí, sí. Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres obrim de 4 a 2 quarts de 9, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 i els divendres de 10 a 2.
0: Els dissabtes ja no hi haurà activitat.
1: Els dissabtes ja no hi haurà activitat de biblioteca.
0: Molt bé. Doncs Míriam Huguet, moltíssimes gràcies com a directora de la Biblioteca La Platja i també, evidentment, de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per presentar-nos aquestes activitats, aquestes novetats, aquests continguts que oferirà enguany la Biblioteca a La Platja.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: A tu, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Neus, vine, que et vull fer una pregunta d'accents. Com que estàs fent un curs de català, segur que ho saps.
2: Digues, digues.
1: Avui he vist un cartell que deia "Estalvia aigua, és urgent". I m'ha estranyat veure la paraula "és" amb accent. Jo pensava que havien eliminat els accents diacrítics.
2: No, home, no. I tant que em porta. De fet, en queden 15.
0: A Punt de Sal. En català, "és" s'escriu amb accent quan "és" una forma del verb "ser". Per exemple, "és un noi molt espavilat". En canvi, el pronom "es" no porta accent. Per exemple, "es ven un pis". A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Atención amantes de la magia.
1: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
0: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
1: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
0: No te lo puedes perder.
2: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
3: Què faràs per la revetlla de Sant Joan?
4: Anirem a sopar amb uns amics.
3: I vosaltres, què fareu? Doncs nosaltres també hem quedat. Ara que hi penso, he d'anar a encarregar la coca i els petards. Mira, me n'hi vaig ara, que després no en queden.
2: A punt de sal. En català, la festa que se celebra la nit que precedeix certes diades s'anomena revetlla. Per exemple, celebrem la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Bona revetlla! A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Doncs ja tenim a nosaltres el Leo Piqué, inspector de la policia local, perquè ens fes una crònica del que va passar ahir amb la celebració multitudinària que va haver a la Revetlla de Sant Joan. I si podríem buscar un titular seria que es van produir menys incidents amb més públic i menys actituds incíviques. Què tal? Bon dia, Leo.
1: Doncs no? Bon dia, Anna. Molt bé, el que tu has dit és un resum molt... molt esclaridor del que ha succeït la Revetlla i no abans de nit.
0: Sí.
1: Però bé, vull dir, seria un bon resum del que ha passat. Vull dir, el que volem des de la policia i creiem que tota la ciutadania ens agrada és això, que tinguem molta gent, però no tinguem incidents.
0: Molts pocs incidents perquè va haver en general el comportament cívic, però sí veu detectar a nivell policial que hi ha hagut un increment de persones que van venir a passar la Revetlla aquí.
1: Sí, concretament, el dispositiu ja el vaig explicar, és un dispositiu el més important que tenim durant tot l'any a Castelldefels, ni Festa Major ni Cap d'Any, és el més potent, quan més gent tenim i de vegades quan més problemes hem tingut. No? Aquest any, un any més, hem tornat a fer servir el dispositiu més o menys marc que tenim, sempre afegint coses noves. Recordem que l'any passat va ser molt problemàtica la plaça Espameres i aquest any hem reforçat molt la plaça Espameres i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent doncs surt i ja una mica disbaixo i això és incontrolable, no?
0: Cap detingut aquella nit, cap persona detinguda?
1: Sí, com a fets destacables no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit Sant Joan, no recordo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la van tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, vull dir, no podia fer-se passar aquest menjar i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no ha hagut penetració. No? I amb tanta gent, doncs, algun tontorrón doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és mínim, també, una nit així. I com a negatiu, doncs, que ens van entrar a 2 domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la Revetlla i van estar actuant en 2 domicilis de la zona centre, precisament no de la platja, de la zona centre, van entrar en 2 vivendes.
0: També es van produir trencament de vidres d'alguns cotxes, no?
1: Sí, dos o tres vehicles es van trencar els vidres que tinguem constància, però insisteixo i qualsevol dada és interpretable, evidentment, però sí que d'on venim i els que portem ja anys fent aquest dispositiu i vivint-lo, doncs jo vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era de que va ser una Revetlla molt i molt tranquil·la, se van tirar molts petards, va haver-hi doncs, moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica i si féssim un balanç, no tinc les dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo almenys recordi que hagi viscut aquí.
0: També normalitat pel que fa als desplaçaments en tren a l'estació del Baixador, amb el dispositiu que es va dissenyar amb la col·laboració de Renfe Adif.
1: Sí, una vegada més vull recordar que aquest dispositiu que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem i vigilància privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava, DIF, vora 3.000 persones, no arribaven. Són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració de militars la teníem des de lo que era la zona del Baixador de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora, doncs aquest any s'han trobat amb moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà. Era un lloc on no, habitualment doncs, anava alguna família i tal, i en canvi aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent, i això ho diu també la quantitat de residus que vam recollir al matí següent, que estaríem estimant, segons l'AMB, unes 18 tones de residus a la platja, a la sorra, on una part molt important se va recollir d'aquella banda d'allà.
0: Tampoc va tenir lloc aquestes macrofestes que es publicitaven hores abans a les xarxes socials i que preocupaven també a la policia i el dispositiu de seguretat en conjunt.
1: Correcte, Anna. Nosaltres teníem constància de que s'estaven convocant tres o quatre macrofestes a través de xarxes socials, es preocupava perquè el poder que tenien de convocatòria d'aquestes persones, dels convocants, és important, són persones que tenen certa rellevància amb el mundillo aquest de xarxes socials, i van fer un treball a través de l'Ajuntament, sobretot, principalment l'Ajuntament i policia, de posar-nos en contacte amb aquestes persones i explicar-los clarament el que comportava si duien a terme aquesta festa i aquesta activitat, que era sancionable i podíem fins i tot decomissar el material que feien servir. Van fer un patrullatge molt intens el dimecres per la tarda, o sigui, el dimarts per la tarda, perdona, el dia 23, van fer un patrullatge sobretot el que és la sorra amb els efectius de platja, amb quads, amb el bugui i també a peu, per detectar qualsevol moviment estrany que detectéssim d'intentar muntar alguna macrofesta d'aquestes. Vam parlar amb bastanta gent, amb gent que ens venia amb bafles, amb fustes, amb fogueres, i doncs aquesta gent no va muntar. Se'ls va advertir i en principi no van muntar, i també ens ho remarca així les dades d'AMB, que ens diu que han detectat menys fogueres que d'altres anys i no han detectat macrofestes ni restes de macrofestes. I com a positiu també voldria destacar de que AMB ens ha dit de que molta de la gent que ha anat a la platja, doncs els seus residus els ha deixat en bosses i en sacs. Molts estan escampats, però molta gent han detectat de que doncs, van a la platja i els residus, el millor és endur-se'ls, però és que no han detectat que hi ha hagut concentracions en llocs concrets amb sacs i restes de residus per facilitar aquesta recollida que hem d'agrair que ens fa aquest esforç que se fa el dia 24 a les 6 de matí per intentar mantenir la platja en condicions perquè els banyistes, que per cert va fer un dia tremendo, no?
0: Sí.
1: Tu, jo no vaig poder anar, però sí. Tothom m'ha dit que va fer un dia tremendo de platja, doncs poguessin gaudir de la nostra platja.
0: Va haver accidents de trànsit remarcables?
1: No hem tingut cap accident. També vull destacar de que tot això és possible perquè se fa una feina de prevenció amb alcoholèmies, amb controls, amb comunicació, com pot ser el mateix que estem fent, i això ens està portant a poc a poc d'un escenari de cert descontrol de fa 10-15 anys a la situació actual, que no podem tirar coets, evidentment, perquè no sabem mai què pot passar, però sí que estem veient que estem entrant una dinàmica molt més calmada del Sant Joan. I el que és curiós, i el que encara és més d'agrair, un agraïment a la ciutadania, a la gent del municipi que va anar a la platja moltíssima i els que se van quedar aquí al centre, i també als visitants, de que estem detectant un increment de visitants, un increment de gent a la platja, però en canvi una disminució considerable de lo que són els problemes. Això diu molt del comportament de la gent que es ve a Castelldefels.
0: Molt bé. També va tenir l'ajuda de drons, que en un moment donat us ajudava a localitzar on es concentrava més població, sobretot a la banda de la platja, clar, no?
1: Sí, en aquest cas vam comptar, agrair una vegada més a Mossos d'Esquadra amb la col·laboració conjunta que hem fet. Recordo que el dispositiu és conjunt, no és sol de la policia local. Mossos d'Esquadra va activar el seu Helix, que és el nom del dron. Va estar actiu, operatiu, tota la nit, i la veritat és que ens va donar imatges molt, molt impressionants del que es veia a Castelldefels i les densitats concretes en cada lloc, de tal forma que amb aquesta eina podíem anar desplaçant els efectius nostres de veient una mica el risc potencial que n'hi havia en cada moment i en cada punt.
0: Molt bé, doncs, Lo Piquet, agraïm que hagis vingut aquí a explicar-nos com va anar la revetlla de Sant Joan i satisfaccions per la normalitat que es va desenvolupar tret d'aquests incidents aïllats que has comentat.
1: Sí, agrair una vegada més els vostres micròfons a la ciutadania i als visitants que ens han vingut a passar la revetlla, que en general ha estat un comportament molt cívic i que creiem que és com tenim que anar. Molts visitants, però pocs incidents.
0: Exacte. Gràcies, Lo Piquet, inspector de la policia local.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Les 12, bon dia. Dos potents terratrèmols de més de 7 graus d'intensitat sacsegen al nord de Veneçuela. De moment s'han confirmat 32 morts i 700 ferits, però les imatges i els testimonis fan tema amb milers de víctimes. La zona costanera a La Guaira és la més afectada, amb milers d'edificis enfonsats i també hi ha importants danys a Caracas. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència. Missatges de suport i ajuda humanitària per part de governs de tot el món. El president dels Estats Units explica la predisposició a ajudar els amics, diu, igual que altres governs contraris de la regió. Brussel·les també es prepara per enviar material i equips, com ja han fet algun dels 27. José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna i anuncia que en demanarà la nul·litat. En un àudio a la cadena SER, qui va ser número 2 dels socialistes, també ha dit que s'ha premiat un delator referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. A Catalunya hi ha hagut 43 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. La segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendran dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sent els punts de desavinences. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està al nivell del dia abans que comencés la guerra, el 28 de febrer. Trump dona el tret de sortida als actes dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ho ha fet enmig d'un míting polític on ha repassat els èxits que ell s'atribueix sobre l'Iran o sobre l'economia del país. Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups artistes com Alosa o El Petit, de Calaril.
2: Esports.
3: Al Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. El Brasil i Mèxic han passat com a primers de grup. Entre aquest vespre i aquesta matinada que ve s'han de jugar els últims partits dels grups D, E i F. El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per dues victòries a una. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a La Corunya.
1: Tarda de sol a tot Catalunya amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus a cap observatori de Catalunya.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels va gaudir d'una revetlla de Sant Joan sense incidents greus. Més de 200 efectius de la policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada, així com mitjans aeris, marítims i sanitaris, van vetllar per la seguretat ciutadana, especialment a zones de gran afluència com la platja i l'estació de Castelldefels Platja. Com a edicions anteriors, es va instal·lar un punt lila a l'Avinguda dels Banys en Passeig Marítim amb l'objectiu d'oferir informació, suport i acompanyament a la prevenció de violències masclistes i LGTBI fòbiques. La nit no va registrar incidents greus, tot així el balanç del dispositiu de seguretat ha estat el següent: incendi de 5 contenidors en diferents punts del municipi, diverses actuacions per molèstia relacionades amb els suports i conats de baralla, atenció a una persona a una ferida oberta al peu al passeig marítim, atenció a una persona amb símptomes d'ofegament i trasllat posterior a l'Hospital de Viladecant, avisos per dos robatoris en domicilis i detecció de diversos vehicles amb els vidres trencats a la zona central de la ciutat. Finalment, cal destacar la participació de la policia local en el dispositiu de neteja de platges coordinat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que va mobilitzar treballadors i maquinària de reforç des de les 6 hores del matí del 24 de juny per garantir la neteja i seguretat del litoral després de la revetlla. Castelldefels ha presentat al·legacions al document de regulació aeroportuària. En aquest document, també conegut per les cicles d'hora, es defineixen les condicions mínimes necessàries per garantir la prestació adequada dels serveis aeroportuaris bàsics de la xarxa d'aeroports d'AENA, també en matèria mediambiental i de protecció contra el soroll. I el cicle Viu l'estiu posta 3 mostres del 7è art al castell. 3 nits per gaudir del cinema en un entorn únic. La primera projecció del cicle té lloc aquest diumenge 28 amb Estiu 1993 de Carles Simón a les 10 de la nit. Així, el castell de la ciutat estén aquest diumenge la primera projecció del cicle Viu Estiu de cinema a l'era lliure. Les sessions gratuïtes a partir de les 10 de la nit. És tot de moment. Aquestes i altres informacions seran ampliades ja en el decurs de l'informatiu. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Casteldefels, així som.

0: El proper divendres, a partir de les 9 de la nit, l'Església de Santa Maria de Castelldefels acollirà un concert de la Coral Margalló, que precisament celebra aquest any el 45è aniversari de la seva fundació. Amb nosaltres, el Cisco Sistà, que és el president de la Coral Margalló actual, i la Bea Benítez, que serà una de les cantaires. Què tal?
1: Bon dia. Bon dia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, Cisco, què significa aquest concert per la Coral Margalló i quina és la seva finalitat?
1: Bé, aquest és presentar tot el treball que hem fet durant aquest curs, diguéssim, i com bé has dit, tot va començar l'any 1980, el desembre del 1880, i fem 45 anys. I aquest any dediquem tots els concerts nostres a aquesta celebració dels 45 anys de la Coral Margalló. I aquest és el concert d'estiu ja tradicional que fem aquest divendres a les 9 del vespre a l'Església Santa Maria.
0: Un lloc molt especial per a la Coral Margalló des de sempre, des de la seva fundació, diguéssim, no?
1: La veritat és que sí, que malauradament Castelldefels no té unes ubicacions tant per l'acústica i la sonoritat i en aquest cas pel cant coral. El teatre és un equipament important, molt bonic, però l'acústica, la sonoritat no és l'adient. Llavors, l'església és l'únic equipament aquí a aquesta ciutat que és adient per la seva sonoritat. I sempre que hem pogut fer les nostres actuacions a l'església, hem anat a parlar amb el mossèn i, evidentment, ens ha obert les portes.
0: Doncs la Coral Margalló, com deien a l'Església de Santa Maria, aquest divendres a les 9 del vespre, quants cantaires formen part a hores d'ara aquest any de la Coral Margalló, Cisco?
1: Mira, aquest any, aquests dos últims anys portem una dinàmica de creixement. No em preguntis per què, que no ho sé, perquè la dinàmica de corals del Baix Llobregat és tota la contrària, no? Estan minvant els cantaires. En canvi, aquí a Castelldefels hem passat, en qüestió de 3 anys, 3-4 anys, de 24 cantaires a 60, que som actualment. No em preguntis per què. El que sí que jo, quan presento la coral, dic que, escolta, és un reflexe de la nostra ciutat. Tenim gairebé 12 nacionalitats dintre de la coral Margalló, 12 nacionalitats que estan presents en els cantaires i això és, evidentment és un reflexe de la ciutat, una ciutat que té, segons deien, 103 nacionalitats que estem convivint. Pues a la Coral Margalló són quasi bé 12-13 nacionalitats que estem convivint amb els cantaires.
0: És més fàcil o més difícil a cercar un repertori, a assajar quan es tracta ja de 60 cantaires sobre un escenari?
1: Home, això se li hauríem de preguntar al director, que és el que...
0: El
1: Joan Vinyes, sí, que ens marca tota la dinàmica de la coral i és el que ens planteja el repertori, l'aprovem i el treballem. Jo penso que, evidentment, que una dinàmica de grup no és la mateixa amb 24 persones que amb 60. Tot això fa que les dinàmiques, l'organització, sigui completament diferent. Abans no ens plantejàvem mai anar amb una sortida amb autocar. Ara ja ens ho tenim que plantejar. Anàvem amb els cotxes particulars i amb 3 o 4 cotxes particulars ja cobríem. Ara amb 60 ja tenim que plantejar-se anar amb un autocar. Aquesta és una petita anècdota, però és això.
0: Clar. Doncs parlant del repertori, Bea Benítez, que ets una de les canteres de la Coral Margalló, com s'ha seleccionat les cançons? Explica'ns una mica aquest repertori que oferireu al divendres.
2: Sí. Bueno, com ha comentat el Cisco, principalment és el director el que s'encarrega de seleccionar el repertori i enguany hem treballat algunes cançons noves, de fet, en aquest concert hi haurà dues estrenes, si no estic equivocada, oi, Cisco?
1: Uh-huh.
2: Dues.
1: Uh-huh.
2: I, per exemple, començarem amb el Canticorum Jubilo de Händel, que de fet va ser la primera cançó que va cantar la Coral Margalló. Uh-huh. I llavors, com estem en l'any de l'aniversari...
1: Sí, sí. Pues, l'any 80, una de les primeres cançons que es va cantar pel grup que va formar la Coral Margalló va ser aquest, el Canticorum.
2: La reprenem. I després cantarem una cançó que es diu Drop, Drop, Slow Tears, que aquesta és una de les noves que hem començat a assajar enguany. Després també cantarem una altra que es diu Abschied vom Walde, que és de Mendelssohn, que aquesta la cantem en alemany perquè, bueno, com ha comentat el Sisko, tenim cantaires de totes les nacionalitats i també el director intenta seleccionar alguna cançó de típica o en l'idioma i en aquest cas doncs, tenim uns cantaires que són alemanys i ens han ajudat molt a practicar.
0: És difícil l'alemany.
2: Amb la lletra i tot, sí, sí. També reprenem una cançó que ja vam cantar l'any passat que es diu Txoria Txori o Nerea Izango Zen, que és una cançó tradicional del País Basc. També la fem en euskera i és una cançó que, bueno, ens ha portat molts èxits i a la gent li agrada molt. I després també farem una que es diu Ciego quisiera haber sido, que és una cançó tradicional argentina. Doncs també tenim una cantaire que és argentina i en el seu honor, diguem-ne, pues s'ha seleccionat. Farem també un espiritual negre que es diu Keep Your Lamps i per últim la cançó de l'instant. Això serà la primera part del concert perquè estarà separat en dues parts. I llavors farem una petita pausa, oi que sí, suposo?
1: Sí.
2: I després farem una cançó que es diu Peace Between, que també ja l'hem fet, que és una cançó que evoca desitjos de pau en llengua àrab, en llatí i també en israelí, oi, Sisko? Em sembla que sí.
1: Sí, sí.
2: I en hebreu, això, perdó. I aquesta cançó també ja l'hem fet en anteriors vegades. Després farem una cançó que es diu I Believe, després una altra que es diu Scarborough Fair, que també és en anglès. Després vindrà una de les estrenes per a aquest concert, que és el Yesterday.
0: Dels Beatles,
2: dels Beatles, sí, que aquí la gent podrà cantar i tot, podrà animar-se. I després farem una altra cançó que es diu Lea Halalela, que és del musical del Rei Lleó. I al igual que Peace Between, són dues cançons amb desitjos de pau, perquè també aquest curs ens ha vingut molt marcat pel tema de les guerres i des de sempre nosaltres a la coral hem intentat, amb el nostre cant, fer aquests desitjos de pau per tot el món. Per últim, després vindrà una cançó que es diu Come What May, que també és del musical de Moulin Rouge, i per últim, la gran estrena que estem treballant aquesta temporada, que és l'himne dels Pirates, del musical de Maricel i d'Albert Guinovart. I a veure com queda. I comentar-te també que en algunes cançons portem acompanyament musical. Tenim a la pianista que ens acostuma a acompanyar, que és l'Olga Claret, però també tindrem a la percussió, a la Niol Vinyes, i també tindrem a la flauta travessera, la Laura Kate Correa, i també algunes cançons a la flauta de bec, amb l'Abel Puig.
0: Algunes cançons, perquè altres canteu vosaltres a capella.
2: Sí.
1: Una primera part serà a capella, la primera pràcticament tot és a capella, i després la segona és la que ens ajudarà també els músics. I dir que també tenim un solista.
2: Sí. Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí.
1: L'Albert Vives.
2: L'Albert Vives, sí,
1: L'Albert Vives és un tenor que té una bona veu i amb amb aquestes dues cançons farà de solista.
2: Una és no us el perdeu.
1: L'Ela, sí. I l'altra és el Come What May.
2: Come What May.
1: Les dues últimes farà de solista l'Albert Vives.
0: Molt bé, amb aquest concert, és el concert d'estiu, Sisko, finalitzeu la temporada, però no els concerts pel que resta de l'any, no?
1: No, començarem el mes de setembre una altra vegada i aquest cop tenim la il·lusió de representar la ciutat de Castelldefels amb un certamen que es diu Catalunya Coral, on corals d'arreu de Catalunya van a cantar a 10 diferents poblacions de Catalunya. I nosaltres serem una d'elles. No sabem encara ni el dia ni el lloc, perquè s'està cuinant dintre de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que és la que l'organitza, però ja ens han comentat que sí, que ens han escollit i que portarem el nom de Castelldefels a un indret de Catalunya.
0: No significa que actueu a les 10 ciutats que es mentava,
1: no? No, actuarem a una de les 10 ciutats. És un certamen que es fan 10 concerts i en un d'aquests participarem nosaltres, però no aquí a Castelldefels, sinó fora, arreu de Catalunya. Ens pot tocar Lleida, ens pot tocar Girona, alguna població de Girona o alguna població de Tarragona.
0: Molt bé.
2: Anirem d'excursió. Com deia Cisco, farem l'autobús.
0: Aprofitant la benentesa. Sí. Doncs abans d'això, entrada com sempre gratuïta al concert d'aquest divendres, com dient a les 9 de la nit a l'església de Santa Maria, amb un nou concert amb el qual la Coral Margalló celebra el 45è aniversari de la seva fundació en aquest repertori tan xulo, tan màgic, on, com deia Cisco, estan doncs, representades o reflexa també la gran quantitat de persones procedents d'altres països que ara mateix assagen i canten amb la Coral Margalló que viuen a Castelldefels.
1: La veritat és que el treball que fem durant tot l'any ens congratula a nosaltres mateixos i també volem que la ciutat de Castelldefels i els seus ciutadans també hi participin i hi vegin el treball que es fa amb la cultura d'aquesta ciutat i en concret en el cant coral. Perquè la veritat és que ensaixem els dilluns i ens divertim bastant, no?
2: Sí, hi ha molt bon rotllo. Jo sóc una de les que deia Cisco que hem vingut darrerament, els 2-3 darrers anys, i hi ha molt bon ambient. Havia cantat anteriorment a altres corals i actualment estic aquí a la Coral Margalló i espero que per molts anys. Com a curiositat, la Coral i jo...
1: Dic que ella actuava a la Coral de l'Institut,
2: sí.
1: Cert? Era de l'Institut,
2: no, de les Marines.
1: La Sotoboche, la famosa Coral de noies de la Sotoboche.
2: Molts dels teus oients se'n recorden de la Margarida Serra, que era la directora de l'Institut, que va tenir una coral de noies i jo estava allà amb altres companyes.
1: I com que la coneixíem, l'hem intentat repescar. Ho hem aconseguit.
0: Molt bé. Sí, doncs sí. La complexitat de la música i la complexitat de cantar en altres llengües que no són de la majoria de la gent, segur que surt un bon espectacle. Doncs, com deien, entrada de franc gratuït aquest divendres a les 9 de la nit a l'església de Santa Maria, concert de la Coral Margalló, amb peces de tots els gèneres i en diferents llengües. Moltíssimes gràcies, Bebé Nítez Cantaire, Francesc Tac, president de l'entitat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.

0: El proper dissabte se celebra la festa del Pride o de l'Orgull, per parlar-ne, així com els serveis que ofereix aquest col·lectiu l'Ajuntament des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Amb nosaltres, Sofia Hernández, tècnica municipal d'aquesta àrea. Què tal, Sofia? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: El Pride se celebra el dissabte, però hi haurà una activitat prèvia.
1: El Pride és el dia 27, el dissabte, tot i que fem també l'electoral manifest el dia d'abans, el divendres, al matí a les 12.
0: A la porta de l'Ajuntament, com és habitual, se sap qui llegirà el manifest reivindicatiu?
1: Sí, qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, pel reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies LGTBI, que justament donen molta visibilitat a les famílies diverses.
0: Molt bé, doncs recordem també que des de l'Espai Montserrat Roig es proposen diferents serveis dirigits a aquests col·lectius.
1: Sí, a l'Espai Montserrat Roig tenim els serveis que són tant per dones com per persones del col·lectiu LGTBI. Pel col·lectiu LGTBI, el servei de referència és el punt SAI, que és el punt d'atenció a la diversitat sexual i de gènere, on es dona una atenció integral a persones del col·lectiu LGTBI, tant per, en el cas de que es produeixi algun cas de discriminació, com per exemple per recerca de feina, per programes concrets destinats al col·lectiu o per qualsevol tipus de dubte, d'informació que vulgui una persona LGTBI o les seves famílies també.
0: Comentes les famílies, és precisament molt important doncs, el seguiment, la presència de les famílies i el suport a aquest col·lectiu.
1: Correcte, sí, la part familiar és molt important, també per acompanyar en processos. Normalment en el punt SAI doncs, acompanyem a famílies sobretot amb tot el tema del que és la transició no, de gènere per persones trans, no, que a vegades doncs, les famílies necessiten aquest suport per acompanyar, no perquè de primeres potser tinguin cap tipus de problema, sinó perquè a vegades clar, has de fer la transició no només és física, sinó que també és social, no, perquè al final has de fer doncs, tota una part de tu visibilitzar-te al món, a l'escola, a la feina, no, amb aquesta nova identitat i també amb la família, que també necessita a vegades una mica de suport per acompanyar en aquests processos a les seves filles o als seus fills.
0: Per què se celebra aquest dia?
1: Doncs aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar, com va sortir tothom al carrer, no? per uns disturbis que es van donar allà als barris, i va ser el tret de sortida d'internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu. No? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita no? a nivell internacional.
0: Molt bé, aquí a banda de la lectura del manifest, com diem aquest divendres, a l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, es fa una festa que serà el dissabte. En què consistirà?
1: Doncs és una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada, i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també fa una... consisteix en una festa musical amb DJ, i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu. No? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda, i és un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa, no? A nivell molt festiu de reivindicació LGTBI, i serà una festa doncs, això molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs i molt dinàmica, no? Perquè al final s'aniran fent... bueno, és com un concurs, com si fos un concurs, sí, de la tele, no? Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt, bueno, molt colorida, molt viva, no?
0: Mm-hmm. És una festa oberta a tothom, eh? No només al col·lectiu LGTBI+.
1: Correcte, sí. I tant. Sí, és una festa oberta, al final tothom pot gaudir, no cal ser del col·lectiu per donar suport, no?, a aquest tipus de... O sigui, jo crec que la part important és que tothom es pugui sumar, no?, i que tots i totes reivindiquem, tot i que siguem o no del col·lectiu, no? Al final també és una mica la idea, no?, de poder tots reivindicar en un dia així, tant a nivell individual, col·lectiu, famílies, gent més gran, gent més jove, no? Al final aquest tipus de lluita ha de ser de tothom, no?
0: Molt bé, doncs tothom convidat a escoltar la lectura del manifest que serà llegit aquest divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Església i després aquesta festa, aquest tardeo, el dissabte a partir de les 6 aproximadament fins a les 12 de la nit.
1: Mm-hmm, correcte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, per acostar-nos doncs, a l'actualitat, en aquest cas del Pride, als continguts d'aquest esdeveniment i també per recordar els serveis que envers aquest col·lectiu s'ofereixen des de l'Espai Montserrat Roig de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu molt bon dia.
1: Bon dia.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 25 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Des d'avui, el tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat. La ciutat es tornarà omplir d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del festival després de l'èxit dels anys anteriors. Les masculinitats al 18è concurs Reimagina't. Aquest concurs fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits al públic jove. Castelldefels viu una revetlla de Sant Joan majoritàriament segura i sense incidents greus. La ciutat va desplegar un dispositiu especial amb més de 200 efectius de policia local, Mossos d'Esquadra, bombers i seguretat privada amb el suport marítim, aeri i sanitari. Comencem l'informatiu.

0: Castelldefels es torna a omplir d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica després de l'èxit dels dos anys anteriors. Escoltem Alana Itrèbol, la directora artística del Festival de Màgia.
1: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Handro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja adoptat, que ens va costar molt perquè tiré perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Handro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque. Que això és meravellós, jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer viral i tal, doncs aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: Durant 4 dies, des d'avui fins al 28 de juny, que és diumenge, la nostra ciutat es tornarà a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. Aquesta tarda el festival arrenca amb les actuacions familiars del mag Rei Baix de l'Ànec Blau amb dos passis gratuïts. I demà divendres 26 de juny la programació continua amb tallers infantils de màgia a la Sala Margarida de Xirgut de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado entre les 5 i les 8 del vespre.
1: És que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres, i tenim els tallers que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: El cap de setmana concentrarà bona part de la programació del Castelldefels Màgica. Dissabte 27 de juny hi haurà tallers infantils de màgia a la Sala Margarida Xirgo, la gala de la gent gran amb Dava, Cielo i Seba, que el Centre Cívic Frederic Mompou, i la gran gala infantil amb l'Escola de Màgia 3 de Trèvol. A la tarda l'Ànec Blau acollirà l'actuació de la maga Melanie, mentre que el Teatre Plaza serà l'escenari de la gran gala internacional presentada per Handro i amb artistes com Solange Cardinali, Arcadio, Gaeta Blum i Marcos. La jornada també inclourà una escena màgica amb Toni Montana Calganxo i l'espectacle gratuït de Màgic Andreu a la plaça de les Palmeres. I diumenge 28 de juny el festival es tancarà amb nous tallers infantils al matí i amb la gala de clausura del mag Lari a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. Escoltem Alana Itrèbol, de direcció artística.
1: Tenim de clausura el mag Lari, que aquest el coneixem
2: bueno,
1: tots.
2: El mag Lari, impressionant.
1: El mag Lari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Reibach, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació. És el cas dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places estarà oberta a través de la web entrepolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants de la platja acolliran entre avui i diumenge espectacles de màgia que animaran les persones assistents, tot plegat una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions conegudes de figures del món de l'il·lusionisme.
2: Atención amantes de la magia.
3: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
2: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
3: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
2: No te lo puedes perder.
0: Ja està en marxa la pròxima edició del concurs Reimagina't, vídeos lliures de sexisme. El concurs està impulsat per l'Observatori de Dones dels Mitjans de Comunicació amb la participació de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquest concurs fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits a públic jove. En les últimes 3 edicions, l'alumnat de Castelldefels ha estat reconegut amb diversos premis. 3 alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert, l'Ariadna, la Jana i la Inara, van guanyar un dels premis amb el seu vídeo Les migracions al projecte. En aquesta 18a edició del Reimagina't es convida a reflexionar sobre les masculinitats. Escoltem la tècnica d'igualtats, l'Anna Dolors Rodríguez.
4: Aquest any la proposta de temàtica, sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut, doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Un concurs per reflexionar sobre quines poden ser les aportacions de les masculinitats als canvis socials en marxa, tant pel que fa a l'erradicació de les violències com a la construcció de relacions afectives i sexuals respectuoses i igualitàries. És una invitació a qüestionar els estereotips de gènere amb l'objectiu de repensar quins són els nostres rols i expectatives socials. En un context polaritzat i binari, el concurs vol posar en valor la diversitat d'expressions de gènere. Vol visibilitzar així les masculinitats com a diverses, tenint en compte la forma com el gènere s'entrecreua amb els orígens culturals, les classes socials, les capacitats, les sexualitats, entre altres actors. La participació és en 3 categories i s'adreça a grups de joves d'entre 12 i 18 anys als centres educatius o entitats de lleure. Les inscripcions estan obertes fins al 13 de novembre i els vídeos s'hauran d'enviar abans, el 5 de febrer. Des de l'Ajuntament animen els i les joves a la participació.
4: Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar.
0: L'objectiu és promoure la creació de vídeos sobre qüestions que incideixen en les seves vides des d'una perspectiva positiva, lliure de violència i de discriminació. Tota la informació es pot consultar al web reimagina't.observatoridelesdones.org. Castelldefels ha fet balanç de la revetlla de Sant Joan, que s'ha viscut de manera majoritàriament segura i cívica. La ciutat va desplegar un dispositiu especial amb més de 200 efectius de policia local, Mossos d'Esquadra, bombers i seguretat privada amb suport marítim, aeri i sanitari. L'operatiu es va concentrar especialment a les zones amb més afluència, com la platja, l'estació de Castelldefels Platja i l'entorn de la plaça de les Palmeres. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
5: Concretament, el dispositiu ja el vaig explicar, que és un dispositiu el més important que tenim durant tot l'any a Castelldefels, ni festa major ni cap d'any, és el més potent, quan més gent tenim i de vegades quan més problemes hem tingut. No? Aquest any, un any més, hem tornat a fer servir el dispositiu més o menys marc que tenim, sempre afegint coses noves. Recordem que l'any passat va ser molt problemàtica la plaça Espameres i aquest any hem reforçat molt la plaça Espameres i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent d'on surt i hi ha una mica de disbaixo i això és incontrolable, no?
0: També es va reforçar el dispositiu de seguretat del baixador, tal com explicava el regidor de seguretat, el David Soler.
6: Es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois, de trens a partir de les 11 de la nit i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar doncs, totes aquelles situacions que podrien ser doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn i, per tant, buscarem doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat doncs, que intentarem doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir doncs, de la forma que es mereixen.
0: Tot i el desenvolupament en general positiu de la nit, on no hi va haver cap detingut, la policia local detalla els casos i les incidències registrades la nit de Sant Joan. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
5: Com a fets destacables, no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit Sant Joan, no recordo jo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la van tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, vull dir, no podia fer-se passar aquest menjar i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no ha hagut penetració, no? I amb tanta gent, doncs, algun tontorrón doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és mínim, també, una nit així, i com a negatiu, doncs, que ens van entrar a dos domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la revetlla i van estar actuant en dos domicilis de la zona centre, precisament, no de la platja, de la zona centre, van entrar en dos vivendes.
0: Des de policia local es fa un balanç positiu de la nit marcada per un ampli dispositiu i coordinat que va mobilitzar fins a 200 professionals entre cossos de seguretat, emergències, serveis sanitaris i equips de suport. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
5: Vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era de que va ser una revetlla molt i molt tranquil·la. Se van tirar molts petards, va haver-hi doncs, moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica i si féssim un balanç en últimes dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo almenys jo recordi que hagi viscut aquí. Una vegada més, vull recordar que aquest dispositiu que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem i Vigilància Privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava, DIF, vora 3.000 persones, no arribaven. Són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració de militants la teníem des de lo que era la zona del baixador de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora, doncs aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà.
0: Els controls preventius d'alcoholèmia, el punt lila i les rutes segures també van formar part del dispositiu per reforçar la seguretat durant la celebració. El punt lila va estar en funcionament des del 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24 a les 2 de la matina de l'Avinguda dels Banys en passeig marítim. L'objectiu era oferir informació, suport i acompanyament en prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Escoltem a la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
4: Hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs, volem que sigui també segura i també lliure.
0: Pel que fa a la neteja, els serveis municipals van treballar des de primera hora del matí del 24 de juny. La policia local també va participar en el dispositiu especial de neteja de platges coordinat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Els treballs es van iniciar a partir de les 6 del matí amb maquinària i personal de reforç i van permetre recuperar la normalitat a la zona de la platja. Les vies afectades es van reobrir sense incidències destacades. L'Ajuntament ha agraït la coordinació dels serveis municipals, els cossos de seguretat, els equips d'emergència i la col·laboració ciutadana. Últims dies per inscriure's al concurs de Nous Talents 2026 que enguany incorpora la dansa. Les persones joves interessades a participar en el certamen poden presentar la seva candidatura fins al 30 de juny a la nit, a les 12 de la nit. Les semifinals i la final se celebraran els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell de Castelldefels. I el concurs, els concursos de nous talents encara la recta final, així amb el període d'inscripcions. La regidoria de joventut de l'Ajuntament manté oberta la convocatòria amb l'objectiu de fomentar l'esperit creatiu artístic de la joventut del municipi i donar visibilitat al talent local. El regidor de joventut, el Cristian Undamal, destaca que es tracta d'un concurs molt esperat i pensat per impulsar les noves generacions d'artistes a la ciutat.
7: Hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions, enguany la veritat és que ve amb moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al castell, perquè crec que potència també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de l'indústria musical, que també estarà al públic veient les propostes, a veure si a alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar a que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat.
0: El certamen adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys incorpora enguany una de les principals novetats de l'edició, una nova modalitat de dansa que s'assuma a la tradicional competició musical. D'aquesta manera, el concurs sobre grups, intèrprets musicals, ballarins i formadors de dansa que visquin a Castelldefels o cursin estudis en algun centre educatiu o formatiu del municipi. En el cas de les bandes, duos o altres formacions, com a mínim, un dels seus membres haurà d'estar empadronat a la ciutat o matriculat en un centre acadèmic o formatiu. Per formalitzar la inscripció, les persones participants hauran de portar un enllaç on es pugui veure la seva actuació en directe sense que es valori la qualitat tècnica de l'enregistrament, així com un rider tècnic del grup o solista i les dades personals de totes les persones participants. Les semifinals i la final del concurs se celebraran els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell de Castelldefels, que tornarà a convertir-se en l'escenari de les propostes musicals i artístiques dels joves talents seleccionats. Escoltem el regidor de joventut, el Cristian Undamal.
7: Que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el Castell, doncs us animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt. I res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de la Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció. I de propostes poden ser qualsevol. O sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure. No? I us animem a tots. la veritat. Jo crec que l'originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, l'originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això és segur. I que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que enguany també.
0: Els guanyadors de les diferents modalitats rebran un premi de 1.000 euros i tindran l'oportunitat de participar en la Festa Major d'estiu. Els segons i tercers classificats rebran 650 euros i 350 euros respectivament. La guanyadora de l'edició anterior va ser la cantant Conchi Moreno, que ha destacat la bona experiència viscuda al concurs i com la seva participació l'ha animat a continuar avançant en el seu projecte musical. L'escoltem.
8: Aquest és el meu primer tema. Ha sigut tot gràcies al concurs de Nous Talents, doncs a partir d'aquest premi, perquè jo mai havia... Bueno, sempre tens aquesta com respecte, no?, de dir, ui, componer una canció, letres, no, esto no es para mí. Però després d'aquest procés, doncs sí que he començat a escriure, he començat a compondre una mica i ja doncs tinc coses preparades que potser, pues, bueno, dintre d'un temps aniran sortint a la llum i estic molt contenta per això. Per això et dic una mica tot això, saps? Que al final tot aquest procés doncs, ha donat amb una altra cosa que jo no tenia present en mi, o sigui, no havia fet mai una composició, no havia fet mai una lletra i ha començat a fluir tot això.
0: Amb aquesta nova edició, Castelldefels referma el seu compromís amb el talent jove i amb la promoció de la cultura com a eina de participació, creixement personal i cohesió social. Castelldefels reivindica aquesta setmana l'orgull LGTBIQ+, amb una programació diversa i oberta a la ciutadania. El 28 de juny commemora el Dia Internacional de l'Orgull, una data clau per defensar els drets, la visibilitat i la llibertat del col·lectiu. Les activitats formen part del desplegament del primer Pla Local d'Igualtat LGTBI de la ciutat. Des de l'Ajuntament, la tècnica d'Igualtat, la Sofia Hernández, ens explica el motiu d'aquesta celebració.
9: Aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall, als Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar, com va sortir tothom al carrer, no?, per uns disturbis que es van donar allà als barris. I va ser el tret de sortida d'internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu, no? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita, no?, a nivell internacional.
0: Amb l'objectiu de continuar avançant contra qualsevol discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere, la programació inclou propostes culturals, tallers, activitats familiars i espais de celebració col·lectiva. Aquest dijous, el Centre Cívic Vista Alegre acull un taller per tenyir samarretes amb la tècnica tie-dye i l'activitat començarà a 6:15 de la tarda i s'adreça a infants a partir de 6 anys i també a les seves famílies. I divendres 26 de juny tindrà lloc un dels actes centrals de la commemoració. A les 12 del migdia, davant de l'Ajuntament, es farà la lectura del manifest institucional del Dia de l'Orgull. Escoltem la tècnica d'Igualtat, la Sofia Hernández.
9: Qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, pel reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies LGTBI, que justament donen molta visibilitat a les famílies diverses.
0: L'acte també inclourà una actuació de Danzarte i el mateix divendres a les 6 de la tarda l'Espai del Mar acollirà el taller Decora la teva Totebag Rainbow. Es tracta d'una activitat gratuïta adreçada a públic adult. I dissabte 27 de juny la jornada començarà al matí amb una sessió de Zumba Pride familiar. Serà a partir de 11:15 al Parc de la Muntanyeta en una activitat gratuïta organitzada per les àrees municipals d'Igualtats i Esports. A la tarda, la celebració es traslladarà a la plaça de l'Església i a partir de les 7 l'espai acollirà la festa Pride amb Loco Bongo Especial Pride. Escoltem la tècnica d'igualtat, la Sofia Hernández.
9: És una festa de, bueno, de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també fa una, consisteix en una festa musical amb DJ i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu, no? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda i és, un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa, no? A nivell molt festiu de reivindicació LGTBI i serà una festa doncs, això molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs i molt dinàmica, no? Perquè al final s'aniran fent... bueno, és com un concurs, com si fos un concurs, sí, de la tele, no? Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt, bueno, molt colorida, molt viva, no?
0: Durant la nit també estarà actiu el Punt Lila. Aquest espai oferirà informació, sensibilització i atenció entorn les violències masclistes i la LGTBI-fòbia. El diumenge 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull, Castelldefels s'il·luminarà amb els colors de l'Arc de Sant Martí, la façana de l'Ajuntament, el castell i les lletres ornamentals de la plaça de les Palmeres i de la plaça Colom lluiran una il·luminació especial. L'encesa coincidirà amb l'enllumenat públic i està previst que es mantingui fins les 12 de la nit. La commemoració també ha inclòs propostes de cinema i reflexió. Els dies 17 i 18 de juny s'han programat un cinefòrum LGTBI a l'Espai Montserrat Roig i el documental Gen a la Sala Margarida Xirgo. A més, durant tot el mes de juny, també la biblioteca posa a disposició de la ciutadania el seu fons literari i audiovisual relacionat amb la temàtica. Amb aquesta programació, Castelldefels reafirma el seu compromís amb la igualtat, la diversitat i la inclusió i ho fa combinant espais de reivindicació, cultura, participació i celebració col·lectiva. I més enllà d'aquesta jornada tan especial pel col·lectiu i les famílies, la tècnica d'igualtat també ens parla dels serveis adreçats al col·lectiu LGTBIQ+, que s'ofereixen a l'Espai Montserrat Roig.
9: A l'Espai Montserrat Roig tenim els serveis que són tant per dones com per persones del col·lectiu LGTBI. Pel col·lectiu LGTBI, el servei de referència és el punt SAI, que és el punt d'atenció a la diversitat sexual i de gènere, on es dona una atenció integral a persones del col·lectiu LGTBI, tant per, en el cas de que es produeixi algun cas de discriminació, com per exemple per recerca de feina, per programes concrets destinats al col·lectiu o per qualsevol tipus de dubte d'informació que vulgui una persona LGTBI o les seves famílies també.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Anem a fer un repàs dels principals titulars de la jornada. Des d'avui, el tercer Festival Castelldefels Màgica aporta la il·lusió a la ciutat. Les masculinitats, el 18è concurs reimaginat que fomenta la creació i difusió de vídeos lliures de sexista. Castelldefels viu una revetlla de Sant Joan majoritàriament segura i sense incidents greus. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que està marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Afons.
1: Fa un any que Castelldefels va posar en marxa l'Oficina Municipal d'Escolarització, un servei creat per informar, orientar i acompanyar les famílies durant tot el procés d'admissió als centres educatius de la ciutat. Després d'aquest primer any en funcionament, avui volem fer balanç de com ha estat l'experiència, quins dubtes han plantejat més les famílies i quin paper està tenint aquest recurs dins de l'àmbit educatiu de Castelldefels. Per parlar d'això tenim amb nosaltres a la responsable d'escolarització dins de l'àrea d'educació, l'Esther Fernández, i a la tècnica d'educació, la Janira López. Molt bon dia
2: bon
1: i
2: dia.
1: Benvingudes.
2: Bon dia.
3: Què tal? Gràcies.
2: Gràcies.
1: Per començar, què és exactament una oficina municipal d'escolarització?
2: Doncs una oficina municipal d'escolarització, que és el que diem OME, és un servei municipal que, en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, ofereix a les famílies informació, orientació, suport en el procés d'escolarització. Es tracta d'un servei que, si bé portem un any com a OME, feia ja molts anys que funcionava com a servei d'informació i atenció municipal. L'any passat, al maig, vam signar conveni amb la Generalitat i aquesta signatura de conveni ens permet treballar amb més coordinació i tenim més accés a informació que abans havíem de derivar cap a la Generalitat i ara podem respondre a més preguntes.
1: I quin servei ofereix l'oficina? No sé si Esther o Janira, alguna de les dues.
3: Sí, principalment l'OME ofereix atenció individualitzada i presencial a les famílies sobre les consultes relatives a l'escolarització dels infants d'I3 a 4 de l'ESO. I sobretot en el procés de campanya, en el procés de prescripció, que és quan hi ha més dubtes. També fem la recepció i l'atenció de sol·licituds d'escolarització al llarg de tot el curs i fora, que és el que diem la matrícula viva.
1: M'agrada que facis la puntualització, no?, de que són alumnes d'infantil, d'I3 fins a quart de l'ESO, perquè això vol dir que llavors les situacions poden ser molt diferents. Imagino, no sé si...
2: Sí. Aquí sobretot el que més treballem és en les etapes d'inici, ¿vale?, que és I3, que és quan les famílies s'incorporen al sistema educatiu, que no és ja llar d'infants, sinó que ja comencen l'escola, i després en el canvi d'etapa, que seria primer de l'ESO. Sobretot és aquí els dos gruixos més forts en la preinscripció, on més treballem. Després també hi ha gent que en el període de preinscripció volen fer un canvi d'escola, llavors és el moment de demanar-ho, que també podem ajudar. I un altre aspecte que també treballem és amb la matrícula viva, que és la gent que ve al municipi fora de termini.
1: Moments de canvi, no?
2: Sí.
1: De molta activitat, també per vosaltres i per les famílies. Fa aproximadament un any de la posada en marxa i també vull aprofitar per donar-los l'enhorabona que esteu a punt de fer aquest any i també aprofitar per preguntar per què es considera important aquest recurs a la ciutat.
2: Vale. És important sobretot perquè jo crec que facilita a les famílies, són més propers i és com l'acompanyament és més proper. Abans hi havia consultes que havien d'anar o bé escola per escola, per exemple, ara en la prescripció, es pengen, ara hem penjat les llistes baremades amb la puntuació. Doncs ho hem penjat tot junt a la pàgina web de l'OME, a la pàgina web de l'Ajuntament. L'any passat, que no teníem encara, quan va començar la prescripció, no teníem l'OME, si volies saber on havies quedat, havies d'anar escola per escola, web per web de cada escola, mirant on havies estat.
3: Sí, la informació està més centralitzada en aquest sentit.
1: Imagino també que les famílies deuen agrair, no?, aquest canvi. No sé si teniu alguna valoració o alguna experiència que us donin les famílies.
2: La valoració és nostra, que jo crec... Perquè, clar, les famílies tampoc sempre hem mateix
0: a les famílies i tenien bona referència, no? El que passa que jo crec que ara això ens possibilita que tenim més informació i podem donar-la millor, perquè pues, tenim accés a les dades, no? Si tu has fet una preinscripció, jo puc mirar què has posat en aquesta preinscripció. Per exemple, llavors, la teva pregunta, pues, hi puc respondre amb més informació.
1: O sigui, entenc que ha millorat el servei de cara a la ciutadania, però també per vosaltres a l'hora d'oferir-lo. Mm.
3: Exacte, per donar més informació. Avui, per exemple, hem rebut una trucada i mira, que no puc accedir a la sol·licitud de prescripció perquè hi ha un error, llavors hem pogut entrar i mirar i dir-li a aquesta família quin era l'error. Llavors això també, per aquest sentit, sí que ho agraeixen, que pugui resoldre el dubte en el moment.
1: En el moment que ho necessiten. Exacte. I clar, que hi ha uns terminis tancats.
0: Sí. Que no són solament nosaltres, que els centres segueixen donant aquesta informació. Vull dir que ara les famílies tenen dos llocs on adreçar, o tres, a serveis territorials, a Sant Feliu, als centres o a nosaltres. O sigui que és més.
1: Parlant de les famílies, teniu alguna xifra del nombre de famílies a qui heu ajudat amb aquest tipus de servei?
0: Unes 500 l'any passat vam atendre, i de les quals hi vam fer unes 332 assignacions de matrícula viva a la Comissió de Garanties.
1: I parlant de col·laboracions, no? Perquè has comentat que realment les famílies encara poden acostar-se a les escoles, amb quins altres entitats o centres teniu contacte en el moment de, no? De donar el servei?
3: Amb quin, bueno, el Departament de la Generalitat,
0: la inspecció.
3: I amb l'EAP també ens coordinem per fer... No, nosaltres ens reunim setmanalment a la Comissió de Garanties, que és on es resolen les sol·licituds i bueno, ho fem coordinadament amb inspecció i l'EAP.
1: I pensant en les famílies, quins dubtes més habituals solen tenir o què us trobeu en el vostre dia a dia?
3: Doncs, com comentava abans, hi ha molts dubtes quan és la campanya de prescripció. Llavors, els meus habituals és com faig la sol·licitud de prescripció, quina documentació necessito, què és el número RALC, què és l'assignació d'ofici o quins són els criteris de puntuació. I bueno, arran de tots aquests dubtes, l'any passat vam fer unes xerrades informatives sobre aquest procés i bueno, el feedback, en aquest sentit, no, que preguntaves abans, el feedback va ser molt bo, els hi vam passar un qüestionari. I llavors, aquest any les hem tornat a fer i bueno, les famílies surten molt agraïdes i

0: Déu-n'hi-do, quina bona notícia també saber-ho això. Perquè, clar, imagino que aquest tipus de jornades també facilita molt aquest primer contacte amb la preinscripció.
1: Sí, precisament és per això. I sobretot el que volem és que ens coneguin, perquè també és veritat que bueno, tu a la xerrada parles per tots i uns temes genèrics. Sobretot el que recomanem molt també és que vagin a les portes obertes dels centres i que els coneguin de primera mà, i nosaltres més la part més de gestió.
2: Burocracia, sí, la
1: Sí.
2: burocràcia.
1: No? De, bueno, el que has
2: I al
1: explicat tu
2: final
1: abans.
2: també el que deia l'Esther, no? Que abans era anar centre per centre, la sol·licitud de prescripció és online. Llavors, això també genera nervis, no? Per part de les famílies, perquè abans la podien fer manualment amb el centre, però ara és online. Llavors, això s'hi suma les dificultats que puguin tenir tècniques o de recursos o llavors pues, ho fem això perquè pues, estiguin el més acompanyades possible.
0: I també parlant, bueno, d'aquestes xerrades, i estaven enfocades també a famílies que arriben noves a la ciutat o famílies...
1: Bueno, aquestes xerrades sobretot estaven enfocades a les famílies que han de fer preinscripció a per I3 i per primer de l'ESO, siguin de fora o sí o no. Són els que... Què passa? Que normalment la gent no vens en el pari, o sigui, vull dir, no et canvies de casa just per
0: Coincidint amb uns.
1: coincidir, no? Llavors, a les famílies aquestes que venen fora d'aquest període, fem una atenció individualitzada, perquè, clar, no venen en grup.
0: Clar, ho teniu llavors més estructurat així.
1: Bueno, normalment també, com normalment les famílies aquestes empadronen, doncs ja també l'OAC informa de que poden contactar amb nosaltres i, bueno...
2: I ja és quan fem el que dèiem abans, la matrícula viva, que és fora del període de prescripció.
0: O sigui, la matrícula viva us pot agafar en qualsevol moment de l'any.
1: Qualsevol moment de l'any, sí.
2: Està el procés de prescripció, que és, bueno, al març. Cada any varia una setmana amunt, una avall. I tot el que és fora d'aquest període de prescripció és matrícula viva. Ara, per exemple, si arriben a l'estiu, s'empadronen, ja poden fer aquesta sol·licitud de matrícula viva.
1: I de fet s'encavalguen els dos, perquè per una banda estàs fent la prescripció pel curs 26-27, vale, ara, però clar, al febrer, o sigui, això va començar al març, doncs segueix venint gent. Llavors, ara estan convivint, diguéssim, els dos processos. I ara hem d'anar amb compte perquè la gent, quan ve, dius, bueno, però per quan vols? Per començar ara o per començar el curs vinent? Perquè són processos diferents.
0: Clar, perquè entenc que llavors a la matrícula viva teniu alguna època d'increment d'aquest tipus de matriculació o de fet com està tot l'any és
1: Està
0: per
1: tot
0: això, no?
1: l'any, però sí que és cert que potser a l'estiu, no?
2: Sí, a l'estiu, quan venen d'altres països, coincideix amb que acaben a l'escola allà i venen aquí, llavors
1: Nadal.
2: com cada país té el seu sistema i el seu calendari, llavors, bueno, depèn de l'any, però com és durant tot l'any, al final és el còmput total, no? Que aquest any ha sigut el que deia l'Esther,
1: O sigui,
2: unes
1: el curs
2: 300,
1: passat.
2: sí, unes 300 i pico.
1: 332 crec que van fer entre primària i secundària. 200 i pico de primària i 100 i pico de secundària.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, està clar també aquest punt de la primària, no? Del començament, de que us necessiten més, també, entenc.
1: Bueno, sobretot, clar, matrícula viva, molta gent ve que potser no coneix l'idioma, que s'ha de fer de manera online, i bueno, pues jo sempre em poso en la seva pell, no? Que tu vas a un altre país, que no coneixes l'idioma i això, pues tenir un suport que t'ajudin a fer-ho, pues
2: Serveix.
1: expliquem, no? Doncs quants centres n'hi han, bueno, quantes places, bueno, tot això. Si tenen
0: I
1: extraescolars, bueno, donem informació variada.
0: d'això volia preguntar si doneu informació només sobre preinscripció o també sobre l'oferta educativa del municipi.
2: Sí, bueno, bàsicament informació del que és el sistema educatiu de Catalunya,

0: els centres que tenim a Castelldefels, també que és una única, que això pues, repercuteix a altres municipis, per exemple, que tenen més d'una zona educativa, quan arriben només poden demanar d'aquesta zona educativa. Aquí a Castelldefels, al ser zona única, poden demanar qualsevol centre educatiu del municipi. Uh-huh. Llavors s'assigna pues, en funció de les places disponibles.
1: I després, per exemple, del que és les escoles públiques de primària, estan escrites als instituts de secundària, o sigui, als instituts, no? I això bueno, pues, també s'informa.
2: I pensant una mica doncs, a qui ens estigui escoltant, no? I vulgui saber on està ubicada l'oficina, em pots explicar més sobre bueno, o si esteu presencialment o si esteu per telèfon?
0: Doncs les atencions presencials les fem a la UAC, a l'Oficina d'Atenció Ciutadà, que està a l'edifici de la República, carrer Arcadi Balaguer, i en l'horari de dimarts i dijous de 9 a 2, i els dimarts també fem de tardes de 4 a 6. També durant la campanya de prescripció, que és quan hi ha més dubtes i les famílies doncs, ho demanen més, ampliem l'horari tota la setmana. Bueno, tots els dies de prescripció poden venir presencialment i els ajudem a fer la sol·licitud. També ens poden trobar per telèfon, trucant al número de l'Ajuntament, a través de correu ome@castelldefels.org i al web d'educació. A l'apartat d'escolarització tenim un formulari que també si volen contactar a través d'aquest formulari, doncs nosaltres també rebem la petició.
2: Comentaves en època de preinscripcions que esteu tots els dies de la setmana, matí i tarda, també, no sé si també. Ho entès bé.
1: Bueno, una tarda.
0: Sí, fem tota la setmana de
1: matins. De dilluns a divendres.
0: I bueno, la tarda que ja fem durant tot l'any la deixem.
1: Això, diguéssim, en el període en què està obert per fer la preinscripció. Ara estem fent l'horari habitual i després hi haurà uns dies quan s'han de fer reclamacions. Doncs que aquí també obrirem doncs, els dies que s'hagi de fer la reclamació, doncs aquests dies estarem tots els dies.
2: També són dies importants llavors en la vostra oficina, entenc.
0: Sí, durant tota la campanya de prescripció i bueno, també recordar a les famílies que estiguin atentes al calendari perquè potser que fan la sol·licitud de prescripció i després no matriculen. I clar, si no matriculen vol dir que perden la plaça. Llavors també pues, ara amb les xarxes també recordar aquestes dates claus i que ho tinguin present.
2: Els terminis són els que són al final,
0: sí,
2: no?
0: Sí, exacte.
2: En això no podeu ajudar, però moltes altres coses sí. I també us volia preguntar, en el cas de les preinscripcions, quin consell els hi donaríeu a les famílies?
0: Doncs...
2: Vosaltres, ho imagino, com que ens trobeu molts casos no, de famílies, doncs...
1: Bueno, jo el consell, doncs, tranquil·litat... I que, sobretot perquè tenim uns centres molt bons a Castelldefels i que a qualsevol lloc que tinguin plaça doncs estaran ben atesos. Això seria jo el millor, o sigui, la clau, no?
0: I davant de qualsevol dubte que ens contactin, que s'informin bé, que s'apuntin les dates claus I això, tranquil·litat, que estarà molt bé i ja està, qualsevol dubte, que ens truquin.
2: Realment és el que comentàveu abans, no? Que transmetre aquesta tranquil·litat també perquè d'alguna manera no podran contactar amb vosaltres, amb les escoles, algú, no? I els explicarà com funciona tot i els guiarà. Tenia una altra pregunta sobre si és necessari demanar una cita prèvia, no sé com esteu en això, com funcioneu.
0: Recomanem demanar cita prèvia més que res per poder fer una atenció més personalitzada i amb temps. Poden no demanar-la, però ho recomanem.
2: Us va millor, imagino, per veure l'estat de preinscripció d'aquest alumne o en quin sentit
1: Bueno, perquè normalment aquestes atencions són llargues, sobretot si els hem d'ajudar a fer el que és la sol·licitud, i bueno, pues perquè no hagis d'esperar. I llavors, bueno, pues si les tenim agendades, doncs saps que cada mitja hora tens una persona i no, i saps que arribes i t'atendrem a l'hora. Que hi ha una cosa urgent fora de l'horari aquest que tenim fora especificat, doncs si podem atendre-les, doncs ho fem. Però preferim per tots que siguin amb cita prèvia.
2: Perquè cadascú tingui el seu espai, no? De fet, el que comentes, que és individualitzat, duren més o menys mitja hora, també, comentaves?
0: Sí, nosaltres tenim programat cites cada mitja hora, que després és una consulta de 5, però de vegades és ajudar a fer la tramitació d'una sol·licitud i dubtes que puguin sorgir, llavors tema documentació, llavors es pot allargar. I a vegades és més d'aquesta mitja hora, per això si s'anticipen i demanen cita prèvia, doncs no hauran d'esperar ja més del que haurien.
2: Perquè imagino que us podeu trobar casos molt variats, no? Des de gent que no sap res de res fins a alguna persona que hagi fet una preinscripció en algun moment de la, no, de la seva vida.
0: Sí, més de les xerrades, per exemple, hi ha famílies que com ja tenen altres fills, ja saben com funcionen. Hi ha famílies que són nouvingudes i pobres, doncs no saben com funciona. Llavors,
1: aviam, que el gruix de les famílies ho fan a casa seva online. Vale? Estem parlant, doncs, de gent, doncs, que se sent millor, doncs, o que no tenen ordinador, o que no saben, bueno, ho han intentat i no els hi funciona, doncs, fem el recolzament. Sí.
2: Sí, depèn del perfil, no? Aneu resolent aquests temes.
1: No sé.
2: I per acabar, hem comentat també que ja s'ha fet un any. Quin balanç feu de tot plegat?
0: Jo crec que bé, no? Bona
1: positiu.
0: Rebuda. Ara, la intenció és això, que ens conegui la població, que siguem un punt de referència en cas de qualsevol dubte, qualsevol incidència, i bueno, no sé si...
1: Bueno, i que si bé les competències d'escolarització les té la Generalitat, doncs que nosaltres des de la proximitat puguem ajudar les famílies, doncs, a viure aquest procés amb, doncs, això, amb tranquil·litat.
2: Doncs amb aquest tancament, no?, acabem l'entrevista. Moltes gràcies a l'Esther Fernández, que és la responsable d'escolarització dins de l'àrea d'educació, i també teníem a la Janira López, la tècnica d'educació.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes
0: a tu.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu i fins la propera.
1: Adéu. Adéu.
3: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Dos grans terratrèmols assolen el nord de Veneçuela. Les autoritats creuen que hi haurà milers de víctimes. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Han estat dos terratrèmols de magnitud superior a 7 els que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. A més, tots dos s'han produït en menys d'un minut de diferència. Eren les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i tot i que l'epicentre ha estat a Montalbán, al centre del país, a Caracas, la capital, s'han ensorrat edificis sencers, Natàlia Ramon.
3: Les autoritats han donat, de moment, xifres molt provisionals de víctimes, 164 morts i més de 700 ferits. Però les imatges que arriben i els testimonis fan preveure que la tragèdia serà majúscula. De moment, la presidenta, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència perquè el caos és total.
1: Corresponsal Joan Biosca.
4: Sí, l'aeroport de Caracas, la capital veneçolana, està tancat, greument afectat per les sacsejades. Hi ha imatges de caos, corredisses i crits dels passatgers. La pitjor part se l'ha endut la zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana. Han caigut des de petits edificis fins a grans de 14 pisos. Hores contra rellotge dels equips de rescat per trobar persones amb vida.
1: Molts països es preparen per enviar ajuda a Veneçuela per mirar de trobar supervivents entre la runa. Entre d'altres, ho faran els Estats Units, Alemanya, França o Espanya. Tots tenen preparats avions amb efectius d'emergències. I a Catalunya, mentrestant, la comunitat veneçolana busca informació per saber com estan els seus familiars.
3: És una de les comunitats més nombroses. Són 50.000 ciutadans de Veneçuela els que viuen aquí, i molts estan pendents de la informació que arriba del seu país.
1: Barcelona, Montse Poblet.
5: Sí, hem parlat amb ells al consulat de Veneçuela i també als bars on acostumen a reunir-se. Avui tothom molt pendent del telèfon, mirant de parlar amb familiars i amics que són a les zones afectades i respirant tranquils quan finalment els localitzaven i els deien que malgrat l'ensurt estan bé.
6: Están ahorita fuera de las casas, del edificio donde han habido donde se han visto bastante afectado.
1: De seguida ampliarem la informació sobre aquests dos terratrèmols. Mentrestant, aquí, a casa nostra, 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys.
3: Per exemple, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el del Cadí-Moixeró, dues zones amb força risc forestal i on el canvi climàtic tensiona encara més els boscos. Aquest any s'hi afegeix una gran mortalitat d'arbres que acaben sent, si escala foc, llenya que crema fàcilment. El govern assegura que algun d'aquests plans s'han començat a redactar, però encara no s'han aprovat cap.
1: A tot això, el preu del petroli ha caigut a nivells d'abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El barril de Brent, que és el que s'utilitza de referència a Europa, es paga avui a $72, just el mateix preu que tenia el dia 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran.
3: Les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units han fet que els mercats ja comptin amb la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament de les restriccions al petroli iranià. En el pitjor moment econòmic del conflicte, el barril de petroli es va arribar a pagar a $125.
1: I avui arrenca el Festival Afònica, a Banyoles, amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris prop de l'Estany. Fins diumenge hi passaran artistes com ara Alosa, Magalí Sare o El Patí de Calaril. I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet tanca una tercera temporada en blanc.
7: Ahir va jugar l'últim partit i va perdre la Lliga CB amb el València. Sentirem les declaracions del tècnic Xavi Pasqual, que s'acomiada del Barça, i de Satoranski, molt crític amb la planificació esportiva del club dels últims anys. El Mundial de Futbol, Mèxic i el Brasil es classifiquen com a primers de grup. Neymar ha tornat a jugar amb la Canarinha. El Barça de Futbol Sala pot sentenciar avui el títol de Lliga davant el Pozo Múrcia i farem la prèvia de la festa de l'Igualada després d'haver guanyat la Lliga Masculina d'Hockey Patins.
1: Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs sense retencions destacades, sí que hi ha punts amb trànsit més dens. En punts habituals a aquesta hora, a l'àrea de Barcelona, C-17 a Parets del Vallès, sentit sud, B-20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i en trams intermitents a les dues rondes.
1: I si us moveu per dins de la ciutat de Barcelona, recordeu que ha començat ja el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. De moment afecta els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i també els autobusos H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. Dit això, anem al temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
1: Fa una estona he sentit a la redacció fa molta calor i això que ja s'ha acabat la onada de calor. No ho vam explicar prou, que s'acabi la onada de calor no vol dir que vingui fresca.
10: Sí, i ho tornarem a repetir
1: diverses
10: vegades. I, a més, sí que és veritat que hi ha una circumstància. Baixa la temperatura a gran part de Catalunya, entre 1 i 3 graus avui. De moment, la més alta, 37,2 a aquesta hora, a la capital de la Terra Ferma, a Lleida Capital. Per tant, estem lluny dels 40, 41 d'abans d'ahir, per exemple. Estem lluny. Però arran de costa sí que és veritat que el termòmetre o no baixa o si baixa és poquet. Per tant, en tot cas, si sortiu aquí a la vorera de la Diagonal, doncs també és normal que noteu un ambient molt semblant al dels últims dies. Sí. Per notar de veritat un descens, si no canvien les coses, dimecres i dijous de la setmana que ve. De moment, a continuar rostint-nos, no tant, quedarem no tan torrats, més daurats, podríem dir, en aquest terme culinari, i demà passat, amb domini del sol, al 100% de Catalunya.
1: Molt bé, quedarem al punt, ni molt fent ni poc fent.
10: Això mateix, això mateix.
1: Gràcies, Francesc, bon dia.
10: Adéu-siau.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i deixen un balanç encara molt provisional de com a mínim 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis, però, fan tema milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. El doble sisme es va registrar ahir, a les 6 de la tarda, hora d'allà, hora de Veneçuela, en plena jornada de festa, a més al país. I en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la zona més afectada. També hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès. Hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens, s'han suspès les classes. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons que ha confirmat el govern d'Euskadi. Anem a l'Amèrica Llatina amb el nostre corresponsal, Joan Biosca.
11: Bon dia. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis alts i petits, i molts dels quals han aguantat dempeus, han quedat inhabitables o són un perill estructural. La zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana, Caracas, és de les més afectades, on les sacsejades han sigut més intenses. Allà és on s'estan vivint les hores més dramàtiques contra rellotge. Famílies angoixades busquen els seus mentre els equips de rescat treballen entre les runes per trobar supervivents. Precisament els moments de més tensió i dramatisme s'estan vivint quan els equips d'emergències amb gossos busquen supervivents i treuen morts d'entre les runes. S'utilitzen, en aquest cas, mantes per protegir la intimitat de les víctimes i també dels seus familiars davant de les càmeres de la premsa. Davant d'aquesta emergència, el govern veneçolà, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ordenat al personal sanitari del país presentar-se immediatament als seus centres mèdics. Parlava així.
12: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
11: Tot i que diversos governs internacionals afirmen tenir ajut humanitari a punt per volar cap a Veneçuela, l'arribada és complicada perquè l'aeroport de Caracas de Maiquetía està tancat, greument afectat pels sismes. De fet, s'han difós imatges de caos a la zona de facturació i també altres espais de l'aeroport amb passatgers corrent mentre queien elements de les estructures. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, angoixa i desolació monumental.
1: I és que després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals poden ser també importants, Toni Fortesa.
13: Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, que explica que aquestes rèpliques formen part de l'evolució normal d'un sisme d'aquestes característiques i poden produir-se en les hores posteriors al terratrèmol.
14: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
13: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre les dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop, es produeix el terratrèmol. Ho explica la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Masana.
15: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
13: Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents.
1: Tot just unes hores després d'aquests terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals nord-americanes que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament, per proximitat horària, però molts altres governs, aliats i contraris de Caracas, han expressat la solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència al Bermanyà.
16: L'ajuda encara no ha arribat, però molts països n'estan oferint i la presidenta interina ha explicat que l'ONU ho coordinarà. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro, ara empresonat a Nova York. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
17: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Altres països de la regió, com ara l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, tots ells liderats per governs contraris al règim chavista, s'han ofert ràpidament per ajudar.
16: Governs més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, també responen a l'emergència. La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Herzinova, portaveu de la Comissió.
18: Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
16: És Veneçuela que ha de demanar aquest mecanisme. Mentrestant, el sistema europeu Copernicus de detecció per satèl·lit s'ha activat per ajudar ja en les operacions sobre el terreny. Alguns dels 27 també comencen a tenir clar els equips que hi enviaran. Després de parlar amb Delcy Rodríguez, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que hi enviaran 85 socorristes especialitzats en salvament i desenrunament. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions, mentre Itàlia també es prepara per concretar els recursos necessaris. Fora de la Unió, Suïssa ha informat que hi enviarà 80 socorristes i 18 tones d'ajuda, i altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants.
1: Des de Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat també la predisposició del govern català a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi, Sara Canyeté.
19: Sí, ha explicat que és el govern de Veneçuela qui ha de sol·licitar aquesta ajuda, com ja estem explicant, i que quan ho faci valoraran quins efectius hi poden desplaçar.
20: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme, ha de demanar l'ajut, i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
19: De moment ja sabem que Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en aquestes tasques de rescat, concretament una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i anirà concretant en les properes hores quants efectius hi pot destinar.
1: A Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents de les notícies que arriben des del seu país. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
5: Bon dia. La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit amb vella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts, o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí, com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
0: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando, y apenas entraron, pues comentaron al respecto, que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
5: Al consulat, a la plaça Urquinaona, si fa o no fa el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però a la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
21: Mi casa se partió todo, se cayó en, no sé, muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa... Horrible.
5: A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsol Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
22: Por ahora, tranquilo, informació. Hay que evaluar. Nosotros somos un soporte.
5: Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que es resoldran avui mateix.
1: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres de la tarda. Deixem aquí la informació sobre aquests terratrèmols a la segona hora de Catalunya Migdia i tornarem. Ara fem una pausa i de seguida més informacions de més a prop.
23: Catalunya Migdia.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
25: Sí.
24: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Energia per recórrer carreteres infinites.
28: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Aquest estiu, la gran pregunta és...
30: híbrid o elèctric?
29: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
33: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
34: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
35: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
36: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
37: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
2: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
1: Nou parcs naturals de Catalunya arribaran aquest estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com ara el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
38: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2020 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
0: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? On l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
38: En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
3: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, fem altres actuacions o tasques.
38: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
1: I és que aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, quan en tot l'any 2025 es va activar 11 vegades per foc forestal. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen una vintena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
6: 6 van al grup especial Caní, les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria, i després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de la USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
4: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
1: A Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïbles a l'última onada de calor, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. Mònica Mas, bon dia.
7: Bon dia.
1: Per què diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor?
7: Doncs és un matís important perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal i com explica el secretari de Salut Pública Esteve Fernández a TV3.
8: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
7: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. La majoria són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable. El secretari de Salut Pública afegeix també que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel que s'anomena esgotament per calor, que no és greu ni tampoc és un cop de calor, que en aquest cas sí que pot ser mortal.
8: Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals, algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionada amb la calor.
7: L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts a l'interior i ponent.
1: És un quart i mig de 3 de la tarda. Anem a la crònica política, tot i que pràcticament podríem dir la crònica judicial. José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero, doncs, mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes dels últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat investigar aquesta filtració. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
9: Sí, bon dia. S'hi revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria de l'expresident, informació personal que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra. Ara el jutge ha començat a investigar qui ho ha filtrat i també pren mesures per evitar que això repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la Fiscalia i el Partit Popular i es veta l'accés a la resta d'acusacions populars com Vox i entitats d'extrema dreta. Zapatero també acaba de demanar al jutge Calama que anul·li el cas contra ell, insisteix que hi ha indicis contra ell que s'han obtingut saltant-se la llei, com whatsapps entre directius de Plus Ultra i altres converses privades sense autorització judicial.
1: I en un altre cas judicial també, avui hem sentit les primeres paraules de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre denuncia des de la presó que ha estat víctima d'un judici polític i predeterminat.
9: Sí, trenca el silenci en un àudio a la cadena SER, denuncia el pacte de la Fiscalia amb Víctor de Aldama, també que el Suprem hagi premiat sense presó un delator, diu, i critica la desproporció amb la seva condemna.
5: Creo que también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
9: Ábalos, indignat, li esperen com a mínim 10 anys sencers entre reixes. També es queixa d'un judici que diu estava predeterminat.
5: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
9: I anuncia que demanarà la nul·litat de la sentència del Suprem.
1: I mentrestant, el Partit Popular constata que Junts per Catalunya s'allunya encara més d'una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. La proposta que ahir va llançar Míriam Nogueras per tal que Pedro Sánchez faci un pas al costat en favor d'un altre candidat, també socialista, ha descol·locat els populars. La veuen com una maniobra de distracció. L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez sobre la corrupció segueixen els retrets creuats també entre els socis de la investidura i el PSOE. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
10: Bon dia. El portaveu del PP, Borja Semper, troba incomprensible la proposta de Junts, diu que fan teatre i lamenta que ningú faça el pas per fer fora Sánchez. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al president del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé. Todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
10: Li ha respost Míriam Nogueras als micròfons de TV3.
12: Tenible, a mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos pel cap, i tu més, i tu més, i tu més, però els únics que posem propostes democràtiques que són normals d'altres països som nosaltres.
10: Des de Junts insisteixen en la seva proposta. Apunten que el candidat que prengui el relleu a Sánchez no cal que tinga el carnet del PSOE. El ministre Òscar Puente, però, deixa clar quina és l'única aposta.
13: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez, nuestro secretario general es Pedro Sánchez y nuestro presidente es Pedro Sánchez. Y todos sabemos la valía de Pedro Sánchez. Fíjese si lo sabemos nosotros, que lo sabe también la oposición, hasta el punto de que quieren acabar con él como sea.
10: Els socis tampoc veuen recorregut a la proposta de Junts i es mostren molestos amb Sánchez perquè ahir no va anunciar cap mesura per impulsar la legislatura. N'ha parlat Gabriel Rufián d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
14: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes. De retraso en el Tomàs.
15: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza.
10: Són declaracions de Vidal al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè ja hem tingut el tret de sortida a les celebracions del 250 aniversari de la independència dels Estats Units. Donald Trump ha inaugurat els actes que duraran 15 dies amb un discurs al National Mall, el punt neuràlgic de Washington, la capital del país. Més que un discurs, de fet, ha estat un míting electoral on, com és habitual, s'ha atribuït una llarga llista de mèrits. La commemoració acumula polèmiques, des de les obres de reforma del llac que hi ha al davant de l'estàtua de Lincoln fins als cantants que participaran als actes. Washington, Oriol Serra.
16: Bon dia. El 47è president dels Estats Units ha tornat a dir el mateix que ha repetit dotzenes de vegades l'últim mig any. Aquest país és una col·lecció d'èxits gràcies a ell. En un discurs pensat per a donar el tret de sortida a les celebracions del 250è aniversari de la Declaració d'Independència i davant de milers de persones que l'escoltaven al centre neuràlgic de Washington, Donald Trump ha afirmat que els Estats Units són la principal potència econòmica, militar i tecnològica de la Terra. Fins i tot assegurat tenir la cultura més gran del planeta. Evidentment, no ha faltat la referència recurrent al que ell anomena la gestió desastrosa dels governs dels presidents demòcrates Biden i Obama. Donald Trump també ha aprofitat per a penjar-se la medalla de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per aturar les hostilitats, tot i la fragilitat que envolta les negociacions que estan en curs.
17: I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear, això ja està fet.
16: Fins al 4 de juliol, Washington i els estats que envolten la capital nord-americana, especialment Maryland, seran l'escenari de grans celebracions de signe patriòtic organitzades pel govern federal, amb exhibicions militars de gran calibre al port de la ciutat de Baltimore. També n'hi haurà d'altres de caire cívic, històric i cultural en contraposició. De fet, l'enfocament de la celebració dels 250 anys de la independència nord-americana també ha estat una mostra de la polarització que ha provocat l'administració de Trump.
1: I mentrestant, tenim compromís dels Estats Units amb els seus aliats del Golf perquè qualsevol acord amb l'Iran tingui en compte els seus interessos, Xavier Vilà.
18: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, llançava aquest senyal de confiança davant uns socis regionals escèptics per l'acord preliminar de l'administració Trump amb Teheran.
19: Sempre tenim en compte els interessos dels nostres socis i aliats a la regió. I no hi haurà cap part d'aquest acord que debiliti de cap manera la seguretat, l'estabilitat i la prosperitat dels nostres socis a la regió.
18: Rubio afegia que Washington vol una pau duradora que no soscavi la seguretat dels aliats regionals que temen que l'acord sigui massa tou davant l'Iran, que els va atacar durant el conflicte pel suport logístic que ofereixen als Estats Units. Són, de fet, 6 països que constitueixen l'eix vertebrador de l'arquitectura de seguretat nord-americana a l'Orient Mitjà.
1: De fet, els termes de l'acord, Xavi, relatius al Líban, continuen violant-se sobre el terreny.
18: Ja ho pots ben dir, perquè els funcionaris israelians i libanesos avui neguen cap retirada israeliana del sud ocupat del Líban, com Washington diu que havia passat, en un gest de bona voluntat cap al govern libanès. Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah. El grup xiita libanès, per cert, ha acusat Israel de matar deliberadament 2 ciutadans libanesos mentre revisaven l'estat dels seus habitatges afectats pels atacs israelians al sud del Líban.
1: I entre les conseqüències d'aquest conflicte, el petroli cau als $72 per barril Brent, que és el mateix preu que tenia el dia abans que comencés aquest conflicte bèl·lic, és a dir, el 27 de febrer, Jordi Canal.
20: Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions al petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre la recuperació de l'oferta, i això fa que baixi la cotització del cru. Recordem que durant bona part del conflicte, el preu del barril Brent es va situar per sobre dels $100 i que puntualment va arribar a superar els 125 a final d'abril.
1: La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya de l'any 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Barcelona, Sara Riera, bon dia.
21: Hola, bon dia. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus a l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a la teva empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons l'informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb 1 de cada 4 famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil, i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda, directora de la Memòria.
22: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta a l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
21: Relacionat amb les empreses, la memòria assenyala 2 bones notícies. Cada cop hi ha més empreses grans, que generen, per tant, més productivitat al país, i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els litigis per clàusules abusives de bancs i d'entitats financeres tensionen al límit la justícia. A l'Audiència de Barcelona, més de la meitat dels procediments civils corresponen a aquest àmbit, i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
23: Bon dia. El Consell General del Poder Judicial preveu que cada magistrat de les seccions civils gestioni 200 assumptes cada any. A l'Audiència de Barcelona, però, n'entren anualment gairebé el triple, 556 per magistrat. Una sobrecàrrega que dilata cada cop més els terminis de resolució. El president de l'Audiència, Antonio Recio, explica que prop del 60% d'aquests procediments estan vinculats a clàusules abusives de bancs i entitats financeres.
24: I en ese 60 tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura i targeta revolving.
23: Per fer front a la situació, el Ministeri de Justícia ha impulsat en les darreres setmanes un projecte de llei que preveu la creació de 91 places judicials a Catalunya. 8 d'aquestes es destinarien a l'àmbit civil de l'Audiència de Barcelona, una xifra que el president del Tribunal considera insuficient.
24: A efectos de la audiencia, en ese Real Decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
23: El col·lapse també afecta la resta de procediments civils, herències, desnonaments o accidents de trànsit que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar, això sí, el retard acumulat a la primera instància que ronda els 2 anys.
1: Passen 4 minuts a 2 quarts. Una pausa i de seguida la cultura.
0: Catalunya migdia.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ocasión
4: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
25: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
26: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
6: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
27: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
6: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: Catalunya migdia.
29: Ya hace calor en la cafetera.
1: El Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert d'aquest que sentim, Kiko Veneno, en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. Banyoles, Maria Rovira.
30: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cor de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del Festival.
31: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
30: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
1: No deixem de parlar de música, però amb un estil molt diferent. El Teatre Auditori Camp de Mart de Tarragona torna a ser escenari per 5è any consecutiu d'un muntatge operístic gestat al territori. Els amics del Teatre Líric de Tarragona presenten Carmen, de George Bizet. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
32: La producció té un fort component local amb participació d'artistes de nivell internacional, tal com explica el director artístic del muntatge, el baríton tarragoní Àngel Òdena.
33: El que dona sentit en aquest projecte és crear la indústria cultural del territori. Estem molt contents de poder comptar amb l'Orquestra Camerata 21, Ciutat de Reus, en una escola de ball de Vilaseca, que és de l'Àfrica Aguilar, de comptar amb el Cor d'Òpera de Tarragona i de comptar amb tants i tants tècnics que són d'aquí, de les nostres comarques.
32: La producció es podrà veure demà i dissabte i compta amb la participació d'unes 200 persones i el repartiment l'encapçala en la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera en el paper de Carmen i Don José encarnat pel tenor Andeka Gorrochategui.
1: I ara deixem la música.
34: ¿Queréis disfrazarme de joven? No, queremos convertirte en joven.
1: Perquè Filmin estrena la sèrie Millennial Mal, una comèdia generacional de la realitzadora Lorena Iglesias que ens mostra la difícil convivència entre una dona de més de 40 anys amb estudiants molt més joves que ella, quan ha de tornar a la universitat per un error burocràtic. 5 episodis de 30 minuts que arriben a la plataforma de streaming el dimarts 30 de juny, Òscar Callao.
35: La protagonista és la Judit, una bibliotecària sense feina que als seus 42 anys torna a la universitat per poder cobrar una quantiosa beca rebuda per error. Per conviure amb els estudiants de la generació Z, aquesta millennial amagarà la seva edat amb un canvi d'imatge juvenil que genera tota mena d'embolics i situacions absurdes. Lorena Iglesias ens ha explicat que ha volgut fer una comèdia universitària del segle XXI.
5: En les comèdies universitàries sempre hi ha com aquests estereotipos, no?, de los quarterbacks, los guapos, los malos, que no son del todo naturalistas, o sea, con estas exageraciones. Pero el público es muy cómplice y entiende esos códigos perfectamente, entiende que forman parte del juego.
35: Al repartiment hi ha majoria d'intèrprets joves i un parell de companys de generació de la Lorena.
5: Las chicas jóvenes son Victoria Oliver y Paula Gala, con las que había trabajado en otras pelis. Vito Sanz, que es mi actor español favorito, creo que es súper gracioso. Y después está Isa Calderón, cómica y influencer.
35: Millennial Mal està escrita, dirigida i protagonitzada per Lorena Iglesias. Dimarts s'estrena Filmin.
1: I acabem amb teatre.
7: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
1: La Guerra Civil és un dels espais temporals de l'obra L'Albada, que avui estrena la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre de la Biblioteca de Barcelona. Una tragèdia contemporània sobre la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades, Montse Camps.
8: A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyes, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
9: Jo, que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
8: La protagonista és l'Alba, una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que plena de ràbia enceta una investigació que també és una recerca de la identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
10: En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers, no?
8: Una obra que és com un gran mosaic amb 11 actors de l'escenari que donen vida a una quarantena de personatges que dirigeix Oriol Brogi i que es pot veure fins al 30 de juliol.
6: Catalunya migdia.
1: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Amb una mirada al Barça de bàsquet i l'altra al Mundial de Futbol.
11: El Barça ha tancat un altre any en blanc i és una temporada de força comiats.

0: El darrer ball de Xavi Pascual i el seu equip ha acabat sense títols. El Barça de bàsquet va perdre ahir la Lliga ACB contra el València.
1: El València es proclama campió de Lliga al Palau Blaugrana una altra tarda de Sant Joan en la que el públic del Barça ha de veure com el campió és l'equip de fora. Victòria merescudíssima i homenatge al bàsquet de l'equip que millor ha jugat a bàsquet a la Lliga ACB i probablement d'Europa. I a més,
0: 3-1 a la final amb el València de Pedro Martínez molt superior en tota la sèrie, sense Copa, sense Eurolliga i sense Lliga, la tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet que va acabar ahir. Ernest Macià.
2: Doncs sí, el Barça va poder garantir una altra vegada a l'entorn de 80 punts, però aquest cop no va poder frenar el València, que va fer 20 punts més que el dia anterior, demostrant un bàsquet total, un bàsquet indesxifrable per aquest Barça. I escoltàvem també al final del partit els jugadors rendits a l'evidència, i no només ells, també Xavi Pascual, que admetia que l'equip havia anat al límit, Esport 3.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
2: Bé, la veritat és que el Barça ara queda sotmès a molts canvis i un dels jugadors que no seguirà ahir va parlar molt clar, el capità Tomas Satoranski. Atenció a les duríssimes paraules de Tomas Satoranski, el jugador que va deixar entreveure més que resignació, ressentiment.
4: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto.

0: temporada suposa un final d'etapa clar al Barça de bàsquet, perquè el tècnic Xavi Pascual, ja ho sabeu, marxa, Bessely es retira, i tampoc seguiran alguns dels jugadors amb més pes al vestidor blaugrana dels últims anys. Deies abans, ara vindran molts canvis. Ernest, ara què?
1: Doncs ara, renovació, els veterans tots fora. És a dir, l'equip vol rejuvenir la plantilla per evitar lesions, per poder jugar més dinàmic, una mica l'estil del València, aquesta és la idea. I, per tant, la Provítola i Satoranski no seguiran, els dos tenen ofertes de fora, segurament la Provítola té l'opció del Joventut, que és la més propera a això que té ara, però també té alguna oferta d'Eurolliga, Satoranski la té de Sèrbia. Com dèiem, l'objectiu és canviar l'estil de joc i rejuvenir la plantilla. En aquest sentit, Claiborne és probable que tampoc segueixi si el Barça troba un 3 de garanties. Tampoc seguiria un jove, però que la veritat és que hi ha hagut moments puntuals, però no ha demostrat tenir, doncs, el nivell Barça de manera regular, que és Juan i Marcos. Ha mostrat moments, però no ha estat a l'alçada. Juan Núñez, que tampoc ho ha demostrat, es queda perquè té una fitxa molt alta. El Barça, ho ha avançat Òscar Herreros i ho puc confirmar, té pràcticament tancat Umoja Gibson, un exterior que ha fet una grandíssima temporada al Chedevit Sloé, a l'Eurocup, ho té pràcticament fet, però encara no ho té signat, i avui es podria haver desbloquejat l'opció ja definitivament que Xevi Pujol i també el tècnic Galbiati, els dos del Baskonia, vinguin al Barça perquè Billy Hernán Gómez, aquesta vegada sí, signi per Baskonia. D'aquesta manera, doncs, el Barça s'evitaria haver de pagar buyouts i a l'acord, doncs, perquè Billy Hernán Gómez, que tenia aquesta oferta d'un equip d'Eurolliga, que era el Baskonia, doncs, pugui tirar endavant, Laia.
0: Doncs, un-hi-do, tots els canvis que ens està anunciant l'Ernest Macià. Tens molts dies i setmanes de feina per anar, doncs, confirmant sortides i les arribades, suposo, que tindrà el Barça.
1: Aquest és el tema, que demà passat i l'altre sentirem primer les sortides, i evidentment les primeres són les més senzilles, que aquestes no ho he dit, són les dels dos extracomunitaris, que la veritat és que no han estat al nivell tampoc, Miles Norris i Miles Cale. Aquests seran els primers a conèixer, i després, evidentment, doncs, Satoranskis, la Provítoles, etc.
0: Doncs es preveu un estiu de renovació a l'equip de bàsquet del Barça. Veurem quina és la plantilla, la fotografia final de la plantilla de l'equip de bàsquet del Barça per la pròxima temporada. Hem parlat d'aquesta final, que evidentment el Barça és l'equip perdedor, però l'altra cara la trobem a la banqueta del València, l'equip guanyador, amb el català Pedro Martínez. Et sentíem dient que ara la transmissió, el fragment de narració d'ahir, que el València ha fet el millor bàsquet d'Europa d'aquesta temporada.
1: Sí, ha fet un bàsquet làser, pràcticament. En qüestió de pocs segons es plantaven a camp rival i atacaven amb una voracitat que s'ha mantingut 10 mesos. L'equip no ha notat la factura del cansament, perquè és un estil de joc realment molt cansat, però Pedro Martínez, doncs, amb el seu joc per conceptes, amb substitucions cada 3 minuts, mantenint l'equip il·lusionat, endollat, motivat, jugant amb un full de ruta molt concret, doncs ell, Iancu Bassima, Isaac Nogués, també dos catalans a la plantilla amb pes residual, han portat el València a aixecar el títol. I el tema del Pedro té molt mèrit, perquè fa una dècada ja ho va aconseguir i no va guanyar la Lliga amb Barça i Madrid, la va guanyar també amb el València. Aquest és Pedro Martínez.
2: Sí, feina d'equip, staff tècnic que tinc increïble, jugadors que han treballat molt bé, hem passat algun moment dolent i els nanos han entrenat sempre molt bé, amb molt bona mentalitat. I bueno, pues la veritat és que avui és un dia molt maco per nosaltres, pel club, i demà ho celebrarem amb els nostres aficionats.
1: Doncs ahir al València, al Palau Blaugrana, era un petit roig arena, una onada taronja per un títol que és molt merescut. Van arribar a la Final Four, van guanyar també la primera competició ACB de la temporada, la Supercopa. Per tant, estem parlant d'un any rodó per València. En àmbit ACB també et puc dir, Laia, que avui és una notícia que ja també s'havia comentat, ja havíem comentat aquí, i és que el Joventut de Badalona acomiada a Adam Hanga, un jugador que, doncs, també va jugar la part final de la seva carrera, com ara podria passar amb la propietat, el defensant els colors del Joventut, que aquest any, doncs, ho ha fet molt bé, però no ha pogut jugar la Final Four de la Champions League a casa.
0: Doncs el bàsquet, el Mundial de Futbol. Dai, dai, go, dale, dale, let's go. Els carrers de Mèxic han viscut una matinada d'aquelles que s'allarguen. Que Mèxic, un dels anfitrions del Mundial, ha passat ronda com a primer de grup després d'una primera fase perfecta. Sònia Gelmau.
3: La nit va ser llarga a Mèxic. Celebracions fins a altes hores de la matinada després que la selecció del Vasco Aguirre sumés per primer cop a la seva història 3 victòries en els 3 partits de la primera fase. Ahir 3-0 sobre Txèquia, en una nit rodona en la qual va debutar com a titular la jove promesa de 17 anys, Gilberto Mora.

0: i en la qual va tenir minuts el Memo Ochoa, el veterà porter de 40 anys, que com Messi i com Cristiano haurà estat present en 6 mundials, tot i que només ha jugat en 4 d'ells. Al final del partit, Aguirre confessava la seva emoció.
1: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
0: Mèxic ja passava com a primera de grup. També s'hi ha classificat Sud-àfrica, que va guanyar Corea del Sud per 1-0. Els coreans es queden amb 3 punts i un menys 1, tercers, i hauran d'esperar la resta de grups per veure si passen a la següent ronda. Txèquia torna cap a casa.
2: De fet, Sònia, has pogut viure la festa de Mèxic perquè ja tenim instal·lada a Guadalajara, on la selecció espanyola juga demà contra l'Uruguai.
0: El de demà és l'últim partit d'aquest Mundial que es disputarà a Guadalajara. Han estat 4 partits i la ciutat els ha viscut intensament. Aquest Espanya-Uruguai és probablement el més atractiu, tot i que, per motius obvis, la ciutat va gaudir especialment del Mèxic-Corea del Sud. Guadalajara respira ambient mundialista, especialment en dies com ahir, quan l'arribada de la selecció espanyola va quedar en un segon pla perquè va coincidir en partit de la selecció anfitriona, de Mèxic, que es podia seguir en pantalles arreu de la ciutat. Ni tan sols la pluja va fer quedar a casa els mexicans, que van envair els carrers un cop acabat el partit per celebrar aquesta fita històrica, un ple de victòries 9 de 9 en una primera fase mundialista. La selecció espanyola, per la seva banda, té un parell de dies per aclimatar-se al nou fus horari. Aquí són 2 hores menys que a Chattanooga i 8 menys que a Catalunya. La previsió d'avui és fer un últim entrenament, que no serà l'estadi Akron, l'estadi del partit, on per ser hi juga habitualment el Guadalajara, més conegut com la Chivas.
2: Hi ha uns quants quilòmetres a Guadalajara, a Miami. Aquesta matinada s'ha jugat al Brasil-Escòcia amb protagonisme per Vinícius, Sònia i Neymar en aquesta victòria clara de la canarinha.
0: Ancelotti va assegurar que no miraria ni de reull al Marroc i això és el que va fer Brasil. Confirmar els pronòstics, passa com a primera de grup després de guanyar Escòcia per 3-0 amb aquest doblet de Vinícius i un gol de Cunha. La notícia, més enllà de la victòria, el debut de Neymar en aquest Mundial. Va jugar l'últim quart d'hora i Ancelotti ho justificava així.
3: Jo penso que ell mereixia jugar perquè treballo, treino...
4: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments, Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
3: Jugó bé o pocos minuts que jugó.
0: El Marroc també va guanyar, tot i que amb més problemes dels previstos. Els haitians es van avançar fins en 2 ocasions. El partit va arribar empatat a 2 ja entrada la segona part, però finalment, amb el 4-2, passa el Marroc com a segon. Haití marxa a casa sense puntuar, mentre que Escòcia, amb 3 punts i un gol average negatiu de 3 gols, ho tindrà difícil per entrar entre els 8 millors tercers.
2: Seguim parlant del Mundial. La jornada d'avui ha estat apaïda de partits, n'hi ha 6, i destaca el partit dels Països Baixos, que busca el primer lloc del seu grup, Montse Raya.
5: L'equip dirigit per Ronald Koeman s'enfronta a la 1 de la matinada contra Tunísia, que s'acomiada de la competició. Serà un partit dirigit per l'àrbitre Katia Itzel García, de 33 anys, que és la primera mexicana que xiularà un partit de Mundial, i és una de les 6 col·legiades que són a la competició. Koeman en parla.
6: Si la FIFA decide en tots els àrbitres de la de los partidos, tengo que decir que está preparada para pitar el partido. Y de dónde viene, viene. Nosotros que tenemos que hacer es ganar el partido, queremos ser primero del grupo y después si nos toca Monterrey, vamos con mucho placer hacia México, Monterrey, porque es un país donde ama el fútbol totalmente, entonces, pero primero hay un partido.
5: També a la 1 de la matinada del mateix grup, el Japó busca la classificació per als 16ens de final contra Suècia. Ja a les 4 de la pròxima matinada, Turquia-Estats Units. Els anfitrions ja són a 16ens i Pochettino farà rotacions, mentre els tunisians ja són fora. Sense Itàlia, el Mundial, part de l'afició d'aquest país, dona suport als Estats Units, dirigits per un Mauricio Pochettino amb orígens italians.
7: Estoy muy orgulloso de tener 8 apellidos italianos. Como la película 8 apellidos vascos o no. Y tengo 8 apellidos italianos, la verdad. Y todos vienen de Virle, de Piamonte. Y no, por supuesto que soy argentino, pero mis raíces vienen de Italia. Así que soy una evolución de Italia, ¿no? Porque siendo italiano, con 8 apellidos italianos, nacido en Argentina, es una evolución, ¿no? Soy 2.0, la evolución... No, pero me siento muy, muy orgulloso de eso.
5: També a les 4 de la matina de Paraguai a Austràlia i abans a les 9 del vespre, Alemanya, ja classificada, juga contra l'Equador i també juga el Curaçao Costa d'Ivori.
2: I precisament en aquest Curaçao Costa d'Ivori és on trobem l'entrenador més veterà d'aquest Mundial, però és que de fet n'hi ha uns quants de seleccionadors veterans, Josep Gaya.
4: És el Mundial amb entrenadors més veterans de la història. Hi ha fins a 5 seleccionadors que superen els 70 anys. El seleccionador de Curaçao, Dick Advocaat, és el més veterà de la història dels Mundials amb 78 anys i aquest és el seu tercer Mundial com a seleccionador. Amb 74 anys trobem dos seleccionadors, Miroslav Kobek, de la República Txeca, i Hugo Broz, seleccionador de Sud-àfrica. Carlos Queiroz, de Ghana, és el quart més veterà, amb 73 anys i 5 Mundials com a seleccionador. El top 5 d'entrenadors més veterans del Mundial el tanca Marcelo Bielsa, seleccionador de l'Uruguai, amb 70 anys. Per sota dels 70 anys hi trobem Ralf Rangnick, Javier Aguirre, Carlo Ancelotti, amb 67 anys, i Luis de la Fuente, amb 65. Fins ara, l'alemany Otto Rangel era el seleccionador més veterà de la fase final d'un campionat del món. Tenia 71 anys quan entrenava a Grècia el Mundial del 2010.
2: Cinc minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i seguim.
8: Catalunya migdia.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
10: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
11: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
12: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
13: Que puja la temperatura? Doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
14: Catalunya migdia.
2: 4 minuts i les 3 de la tarda. Seguim parlant de futbol, del Barça, que ha tret avui el passe de temporada pels abonats al Camp Nou. I amb quines novetats, Ramon Salmurri?
15: Doncs mira, el Barça ha obert des d'aquest dijous al migdia fins a l'1 de juliol el període perquè els socis abonats renovin el seu abonament a l'Spotify Camp Nou de cara a la temporada 26-27. Val a dir, Laia, que els nous passis de temporada pels partits del primer equip del Barça masculí els poden adquirir únicament aquells socis i sòcies abonats que van ser titulars d'un passi la temporada 25-26, és a dir, la temporada passada. Això afecta els partits de Lliga, Champions i Copa del Rei, i hi ha una sensible pujada de preus d'aquests abonaments, per exemple, pel que fa a la tribuna, aproximadament puja de preu uns 400 euros, a lateral uns 300 euros, i el que serien els gols uns 200 euros. També és cert que en aquesta ocasió, ja des del primer dia, es disputaran partits a l'Spotify Camp Nou, mentre que la temporada passada, recordem, els primers partits es van jugar a cavall entre Montjuïc i l'estadi Johan Cruyff.
2: I ara anem de festa perquè aquesta tarda a l'Igualada celebrarà la Lliga Masculina d'Hoquei Patins davant la seva afició. Hi haurà festa grossa perquè 29 anys després, Josep, han tornat a ser campions de Lliga.
4: La celebració començarà a les 7 de la tarda a la zona esportiva de les Comes. Des d'allà, jugadors i staff de l'Igualada sortiran en autobusos retolats cap a la plaça de l'Ajuntament. Des del balcó de l'Ajuntament, l'equip s'adreçarà a l'afició. Com a tradició, l'equip arlequinat també farà una ofrena a la Basílica de Santa Maria. Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, en declaracions a tot costa sobre el títol de Lliga.
16: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
4: L'Igualada és el tercer equip d'Espanya amb més campionats de Lliga, 6 darrere del Barça, que en té 35, i Eliseo amb 8.
2: I en futbol sala, el Barça té avui la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia.
8: A hores d'ara dominen 2-1 aquesta final. És de Javi Rodríguez. N'ha parlat en tot costa Adolfo, l'ala pívot del Barça.
14: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
8: El Pozo Murcia-Barça, 8:15 y en directa a Sport 3.
2: I encara tenim temps per algun altre punt de l'actualitat del dia, Marcos.
8: Doncs sí, ens diu el Damià Aguilar que avui s'instal·len els pilots del Mundial de MotoGP al circuit d'Assen als Països Baixos i ens avisa que hi haurà molts moviments de mercat els propers dies. Ja saps que es va anunciar per part de Ducati que Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a partir de la propera temporada a l'equip oficial Ducati. En bàsquet a la Lliga Femenina, Uni Girona, que ha anunciat fa una estoneta el fitxatge de Queralt Casas, jugadora de 33 anys que arriba procedent del València. En ciclisme, l'Isaac Vilalta ens acaba de comentar que la Mireia Benito és campiona d'Espanya en modalitat de contrarrellotge. Quart títol seguit de Benito, Paula Blasi ha estat quarta en aquesta disciplina.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Les 7 més esports al Tot Costa. La nit ja ho sabeu a les 11, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. I ara seguim nosaltres a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
17: Són les 3. Catalunya migdia. Comença aquí la segona hora de Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat les conseqüències dels dos terratrèmols que han assolat el nord de Veneçuela aquesta matinada. Les xifres, encara molt provisionals, diuen que hi ha 164 morts i més d'un miler de ferits, però les imatges i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport de Caracas està tancat, no hi ha escoles i tampoc no funciona ni el metro ni el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. També us hem explicat que José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i el dret a la intimitat, i en la instrucció s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot això després que en les últimes hores s'han filtrat les converses amb la seva secretària i també les seves agendes dels dos últims anys. El jutge avui, de fet, ha ordenat investigar aquestes filtracions. I ens hem fet ressò també de la baixa del preu del petroli, que avui es paga a $72 per barril el tipus Brent. Aquest és el mateix preu que tenia el petroli el dia abans que comencés el conflicte bèl·lic a l'Iran, el dia 27 de febrer. Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions de petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre el subministrament i d'aquí aquesta baixada de preu. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya Mitjana. Què més podem afegir, Natàlia Ramon?
18: Doncs que Junts ha sumat els seus vots al PP i a Vox i aconsegueix que la majoria del Congrés dels Diputats demani la dimissió de Pedro Sánchez i que sotmeti a una moció de confiança. La proposta del PP, que no és vinculant, però Alberto Núñez Feijóo considera que si el president espanyol no acata aquest resultat, estarà desobeint el poder legislatiu. Anem cap a Madrid per ampliar-ho. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
19: Bona tarda. L'endemà de demanar a Sánchez que faci un pas al costat, Junts s'ha acabat sumant al PP i Vox amb una moció simbòlica, però que per primer cop suposa una majoria al Congrés que reclama la dimissió del president espanyol pels escàndols de corrupció. Ha estat en l'últim ple ordinari del curs que ha acabat amb la bancada popular cridant dimissió i els socialistes aplaudint a un Pedro Sánchez que no ha perdut el somriure i en Feijóo exhibint la votació com una victòria.
20: ¿Qué es lo que ha aplaudido? Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión. Mire, ha quedado claro que el gobierno es el gobierno más corrupto de la democracia española y ha quedado claro que el gobierno tiene que dimitir.
19: El líder popular agraeix a Junts haver sumat els seus vots després de mostrar distància amb la moció de censura, diu el líder popular, que quan sigui el moment la presentarà.
18: I no deixem el Congrés perquè s'ha aprovat la llei que castigarà les teràpies de conversió amb penes de presó i inhabilitació. La iniciativa ha prosperat amb el suport de 179 diputats. El Partit Popular s'hi ha abstingut i Vox hi ha votat en contra. Madrid, Àngel Zafuente.
1: Bona tarda. Tot i les crítiques, la llei per penalitzar les teràpies de conversió ha rebut el suport de banda i banda de l'hemicicle, un consens dels grups per penalitzar aquestes pràctiques que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures, i el popular Jaime de los Santos diu que vulneren la dignitat de les persones.
21: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
22: Una ley necesaria, repito, porque las terapias de conversión, además de inaceptables, son un delito contra la dignidad de los seres humanos.
1: La llei proposa castigar-les amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys, fins i tot si la víctima ho ha consentit.
18: Llum verda definitiva als descomptes perquè els joves puguin viatjar aquest estiu al programa anomenat Estiu Jove. El govern ja havia obert les inscripcions, però faltava que el Congrés hi donés el vistiplau, cosa que s'ha fet avui. Està destinat a persones d'entre 18 i 30 anys, amb un pressupost total de 130 milions d'euros, i preveu rebaixes d'entre el 50 i el 90% en diversos tipus de bitllets de tren i autobús per viatjar entre el 1 de juliol i el 30 de setembre. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
23: Estamos hablando en muchos casos de la diferencia entre poder hacer un viaje y no poder hacerlo, tener que renunciar a él. Además, el programa ha cumplido plenamente los objetivos para los que fue diseñado. Ha facilitado la movilidad de la juventud en un contexto de aumento de precios motivado por las diversas crisis que desgraciadamente hemos padecido. Ha impulsado el uso del transporte público colectivo, ha fomentado hábitos de movilidad más sostenibles.
18: I l'exsecretari de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre, ha assenyalat l'exgerent de l'entitat com la persona que s'encarregava de les qüestions econòmiques i financeres. Aquest matí s'ha reprès el judici a l'Audiència de Tarragona. Jordi Barranca, bona tarda.
24: El gerent era qui ens ho explicava tot i nosaltres hi confiava. Més el resum de la declaració de l'exsecretari de la Junta quan l'entitat va fer fallida. Al llarg de la seva participació en el judici, José Benito Montoliu ha reafirmat que cap de les persones que l'integraven tenien coneixements econòmics i que únicament eren pagesos. El dia a dia de les finances de la cooperativa assegurat depenia de l'exgerent i principal acusat en el cas, Daniel Ferrer.
25: Era el que feia i desfeia. Era l'amo, que si fèiem alguna pregunta fora per la cooperativa, de si això va bé, o això va malament, tot anava bé, m'entén? I això és feina meva, dia ell. Pues feina d'ell. Nosaltres l'escoltàvem perquè creiem en ell i ens va enganyar com va voler.
24: A la mateixa línia també van anar, recordem-ho, les declaracions tant de l'expresident com de l'extresorer de l'entitat. Avui també ha declarat un dels assessors fiscals de la cooperativa que els ajudava a fer les liquidacions de l'IVA i de l'impost de societats. La declaració de l'exgerent està prevista per a mitjans de juliol.
17: Passen 6 minuts de les 3.
26: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
17: Des de fins a les 4, en Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
17: I els advocats Lourdes Ciuró. Bona tarda.
28: Hola, bona tarda.
17: I Marc Molins. Bona tarda.
29: Bona tarda.
17: Com esteu?
27: Bé.
28: Bé, raonablement bé.
17: Ressaca de Sant Joan, no en teniu, de ressaca?
27: No. Home, jo hi vaig treballar, la veritat que...
17: I amb això ja la ressaca t'ha passat, eh? Joder. A l'hora s'ho ha pensat una mica, a l'hora de dir si tenia ressaca o no.
28: No, no, no m'agradaria tenir ressaca, però no.
27: Bueno, Lourdes devia tindre feina el dia de la Revetlla.
28: Doncs sí, moltíssima.
27: Devies estar despatxant.
28: Des de 2:45 del matí fins a les 6 de la tarda.
17: Veus?
28: Non-stop.
27: Déu-n'hi-do.
28: És el que té allò, el negoci familiar.
27: Arris de ser indiscret, la família de la Lourdes té un forn.
28: Sí, el meu home, de tota la vida. I, bueno, doncs des que el conec, que faig coques per... Ajudo a fer coques per...
17: Sí, compte, perquè això de faig coques o faig... No, no, jo faig... No, no, no.
27: Però
17: no,
27: despatxo o, ajudar, o, no, o despatxes?
28: Jo despatxo, però si convé acabar, doncs posar els pinyons, posar el sucre... Doncs...
27: Va cara el pinyó.
28: Va molt cara el pinyó. I si permeteu l'anècdota, quan estava a Madrid, una vegada que parlàvem de Sant Joan, no sé què fèiem, no? I bueno, però què hacéis, no? Perquè hi havia un gran desconeixement. Mm. Diu, bueno, pues mira, pues cenamos, tomamos coca... Coca? Coca. De azúcar.
17: Unes ratlles allà sobre la taula i ho fem entre tots. Sí, que cuidado, per torns, anem per torns.
28: De cuidado que los pinyones no se metan en la nariz, que és muy malo.
17: De vigilar, de vigilar. Bé, doncs escolta'm, a veure si qui té ressaca o no és a Llucia... Ja sabeu que és la Llucia Ramis qui ens passa el primer tema els dijous. Llucia, bona tarda.
0: Bona tarda.
17: Amb ressaca o sense ressaca?
0: Que va, jo fa molts anys que faig bondat.
17: A veus?
0: Faig bonda, me'n vaig lluny de Barcelona per que en Bowie no ho passi malament, i allà on anem sempre hi ha petards igualment, o sigui que ho passa...
17: Per tant, ho passa igual de malament, eh?
0: Però mola, si l'any passat gairebé se m'ho va escapar, va ser tremendo.
17: Em sona, em sona.
0: És el que hi ha.
17: Per tant, no parlaràs de Sant Joan, ja ho veig, però de què parlaràs? A veure.
0: Sí, sí, que parlaré de Sant Joan.
17: Veig que no
0: me direu tots que no, perquè volia preguntar-vos si havíeu aprofitat Sant Joan per fer el primer càfico de l'any, per fer la primera capbussada de l'estiu.
28: No.
27: La veritat és que no.
17: La primera capbussada ha de ser a la platja?
0: És igual.
17: Jo ja m'he banyat, diguem-ne.
0: Excepte en piscina.
17: Jo m'he banyat, però... No, platja no, piscina.
27: Sí, a piscina.
17: És que crec que la dèria que et porta avui la Llucia tornarà a treure el barrufet rondinaire que tinc a dins i aniré en contra, però a veure.
0: Jo deia perquè durant molt de temps era gairebé una tradició no oficial aquesta de capbussar-se per primera vegada amb l'arribada de l'estiu. Clar, darrerament la calor arriba molt abans que l'estiu i potser ja no estan així, però en tot cas sí que encara hi ha una mena de cerimònia al voltant d'aquest primer cafico, perquè té qualque cosa com a de ritual, de renovador, no? Dona una experiència de plenitud. Això són les persones que no van anidar cada dia de l'any, perquè n'hi ha que ho fan, que hi van cada dia. No? La meva àvia deia que l'estiu, un dia sense nedar, era un dia perdut i em consta que hi ha gent que hi va sempre, l'estiu i a l'hivern. Per tant, no deuen celebrar el primer cafico de l'any de cap manera especial, o sí, ho celebren cada dia. No? En tot cas, relacionam aquest remullar-se a la mar o dins la piscina amb el començament de l'estiu i la felicitat. Refereixo en aquest bany recreatiu, de relaxar-se, xipollar, jugar, fer el mort, nedar sense pressa, bussejar, no?, per veure peixets. En un lloc on fa calor, es relaciona el relax amb el fet d'estar en remull. I els espais de turisme familiar, que cada cop n'hi ha menys, els estiuejants es troben any rere any i vas veient com creixen els fills dels amics que tenies tu quan eres petit i anaves en aquella mateixa platja amb els teus pares, no? I moltes religions associen la immersió en aigües termals o dins la mà a efectes purificadors. Però en el context mediterrani, anar a la platja té sobretot un significat de passar una bona estona. Per això, el primer cafico de l'any és com l'acompliment d'un desig que ha anat creixent durant tot el curs, has anat creant unes expectatives, i quan a la fi arriba aquell moment de ficar-te dins l'aigua, et passen tots els mals. I es rebé aquella sensació infantil d'infinitud i de tenir tot l'estiu per davant. No? Encara que d'adult no tens les mateixes vacances, de qualque manera recuperes aquella sensació de no tenir pressa i de poder desconnectar. Tot això ve del segle XVIII, de mitjans del segle XVIII, quan les classes dominants anaven a la costa per combatre la depressió associada a la vida urbana i l'esgotament burgès. En aquella època hi havia un metge, Richard Russell, que va difondre les virtuts de l'aigua salada i va popularitzar la idea que submergir-se dins la mar enforteix el cos. I l'aristocràcia va començar a freqüentar les platges per un motiu de salut i d'oci. I sobretot, a partir de la segona meitat del segle XX, es democratitza la platja i ja és un espai que gaudeix la gent de totes les classes socials i encara avui representa un dels pocs escenaris de felicitat col·lectiva que existeixen. No? Però, com sempre, l'accés posa en perill aquests plaers que donaven per conquerits i ara aquest espai públic per tothom s'està perdent per la privatització a través de maques, de patins, d'espais de restauració, etcètera, no? Perquè és impensable que puguem ocupar un espai lliurement sense consumir i ens ho han de fer pagar de qualque manera. No? Això posa en perill platges extraordinàries com, per exemple, Estrenc, a Mallorca, que tot i formar part d'un parc natural, ara pateix una rebaixa de protecció mediambiental que el govern balear ha colat d'aquesta manera una mica civilina, i per això hi haurà una manifestació, l'enèsima, per defensar aquesta platja i els espais naturals de l'illa. Però també passen coses una mica incomprensibles, com, per exemple, el que ha passat a Rigorriaga, a Biscaia, on l'Ajuntament ha decidit suspendre la banda d'entrades diàries a les piscines perquè hi ha massa gent, per l'onada de calor, i no donen l'abast, no? I fins divendres només hi podran anar els abonats. Però, clar, és ara, quan la gent necessita un refugi climàtic, no? Potser hauria estat més just que hi poguessin anar els empadronats, però llavors això ens portaria a plantejar que els residents tinguessin prioritat per anar a les platges, i això ja sabem que no funciona així. En tot cas, aquest primer cafico tan reparador s'està transformant i, tot i així, continua tenint una mena de poda que fa que tot sigui una mica més agradable d'ençà que fas aquest primer cafico, perquè ens canvia el ritme i la manera de veure les coses. Hombre, no pots estar en contra d'això.
17: No, això no. Però és que jo, la meva relació amb la platja no és tan idíl·lica com la teva. No m'agrada la platja. no m'agrada la platja, perquè els que no tenim una casa arran de mar, i anar a la platja implica càrregar pes, aparcar no sé quants quilòmetres si no és que has d'anar amb transport públic, calor, a vegades amb els nens, si portes alguna galleda i tot plegat allò, insuportable, arriba, queda molta distància, la sorra que t'entra fins a tot arreu, tornar a casa... No, sí, prou, no. Per mi, aquesta platja, que jo he viscut des de sempre, no és relaxant. Els que tenen una casa al costat i poden anar-hi només amb la tovalloleta penjada a l'espatlla i escolta'm, i es dutxen de seguida perquè ja estan... Aquests, perfecte. Ara, els que som d'una altra banda i no tenim casa i, per tant, hem de trastellar tot això, dona'm una piscina i no em posis platja. Però és veritat que la primera, el primer bany, el relax... Sí, tot això...
0: Que te canvia la vida durant una temporada. Després ja tornes a la rutina, no? Però...
17: Pensa que a mi m'agrada més l'hivern que l'estiu, eh? Amb això també t'ho dic.
0: A mi també, eh?
17: Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. A veure el Marc, la Lourdes i el Ferran què diuen, que si no acabaré...
27: Òscar no està sol.
17: Perquè tampoc no tens una casa a primera línia de platja, no?
28: Tots som Òscar.
27: Estic totalment d'acord amb tu. A mi m'agrada més l'hivern que l'estiu. M'agrada molt la platja, la veritat, però cada cop sóc més exigent amb això. Mm. Més exigent vol dir que tendeixo a buscar platges. N'hi ha que són... Hi ha platges salvatges, per exemple. Tinc aquí la Llucia, la platja d'Estreny, a Mallorca. Mm, és brutal.
0: Una meravella.
27: És una meravella. Però...
0: Està en perill, està en perill.
27: Ja ho sé, ja ho sé. Però tendeixo a buscar platges urbanes que tinguin dutxes.
17: Clar.
27: I, de fet, aquests anys de sequera ha sigut una calamitat, perquè moltes... crec que va ser la zona de Girona i després Tarragona, no sé si també es va fer a la Costa Daurada, però moltes platges es van tancar, les dutxes. Mm. I, aleshores, l'altra cosa que busco, a més de les dutxes, és intentar que siguin platges de pedres petites. Per exemple, les platges de Sant Pol de Mar, estan molt bé perquè són pedres petites, amb el qual et pots estirar perfectament, però no és aquella microsorra que se't posa per tot arreu...
17: Tres dies després encara estàs traient sorra del banyador.
27: I que encara n'estàs traient sí. I que és superemprenyadora. Ah. Per tant, m'agrada molt la platja, però reconec que sóc exigent.
17: Molt bé.
27: Dutxa i sorra gran.
28: Jo estic en aquesta nit com el Ferran, però a més que m'agrada la platja a l'hivern. O sigui, m'agrada anar als pobles de platja quan no hi ha gent, quan fa fred, quan pots veure una escullera, quan pots veure un trencoles, no sé com es diu en català, però ja et dic, jo em banyo al just. O sigui, vaig a la piscina, prenc el sol a l'ombra, em dutxo a la dutxa de la piscina comunitària aquesta tal, i poca aigua, no sóc massa d'aigua. I a més és el que diu el Ferran, quan hi havia la sequera, em vaig trobar un dia que no hi havia dutxes i a mi se'm fa al·lèrgia a la pell. I llavors és un drama perquè pica tota la pell i només ens podíem mullar els peus una mica. Bueno, d'això fa molts anys, no? Pues no he tornat a la platja des de llavors. Que no podem empatitzar amb aquest sentiment que avui ens expliques, Llucia.
0: No fas mai aquesta primera capussada, no et sembla extraordinària?
28: Em sembla extraordinari per aquí.
27: Sí, a mi m'ho sembla. Sí, això.
28: Bueno, està bé, però moment... és una cosa que a mi m'agradi, que m'aporti, no?
3: Entusiasme, ho ha dit el Ferran.
27: No.
28: Perquè no et volen dir la veritat, Llucia.
17: S'ha de fer.
3: És que no anem bé.
28: Ara el Marc ens ho arregla, això, Llucia.
3: No, jo, més que arreglar-ho, no sé si ho empitjoro una mica, però desenfoco una mica. En quin sentit? És, no deixa de ser curiós, l'ésser humà, a diferència de la resta d'animals, del regne animal, el racional és que quan fa fred vagis als llocs de calor i quan fa calor vagis als llocs de fred, no? Buscant una mica el refugi climàtic. L'ésser humà a l'estiu se'n va a zones de platja, és a dir, a l'estiu busca la calor i a l'hivern busca zones d'esquí i busca zones de neu, no? I, per tant, no deixa de ser una... Des d'una perspectiva
28: d'estricta
3: supervivència animal, aquesta conducta absolutament il·lògica fa que pensar, no dona que pensar, és a dir, hauria de ser ben bé al revés. Dit això, tenint com tinc també... A mi el mar em costa més que la muntanya, però tinc tan present aquests moments que explica la Llucia, aquestes primeres capbussades. Jo sóc molt fredolí, que em costa, tal. Però després, en acabat, ho gaudeixo moltíssim. Però sí que voldria només fer èmfasi en aquest tema, no? De què ens passa com a espècie quan anem totalment contra l'estació i contra el que marca, en aquest cas, el sentit comú.
28: A mi el que sí que em posa de molt... Em canvia l'estat d'ànim en la línia del que diu la Llucia... És no només potser el fet de la capbussada o aquestes imatges idíl·liques, sinó és tot el que comporta a partir que tot va Sant Joan. És a dir, ja s'atancen les vacances de l'estiu, i ja, els dies doncs, continuen sent llargs. Sí que és veritat que fa molta calor, però ve de gust fer coses extres, sortir més. Vull dir, tot el que representa quan arriba l'estiu m'agrada, encara que no. I quan s'acaba l'agost i en tornem de les vacances, per mi es podria acabar ja ràpidament.
3: Jo el que sí visc amb molta intensitat, i no sé si té o no molta relació amb la dèria de la Llúcia, però visc amb molta intensitat els solsticis. La victòria de la llum sobre la foscor, que representa el solstici de Sant Joan, i la victòria de la foscor sobre la llum, que representa el solstici de Sant Joan, baptista i evangelista. No? És a dir, això sí que tinc la sensació de que com a animal, en la meva dimensió estrictament animal, em condiciona. No? En aquest cas, la permeabilitat a la llum. Això sí que m'atravessa, i Sant Joan, evidentment, és un d'aquests dos solsticis, encara que no enganxa exactament amb el calendari, no? Però sí que em condiciona.
17: Doncs ja ho veus, Llucia, sí, però sense tanta eufòria com la teva. Llucia Ramis...
27: L'aixa, però estan bé.
17: Sí, home, sí, sempre.
27: Un xiringuito que estigui bé.
17: Llucia Ramis, gràcies, bona tarda.
0: Que vagi molt bé, una parrada.
17: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, ara anem a publicitat, però abans d'això m'agradaria una notícia que s'acaba de produir i que afecta directament aquesta casa. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la UER. La EBU, també amb les seves inicials. És la principal associació de mitjans públics de tota Europa. Compartirem, per tant, a partir d'ara espai amb corporacions com ara la BBC, France Television o la RAI italiana. De fet, la corporació catalana reforça així la seva presència en l'escena audiovisual europea després d'anys perseguint aquesta fita. Els que fa molts anys que treballem a aquesta casa sabem el que ha costat, les vegades que s'ha intentat i que no s'havia aconseguit. És un reconeixement important per al futur d'aquesta casa, per poder doncs, tenir més accés a fonts de notícies, a drets de retransmissió, compartir el coneixement dels professionals d'aquesta casa amb els d'aquestes corporacions que dèiem. Ho acaba d'aprovar a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que permet a 3CAT incorporar-se, integrar-se en aquesta organització com a membre auxiliar. És la primera corporació no estatal que entra a la UER. Per tant, és una molt bona notícia per felicitar-nos els que treballem en aquesta casa i esperem en els pròxims minuts poder tenir reaccions i poder-ho explicar de seguida. Passen 20 minuts de les 3, per tant, deixem aquesta bona notícia. 3CAT s'incorpora a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió. Una pausa i de seguida continuem.
26: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb bon preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon preu i
5: Esclat. Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Catalunya migdia.
17: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, ja sabeu la notícia del dia. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. De moment, amb xifres molt provisionals, hi ha 164 morts, més d'un miler de ferits. Les imatges, però, i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara, tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents, i és que el doble sisme es va registrar a les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i en plena festa nacional. A més, en les últimes hores hi ha hagut fins a una trentena de rèpliques. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport de Caracas està tancat. No hi ha escoles, tampoc no funciona el metro i el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. Diversos països, com els Estats Units, Alemanya, França o Espanya, tenen avions carregats amb emergències preparats per sortir cap a Venezuela, tot i que a hores d'ara l'arribada no és fàcil. També molts països llatinoamericans, com l'Argentina, Xile o l'Equador, tot i tenir un govern en el pol oposat al chavisme de Venezuela, també han ofert ajuda. Per tant, és la situació. Ara és Venezuela qui ha de demanar que hi arribi aquesta ajuda i, per tant, tots els països que ho tenen preparat. No sé com heu conegut la notícia o com us heu assabentat d'aquestes que, realment, quan veus les imatges, posen els pèls de punta.
27: Doncs jo, quan m'he llevat al matí, la veritat, i són aquestes notícies que saben greu, perquè penses, ostres, en un país on la gent s'ho està passant malament, que té problemes econòmics i problemes polítics, que a més els hi caigui aquesta i la dificultat doncs, que hi haurà per localitzar molta gent, realment és aquestes coses que sap greu, perquè hi ha països doncs, que tenen risc sísmic, no? Com els Estats Units o com el Japó, però com que són països doncs, més benestants, més avançats, doncs la construcció d'edificis, per exemple, està més preparada per resistir aquesta mena de terratrèmols.
17: Podem saludar en directe a Carlos Azpurúa. És el cònsol de Venezuela a Barcelona. Senyor Azpurúa, bona tarda, buenas tardes.
2: Buenas tardes. A tu orden para responder tu pregunta.
17: Quería saber qué es la última hora, cuál es la última hora, qué situaciones se está viviendo ahora mismo en Venezuela, qué es la información que le llega a usted.
2: Me llega mucha información y tenemos que ser en este momento bastante equilibrados para el manejo, para crear una manera correcta de entender la gravedad del acontecimiento. En la introducción que oí en la radio, tú hablabas del país y sus condiciones políticas, y en medio de esas características tan particulares que vivimos, digamos, con un país que está de alguna manera u otra sujeto a medidas coercitivas unilaterales, con una situación tan particular como es la del presidente Nicolás Maduro y nuestra realidad, ahora nos viene este dramático situación que de verdad es tremenda. La dimensión se está evaluando. Las cifras de muertos y heridos sigue en continuo ascenso. Y estamos recibiendo, y esto es una orientación de la Cancillería y de la Embajada, es decir, esas situaciones. Sabemos que ahí están viajando en este momento, y no sé si te lo doy como primicia, alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En estos momentos la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros. Y bueno, y sigue evaluándose la gravedad del impacto de un terremoto tremendo, de 7.5. Hay unos daños, digamos, estructurales en miles, cientos de residencias y de estructuras de vivienda, tanto privadas como públicas, que es tremendo, ¿no?
17: De momento, las cifras oficiales, cónsul, hablan de 164 muertos y más de un millar de heridos. Pero viendo las imágenes, es probable que en las próximas horas, en los próximos días, estas cifras vayan a mayores.
2: Sí, yo me voy a asumir lo oficial, pero obviamente tienes razón. Todo esto apunta de que viene dimensiones realmente catastróficas y horrendas, muy, muy, muy fuertes. De manera que es difícil. Yo tengo un contacto directo con muchos vecinos de mis urbanizaciones, mi familia, y han pasado una noche tremenda y alrededor de 100 réplicas y a todo nivel, como son estos fenómenos geológicos, han impactado en el pueblo venezolano. De manera que, bueno, no la tenemos fácil y estamos tratando con toda serenidad. Y yo le diría lo siguiente, hay mucha, en el espíritu del pueblo español, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, hay siempre una vocación de ayuda extraordinaria que uno admira del pueblo español. Nosotros lo que queremos es que esa ayuda sea ordenada. Estamos esperando una hoja de ruta para no, digamos, exagerar eso. Creo que la prioridad ahora es el rescate y después veremos, en la medida de que se vaya estableciendo los criterios, se irán solicitando y aprobándola por el gobierno venezolano. De manera que de antemano esa voluntad de apoyo es bienvenida, admirada y respetada y querida, pero por ahora tenemos que atener a las informaciones que nuestro gobierno, de una manera soberana, está estableciendo como prioridad para atender esta dramática situación.
17: La zona más afectada es la zona costera del Caribe, pero también hemos visto edificios enteros en Caracas, en la capital, que caían. Ahora, por ejemplo, también sabemos que está muy afectado el aeropuerto de Caracas, que ahora mismo no puede acoger vuelos. ¿Qué información le llegan de la ciudad de Caracas y de esta zona más de la costa del Caribe?
2: Es que escúchame, lo que separa Caracas de la costa del Caribe es la montaña, es el Guarayma Rapano. Entonces, el Guarayma Rapano, el Ávila. Y entonces podríamos entender que es una región geográfica muy conectada. De manera que esa onda tectónica obviamente afectó a unas características geológicas muy particulares que atraviesa todo el este de Caracas. Por ejemplo, urbanizaciones como La Castellana, Los Palos Grandes, del este de Caracas, de zonas de particularmente, digamos, de clases medias altas, sectores populares también han sido afectados. Es decir, la pluralidad del efecto es inmenso. Y en La Guaira, extrañamente, ha sido realmente, digamos, de preocupación máxima. Es increíble las imágenes que nos están llegando y la destrucción, y sobre todo de bajas estructuras, que nos dice que hay que ver por qué tan fuerte ha sido en el área de La Guaira. El epicentro del terremoto es en Morón, digamos, hacia una zona algo alejada de Caracas, hacia la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, sí. De manera que es un impacto geográficamente muy extenso y se está evaluando. Estamos en este momento, digamos, midiendo la dimensión de lo que fue ese impacto.
17: Y déjeme hacerle la última pregunta. Se calcula que hay unos 50.000 venezolanos que viven en Cataluña. Si tienen dudas o quieren saber cómo está su familia en Venezuela, ¿qué camino o qué vía de comunicación tienen con ustedes?
2: Escúchame, aquí hay 80.000 venezolanos registrados en el consulado y 20.000 que estaban en proceso de regulación digamos, en su desde el punto de vista consular. Entonces, la orientación que tengo por el embajador y por la Cancillería es que los consulados, no solamente el de Cataluña, sino de toda España, se convierten en un elemento de información, de apoyo, de receptividad de sus angustias, para saber en un momento dado indagar qué sucede. Obviamente, en este momento es tan azaroso, ¿no? No tenemos las cifras, los nombres completos, pero toda la información y todo el apoyo a nuestros ciudadanos, por encima de cualquier diferencia, somos un pedazo de Venezuela en Cataluña, y así como todos los consulados son también esa expresión de nuestra presencia en España. De manera que la orientación que tengo es que nosotros nos convertimos en un aliado informativo, emocional, afectivo, y pueden contar con nosotros. Se está enviando un teléfono de emergencia para dar toda la información, y el que quiera mayor atención puede perfectamente pasar por el consulado y nosotros los atenderemos con el mayor cariño patriótico.
17: Señor Carlos Azpurúa, cónsul de Venezuela en Barcelona, gracias por atendernos y buenas tardes. Muchos ánimos.
2: Gracias a usted.
17: I des del representant de Venezuela a Barcelona, a una catalana a Venezuela. És la Montserrat Renera. Montserrat, bona tarda.
4: Bona tarda.
17: Ets membre del Casal Català. Com esteu, primer de tot?
4: Bé, de les persones amb les que normalment em contacto, tothom està bé. Ningú ha sofert coses personals, mals personals. Sí, evidentment, a les cases, dins de les cases, encara molt enderrotades, perquè de veritat que va ser molt fort. Molt fort i molt llarg.
17: Va ser a les 6 de la tarda, oi? Hora de Caracas, hora de Venezuela?
4: A les 6 i 4, exactament.
17: I són dos terratrèmols pràcticament seguits, de 7,5 i 7,2. Com ho veu notar?
4: A veure, en el telèfon del meu marit va sonar una alarma, però ja era immediata l'alarma amb el terratrèmol. Aleshores, com que érem a casa, ens van posar aquí, ja hi ha protocols que s'ensenyen des de l'escola, posant-nos sota de columnes estructurals segures i quedar-nos quiets a l'espera que passi, però evidentment van ser tan seguits que va durar, jo calculo que podrien haver durat 2 minuts o 3 minuts, i sembla que no s'acaben mai, i vas veient com casa teva es va caient tot. Les prestatgeries cauen, els llibres cauen, les botelles cauen, tot es va trencant, i tu, què és? Parat, esperant que no caigui l'edifici, evidentment.
17: És el que ocupa. La situació del país, quina és ara mateix? Hi ha subministrament, hi ha aigua, hi ha llum, o hi ha zones en què no arriba? Sabem que no funcionen ni els trens ni el metro, l'aeroport també està tancat. Com és la vida ara mateix a Caracas?
4: L'aeroport està tancat, això sí, sabem que està tancat. On jo visc, en la meva zona, ahir a 9:45 de la nit van posar ja el llum, el gas l'han posat aquí, tot el gas de la... segons els problemes que van trobant. No és de les zones, diguem, més sísmiques de Caracas.
17: I hem perdut la comunicació. Ja hi ha hagut moltes dificultats per poder contactar amb Caracas, però en tot cas era de gran valor aquest testimoni de la Montserrat Renera, membre del Casal Català de Caracas, a la capital de Veneçuela, que ens explicava doncs com havien viscut aquest terratrèmol. 2 minuts. Els que ens dediquem a ràdio sabem com de llarg es poden fer 2 minuts, quan no se'ns quedi. Imagina't quan veus que tota la casa t'està caient.
8: Per tant, eterns.
17: I això... també em sentim com el cònsol reconeixia que ell s'havia de cenyir als 164 morts oficials, però a ningú se li escapa veient les imatges que ens estan arribant i els testimonis que ens arriben, que probablement la xifra de morts serà molt més alta.
28: Sí, sí, sembla que ha de ser això, terrible, perquè, home, si hi ha... és lògic que vagin amb cautela, no?, perquè és pot ser una desgràcia molt important, i més amb un règim polític que ha tingut unes clares conseqüències econòmiques a la població. O sigui, que ha destruït teixit productiu, una contracció del PIB més del 80%, però és que les conseqüències d'aquesta actuació política han tingut unes conseqüències devastadores amb la població, gent èxodes massius, gent amb gana. Per tant, això és indissociable una cosa de l'altra. Són règims que, en la meva opinió, són que han abonat a la corrupció, i això es nota en les polítiques públiques, i necessàriament. La vida et dona el contrast immediat, no? Sí que estàs en una zona molt més preparada sísmicament, com ha sigut el Japó, que també ha tingut un terratrèmol, i allí no passa res, perquè també estan, és veritat, molt més acostumats i construeixen de manera que això pugui ser molt més resilient i sigui molt més flexible, no tan rígid, i per tant, amb els moviments tectònics no caiguin les edificacions. Però és evident que el país patirà, i sembla que el nombre de morts pugui ser doncs, una tragèdia.
3: I a banda hi ha un factor que és el de l'excepcionalitat, inclús en termes geològics, és a dir... No hi ha hagut un terratrèmol i unes rèpliques, és que hi ha hagut 2 terratrèmols seguits, separats en 1 minut i amb una intensitat a l'escala de Richter superior a 7, el qual, des d'una perspectiva geològica, sembla ser que és totalment excepcional, no? I deu ser especialment punyent perquè, clar, el primer terratrèmol genera uns efectes i el segon, molt probablement, els acaba de consumar. Per tant, l'absoluta excepcionalitat d'un fenomen geològic que s'abona o que s'acarnissa amb una zona, com bé dèieu, que està ja castigada d'origen, no? Perquè al final tota aquesta situació de la que parlava el cònsul, no? Aquesta idea de l'existència d'unes coercions alienes, no? En aquest cas exercides principalment per als Estats Units, doncs fa que sigui que hi hagi una precarietat ja no només urbanística i arquitectònica, sinó una precarietat en termes de recursos i de capacitat de reacció.
8: Mm. Bé, doncs estarem pendents, òbviament, de com va augmentant aquesta quantitat, aquesta xifra de víctimes, perquè és evident que no quedaran 164 veient les imatges d'edificis sencers caient, i a més això a les 6 de la tarda en un dia festiu com és el que era a Veneçuela. Passen 8 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
12: Catalunya Migdia.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡con! ¡Coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
16: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
19: La nit dels ignorants s'hereda.
20: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
19: Pot arribar a travessar oceans.
21: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
19: Veu com creixen els seus oients màgics.
29: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
19: I posa la pell de gallina.
30: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
31: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
30: És que m'heu posat la pell de gallina.
32: Catalunya migdia.
8: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins, pendents d'aquesta situació a Veneçuela. I, mentrestant, la vida continua, diguem-ne, amb altres temes molt menys importants, però que també enmarquen molt l'agenda política. Per exemple, som el dia després de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, diguem-ne que és dia de ressaca. La proposta que va llançar Junts per Catalunya en aquell congrés perquè Pedro Sánchez doni un pas al costat i que el bloc de la investidura triï un nou president segueix portant cua 24 hores després, més encara quan fa poca estona els de Puigdemont han votat juntament amb el PP i amb Vox per tal que el president del govern espanyol se sotmeti a una qüestió de confiança. Estem parlant d'una moció, per tant, un posicionament que no va més enllà d'una declaració política, però que s'ha visualitzat amb els vots de Junts, juntament amb els del PP i de Vox, parlant d'això, fer una qüestió de confiança i la dimissió de Pedro Sánchez. La Moncloa ha tancat la porta a un canvi de president del govern i el PP ja ha assumit que Junts no està disposat a parlar d'una moció de censura contra Sánchez. Sigui com sigui, els dos grans partits espanyols ho interpreten com un cop d'efecte de Junts que no tindrà més recorregut. Sentim Borja Semper, portaveu del Partit Popular, i Òscar Puente, ministre socialista.
33: Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado.
34: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez. Nuestro secretario general es Pedro Sánchez. Y nuestro presidente es Pedro Sánchez.
8: En paral·lel, les maniobres judicials al voltant dels casos de corrupció de l'entorn del PSOE no s'aturen. Primer, l'expresident Zapatero ha demanat al jutge que l'investiga que declari nul·la tota la causa perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals, per exemple, el de la intimitat. S'han filtrat les seves agendes en què apareixen algunes cites professionals i d'altres que són merament personals. De fet, el jutge Calama està investigant d'on surten aquestes filtracions. I de segon, el jutge del cas ha ordenat que s'investiguin les filtracions que hem conegut en aquestes últimes hores, s'han difós aquestes converses que dèiem. I encara tercer, la reacció de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre socialista ha parlat des de la presó a través d'un àudio que ha publicat la cadena SER i denuncia que ha estat víctima d'un judici polític i acusa el Suprem d'haver premiat el delator referint-se a Víctor de Aldama.
35: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
8: Vaja, que el poti-poti és important, si sembla, per ordenar una mica. Anem primer a la vessant política. Les explicacions
17: no gaires, una mica el i tu més, d'Aida Pedro Sánchez, i aquesta proposta votada avui, presentada pel Partit Popular, i que fins a última hora no sabien junts quin vot hi faria, al final hi ha votat a favor, demanant aquesta qüestió de confiança i la dimissió de Pedro Sánchez.
0: La sensació és de bloqueig a la legislatura, és a dir, que aquesta legislatura està absolutament bloquejada. Pedro Sánchez sap que compta amb l'avantatge tàctic de que no li faran una moció de censura, perquè Junts per Catalunya i el PNB doncs, han decidit que no volen anar de bracet de Vox, perquè no és de bracet del PP, és també de Vox, perquè és imprescindible en això, i és això, Pedro Sánchez no va exhibir ahir cap mena de projecte o proposta polític o oferta política i legislativa per acabar la legislatura, i fins i tot doncs, el to va ser bastant desagradable amb tots i cadascun dels seus socis, des del PNB a Junts, passant per Esquerra Republicana, no? Per tant, la sensació que fa és que senzillament Pedro Sánchez està esperant quin és el millor moment processal per convocar eleccions. De moment, jo crec que segurament aquest moment processal, ho vam parlar dijous passat, és el mes de febrer, quan a ell al novembre li tombin els pressupostos amb els que pretén d'alguna forma mostrar iniciativa política i mostrar proposta política, perquè lògicament seran uns pressupostos millors que els actuals, que estan prorrogats des de l'any 2023, i seran expansius, i si els socis de la investidura li tomben els pressupostos,

0: passa que, seguint el fil del que deia el Ferran, si hi hagués una imputació o qualsevol cosa escandalosa a nivell del PSOE o d'alguna persona significativa del PSOE de primera línia, jo crec que no es pot fer altra cosa que convocar eleccions, més que res, perquè aquí ja no hi ha cap càlcul electoral que pugui valer.
1: Segurament.
0: Perquè és que per vergonya torera, diguem-ne. O sigui, avui ja costa molt entendre que no hi hagi cap actuació per part del president del govern a l'hora de veure ahir la seva intervenció, més abans a la defensiva, més abans atacadora dels que són eventualment els seus socis, no? I es veu com una incapacitat de maniobrar i segurament una voluntat de passar el temps, perquè la seva paraula és començar a convocar eleccions i fer-les el mes de l'any 27, i aquí hi ha doncs sostenella no en vendalla. Ara, que això és a costa de que no hi hagi pressupostos, de que no hi hagi governabilitat, de que no s'aprovi ni una sola llei i de que no hi hagi cap resolució que valgui la pena per la ciutadania, que és la que cada dia va a treballar i ha de doncs guanyar-se les garrofes, doncs sembla que això passi un segon termini. Per tant, aquí les persones que li estan donant suport, doncs haurien de veure també quina és la rendibilitat d'aquest suport tan tancat, tan poc qüestionable, tan poc qüestionat. No sé, no? Com diuen, és igual de lladre qui roba que qui aguanta l'escala. Per tant, arriba un moment que la cosa és insostenible i s'ha de fer un pas al costat a algú i convocar eleccions.
2: Sí, perquè el cert és que el càlcul que sembla que havia pogut fer el president del govern, i és l'arribada del mes d'agost al Mundial de Futbol, l'eventual èxit en el judici de son germà, que a priori sembla que és un judici que li ha anat bé, no? Semblava que havia de venir un període de tranquil·litat discursiva, però és que l'ambient que s'ha generat, jo no sé si és una qüestió estrictament ambiental, si és estratègica, si és retòrica, però l'ambient polític és poc respirable. És a dir, sembla que no hi ha pausa, sembla que no hi ha treva, quan a priori es tranquil·litza perquè arriba aquest moment tan sociològic com són les vacances, doncs el que s'enverina és la vessant judicial. No sé, costa fer pronòstics, no?, amb aquesta situació, però no crec que un canvi o un avançament del calendari electoral hagi de ser una solució, honestament ho penso. És a dir, el que ja és un tema cultural, és un tema de gestió del discurs polític, de respecte, de política en majúscules, en definitiva. I en aquests moments penso que singularment a Madrid n'estem molt mancats.
3: Mm. Òbviament, tot està molt interrelacionat, eh? És evident que tota la realitat política està molt contaminada, entre cometes, de la realitat judicial. Mm-hmm. I avui hem tingut alguns passos, que no sé com veieu, aquesta petició de José Luis Rodríguez Zapatero de demanar al jutge que l'investiga que declari nula tota la seva causa, perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals, entre altres el de la intimitat. De fet, el jutge del cas, el jutge Calama, ha ordenat que s'investiguin aquestes filtracions que hem conegut en les últimes hores amb les converses de WhatsApp de Zapatero amb la seva secretària, que van més enllà del motiu de la investigació. Apareixen les seves classes particulars d'anglès, la cita a la perruqueria, les trobades amb Puigdemont a Zuric, per exemple, que no té a veure, en principi, amb tot el rescat de Plus Ultra, que era pel que va començar tot plegat. Vull dir que el jutge reconeix que això no hauria d'haver-se filtrat d'aquesta manera, perquè ell mateix està demanant que s'investigui com s'ha filtrat tot això. Malauradament ja estem acostumats que aquestes informacions, que en teoria haurien de quedar en el secret del sumari, per entendre'ns, clar, surten a la llum. No sé si això dona com per demanar la nul·litat de tota la causa.
2: Si em permets, Òscar, perquè és el meu negociat, és a dir, tot el que ve de Moreno Catena, que és l'advocat de Zapatero, s'ha de llegir amb molta cura. És una absoluta autoritat en la matèria, en tant que catedràtic de dret processal, i per tant seré molt curós a manifestar-me sense haver llegit el fons del seu argumentari. Però el que sí que tinc clar és que la prova es pot considerar nula de ple dret i, per tant, inexistent, una prova que no es pot valorar, és nula quan en origen és il·lícita, no quan la seva gestió és inadequada. És a dir, si la queixa de Moreno Catena és que s'hagin filtrat de la defensa, per no posar noms i cognoms, és que s'hagin filtrat aquesta informació a les xarxes, aquesta filtració a posteriori, aquesta manca de diligència en la custòdia per part de l'òrgan judicial, no genera una nul·litat. El que genera és un dret subjectiu, en aquest cas, de reparació, de restitució, inclús de sanció d'aquí, de l'autor de la filtració. Però només hi hauria una nul·litat si poguéssim arribar a la conclusió de que en origen l'obtenció d'aquella prova va ser la conseqüència d'una vulneració d'un dret fonamental, en el cas del dret a la intimitat. Per tant, anem a veure quin és el plantejament i evidentment, quin és el recorregut. Però en aquest moment la prova sembla que està incorporada de forma lícita a les actuacions i encara ens trobem en la situació amb la que ens trobem tan sovint, no? I és que la tan fonamental

0: fonamental és el dret a la tutela judicial efectiva i a la presumpció d'innocència, com el dret de la ciutadania a la informació. És a dir, s'ha de ser curós per evitar judicis paral·lels, per evitar vulneracions de la presumpció d'innocència, però la ciutadania té un cert dret a estar informat. No, evidentment, al contingut de l'agenda ni a informacions o comunicacions que tinguin naturalesa privada, però sí a entendre quin és el curs que segueix una investigació que afecta una personalitat com és en aquest cas Rodríguez Zapatero.
1: I es pot provocar que una prova que s'ha filtrat es provoqui que s'ha obtingut il·lícitament? Perquè sigui declarat comissió de nulitat tot el procediment.
2: La Lourdes se'm gira mirant-me a mi, com volent dir jo, però jo aquí segueixo la paraula al Marc perquè jo no en tinc ni idea. Vull dir que aquí és el Marc el que ha de respondre.
0: No, és a dir, per mi el tema és aquest. Si l'obtenció, és a dir, si jo ara Lourdes aconsegueixo de forma subtetícia veure't al mòbil i aconsegueixo accedir al teu WhatsApp i trobo la prova de del milió de dòlars, aquesta prova és il·lícita. Perquè jo he accedit...
1: La idea és, ho podem provocar i que sembli il·lícita l'obtenció i viciar de nulitat tot el procediment?
0: Bueno, em semblaria un plantejament estratègic molt arriscat, perquè en definitiva implica donar-li llum a la prova, no? És a dir, l'estímul, l'ADN de la defensa, la prova de càrrec l'acostumes a mantenir en silenci o, en fi, no vols que vegi la llum sota cap concepte. Provocar que vegi la llum per un mitjà suggestiu de que hi ha hagut una vulneració d'un dret fonamental seria... argumentalment o discursivament sembla possible, però per mi extremadament arriscat. El tema serà aquest, no? Veure si la queixa està focalitzada en la difusió de la dada o en l'obtenció de la dada, perquè només en el primer cas podria donar lloc a aquesta nulitat.
1: És que és tot tan tèrbol que abans parlàvem, no, de tot això de les eleccions o no eleccions, però és que tot això va estar posant en tensió totes les institucions de l'estat espanyol, per mal. No per bé, no, per mal. I clar, que es pugui arribar a pensar que es pot manipular la prova de manera que sembli il·lícita per contaminar tot el procediment, home, no hauríem de pensar això. I sembla que tot sigui possible arran de tot el decaïment de tot el que són les estructures que haurien de ser els tres poders de l'Estat.
0: I amb el tema de la intel·ligència artificial, evidentment, hem de ser molt curiosos, no? Perquè la generació d'una prova, la manipulació d'una prova o d'una font de proves sembla més a l'abast que mai de les parts i dels operadors. Per tant, hem de ser extremadament curosos amb aquestes qüestions, sobretot quan afecten el procés penal.
3: Jo, que a mi, evidentment, no entraré en els temes jurídics que comenta el Marc, perquè jo no en tinc ni idea i ell és advocat penalista, però a mi em sembla preocupant que la defensa de Zapatero, em sembla preocupant pel PSOE, que la defensa de Zapatero se centri en la forma i no en el fons. És a dir, no defensi el comportament de José Luis Rodríguez Zapatero i que, fins i tot en el cas de que pugui ser, que jo crec que ho és, èticament reprovable el seu comportament o que hagi acceptat determinats regals i aquesta frontera tan fina de la que hem parlat, no?, del tràfic d'influències, que la defensa posi el focus en intentar invalidar el procés per qüestions formals i no per qüestions de fons, a mi em sembla preocupant, perquè és una mica... És com que... El que jo penso, eh? Com que tal vegada doncs, el delicte s'ha comès o hi ha hagut una mala praxi i no ens veiem amb cor de defensar-nos d'això, doncs anem a intentar invalidar-ho per una qüestió formal, no? O a vegades allò que passa de la cadena de custòdia, no?
0: Sí, quan,
3: trencament de la cadena de custòdia, quan es trenca o això, no? I després, pel que fa al tema estricte de la filtració, del que no toca, doncs això és, com dèieu, una mala praxi a la que estem absolutament acostumats i que té a veure amb els policies que fan aquests informes de la UDF o de la UCO. És a dir, al final hi ha un agent de policia que es dedica a això, que té tota la informació del buidat d'uns correus electrònics o d'un telèfon mòbil d'una persona, i ell és el que decideix què posa i què no posa a l'informe. Després, un cop aquest informe entra al jutjat, la feina dels periodistes, diguem-ne, és obtenir-lo, i a vegades doncs, hi ha algú, no?, de les parts o un funcionari o del mateix tribunal que ho filtra. Però per mi el problema és policial. És a dir, és el sentit comú. És a dir, a quina persona amb dos dits de front se li acut que en un cas de tràfic d'influències ha d'incloure la reunió del senyor Zapatero amb Carles Puigdemont per parlar de l'amnistia o l'hora que té per anar al perruquer? Que és el mateix que passava doncs, en els casos del procés que aleshores escandalitzaven zero al Partit Socialista i alguns mitjans de comunicació de Madrid, doncs, quan sortien converses de David Madí amb Pilar Rahola perquè Pilar Rahola es queixava de segons què, quan en el cas Pretòria hi havia, sortien al sumari, me'n recordo, converses sobre el finançament autonòmic que havia pactat Convergència entre el senyor Prenafeta i el senyor Alavedra, que no tenien res a veure amb el cobrament il·legal de comissions, o com quan sortia un dirigent d'Esquerra Republicana parlant de quin era el criteri, fent broma amb un amic seu, per triar les conselleres del govern. Tot això és un escàndol democràtic. I ara veurem com els dirigents del Partit Socialista es queixen d'aquesta mala praxi d'aquests policies que fan això buscant una doble victimització de les persones que estan en aquests processos. Però resulta que fa 8 anys que un tal Fernando Grande Marlaska és ministre de l'Interior i no ha mogut ni un dit per canviar tot això. Per tant, pena cap.
0: Jo sí, si em permets, per ordre, tal com plantejaves les qüestions, Ferran. És a dir, la primera, la que fa referència a la nul·litat de la prova. Des d'una perspectiva, des de la lògica o la dialèctica estrictament processal, jurisdiccional, té molt sentit. Perquè qüestionar la legalitat de la prova implica, és un torpede a la línia de flotació. Si la prova s'ha obtingut de forma il·lícita, aquella prova no es pot valorar, i això fa que hi hagi una sèrie de blocs conceptuals que no caldrà, que cauran fora de l'abast del judici o fora de l'abast, en aquest cas, de la investigació. No? Per tant, sí que des d'una perspectiva col·lectiva o més sociològica pot semblar una excusa d'un mal pagador. No? Vas a buscar la nul·litat de la prova perquè no et pots defensar sobre el fons. Pot semblar-ho, però insisteixo, des d'una perspectiva processal, podar aquest arbre, podar l'arbre que representa en definitiva pues, el debat amb totes les seves branques, el tenir clar a quines branques pots anar i a quines no hauràs d'anar té molt sentit dialèctic i discursiu. Pel que fa a les filtracions, per mi hi ha dues preguntes. En primer lloc, per què accedeixen dades que a priori no són relevants a la causa? Aquestes són dades, és a dir, si aquest senyor suspèn o no suspèn una classe d'anglès, a priori, no hauria d'estar a la causa perquè són dades personals.
3: No, però és normal que el policia ho tingui. El policia rep tot.
0: El que passa és que la llei diu que s'ha de fer una selecció. És a dir, que ho rebi tot no vol dir que ho traslladi tot, i que ho traslladi tot tampoc vol dir que a la vegada el jutge ho posi a disposició íntegrament de les parts. Hi ha d'haver, imagina't que hi hagués una conversa absolutament íntima, privada, amb mèrits d'una relació que té aquest senyor amb una altra persona.
3: A vegades ho hem vist, que s'han filtrat coses d'aquestes.
0: Hi ha, en ocasions, el propòsit de la filtració es desprèn de la pròpia dada. Uh-huh. Per tant, comparteixo amb tu la preocupació per unes filtracions que el que fan és estimular un debat que té un efecte inequívoc en termes de presumpció d'innocència, és a dir, se'l perjudica d'una forma claríssima, i el jutge farà ben investigar l'autoria d'aquestes filtracions per, en el seu cas, prendre les decisions penals, civils o disciplinaris.
3: Sí, però a mi no em sembla tan greu la filtració, que també és greu i ho hem parlat moltes vegades, sinó que em sembla greu que no hi hagi un criteri clar i que no hi hagi cap responsabilitat, és a dir, que un policia que rep, no?, quan una persona se la investiga i se li buida el telèfon, que rep 10.000 whatsapps i que no tingui el criteri o que tingui la mala llet de no descartar-ne 9.000 que realment no aporten res a la causa. Perquè al final un policia és un funcionari que està relacionat amb l'administració de justícia i està relacionat amb l'administració i que ha de tenir un criteri saber què s'està investigant i que, per tant, de tots aquells 10.000 whatsapps, quins realment aporten alguna cosa.
0: Li pot dir
3: algú que li generi algun dubte.
1: Però
3: segur que el de la perruqueria no aporta res.
0: Perdona, només parteixes de la premissa que la filtració l'ha portat a terme un policia. La pot haver portat a terme...
3: No, estic parlant de qui ha fet l'informe. L'informe de la UCO, l'informe de la UDEF, on hi ha aquestes converses de WhatsApp. Jo tota l'estona... És a dir, jo la filtració... Em sembla un pecat menor. És un pecat, però és un pecat menor. Per mi el pecat major és qui fa aquests informes, com es fan aquests informes i quina responsabilitat té la persona que fa aquest informe i qui li pot demanar comptes d'escolti'm, vostè, agent, per què coi amb un informe de la UCO o amb un informe de la UDEF inclou
1: jo
3: això
1: aquí,
3: o inclou...
1: Jo aquí, Ferran, hi poso la càrrega...
3: El sumari del cas Volhoff, que va ser un escàndol.
1: Jo hi poso aquí la càrrega en qui ha filtrat. És a dir, Jo crec que el policia, sense ànims de defensar ningú, perquè no és la meva inconveniència ni tinc cap necessitat, però el fet de posar a disposició una sèrie d'informació, bona, dolenta, grisa, palla o fullaraca i cosa nuclear, el policia, el que es fa la instrucció, que investiga, recaba i ho posa a disposició. Qui filtra és qui té la mala intenció, penso jo.
2: Bé, doncs en tot cas, aquesta denúncia que fa José Luis Rodríguez Zapatero, que amb aquesta filtració s'han vulnerat els seus drets i demana doncs que s'anuli tota la causa. Potser una mica massa, però vaja. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Fins la propera.
0: Gràcies.
2: Queden menys de 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El cap de setmana s'omple de màgia amb el tercer festival Castelldefels Màgica. Durant 4 dies, des d'avui fins al 28 de juny, el Certamen Internacional d'Il·lusionisme i Prestidigitació torna a omplir els llocs més emblemàtics de la ciutat, amb Junque i el seu espectacle inaugural a la plaça de les Palmeres, Hando, el Màgic Andreu, Gaetan Blum o la Cloenda Càrrec del Maglarí, entre altres professionals del renom internacional del món de la màgia. Els refugis climàtics de Castelldefels ajuden a combatre la calor. Es tracta de 5 espais interiors amb climatització i 2 espais exteriors, pensats per a que la ciutadania es pugui refugiar de les temperatures extremes dels mesos més càlids i davant d'episodis d'onada de calor. Els espais exteriors són el Parc del Castell, el Parc de la Muntanyeta, i els interiors, l'Edifici de la República, el Centre Civil Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Civil Vista Alegre i l'Espai del Mar. Des de demà fins al 6 de setembre, el trenet turístic torna a connectar el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja. Ofereix servei divendres, dissabte i diumenge d'11 del matí a 2:15 i de 5 a 21:45 hores. Els bitllets, a partir d'un euro, són gratuïts per a menors de 5 anys. I això és tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Atención amantes de la magia.
1: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
6: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
1: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
6: No te lo puedes perder.
0: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber la

0: de dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza, aquí empieza Castelldefels. Així som. En breu sentirem el que ha preparat el Diego González a Musicalia per aquesta nit, un programa que arribarà a les 10. Abans, les formes del blues a les 9 del nit i el Club dels Experts a quarts de 10. Avui la nostra tertúlia política, Castelldefels Coffee, amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, i en aquesta ocasió ens acompanyarà un dels regidors, Jordi Planell. El dia 29 de juny comença de nou la biblioteca a la platja, un lloc on llegir la premsa diària, on també doncs, fer el tràmit de la préstec, el préstec de documents, i un espai doncs, està molt, molt a gust durant tot l'estiu a la platja amb activitats també diàries. Però la Míriam Huguet, la directora de la biblioteca, ens ampliarà aquesta informació amb els continguts de la biblioteca a la platja d'enguany. La mòbil ens tornarà a acostar a un comerç de proximitat i el Leo Piqué, director de la policia local, ens farà una crònica de com va ser la revetlla de Sant Joan a Castelldefels, en la qual ja avanço ja que no es van produir incidents d'importància. La Coral Margalló celebra aquest divendres el concert d'estiu amb un concert amb un repertori molt variat que posaran en marxa des de l'Església del Castell. Ens explicaran els continguts d'aquest repertori i el que significa per la Coral aquest concert. Comencem. Welcome.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i avui torn per al Partit dels Socialistes de Catalunya i en aquest cas ens acompanya Jordi Planell, regidor. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Si li sembla, comencem doncs, una mica analitzant els continguts del ple ordinari d'aquest mes de juny que té lloc demà a partir de l'una del migdia.
2: Sí.
1: Primer de tot, hi ha quatre escrits que es presenten.
2: Sí.
1: O tres escrits, no?
2: Sí, jo crec que són tres escrits i igual hi ha un quart que no ha acabat de veure, però sí que hi ha un escrit que parla del cap de Can Bou, del nou cap de la Muntanyeta, i que, bueno, que fa una sèrie de preguntes al consistori, pregunten pel pla funcional, per la mobilitat, com s'estudia la mobilitat, perquè és un tema que ens preocupa i ens ocupa, la mobilitat de la Muntanyeta, quan tinguem el tercer cap. Sabem que es farà una part de zona blava o inclús taronja, però clar, quan posa zona blava, els veïns es veuen afectats. No sé si de retruc posaran zona verda o no. Són preguntes que hem anat fent i no tenim resposta. També, dintre les preguntes de l'escrit, es demana que el 100% dels serveis siguin públics, que no es joguin estàncies per dentistes o per mútues privades. Hi ha aquesta sèrie de preguntes que sí que tots ens preocupen una miqueta. Després, per una altra banda, comentar que la regidora ens ha fet arribar les al·legacions que presentaran respecte a tot el que és els informes que han presentat des de la Generalitat, i nosaltres els estudiarem i veurem si també presentem al·legacions per part del Partit dels Socialistes, perquè l'objectiu final és assegurar la qualitat dels serveis. Per tant, si hem de demanar més metges o hem de demanar més infermers, ho farem. Perquè el que volem és garantir el servei. Després hi ha un altre escrit que parla de dos expedients de vivienda d'inclusió social, bueno, que també vam veure un episodi una mica dramàtic l'anterior ple, i ara també serem coneixedors de dos expedients més. Una vegada més tenim el problema sobre la taula i no podem mirar cap a un altre lloc. Tenim un problema de vivenda i, a més, tenim un problema amb moltes famílies que estan visquent en pisos de fons voltors o de grans tenidors i els estan enviant al carrer. Per tant, tenim un problema social i greu. I després, un altre escrit que presenta l'Associació de Veïns de Can Bou Botigues, que parlen de la modificació del PGM que s'està fent en aquella zona per poder... fa dos o tres plens es va fer una requalificació d'un terreny modificant el PGM per tal que es pogués edificar un edifici. I ells el que s'estan queixant és que, ja que han fet aquesta modificació que desafecta un terreny per construir, per què no fan la modificació que desafecti la situació de les cases que hi ha allà, que tenen més de 50 anys i estan, segons amb el PGM actual, no poden tocar ni una totxana.
1: Aquesta modificació la pot fer l'Ajuntament?
2: La pot demanar, clar.
1: La pot demanar. En aquest cas, l'entitat que ho fa és l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
2: Sí, però aquí el que s'estan queixant els veïns és que l'Ajuntament ha demanat... És un procediment que triga dos o tres anys, però clar, si van demanar modificar el PGM per desafectar un terreny que era rural o no sé quina qualificació tenia a passar a poder construir, per què no han aprofitat per fer-ho amb totes les cases que ja estan construïdes i que es troben en una situació que no els permet fer res actual PGM.
1: Uh-huh.
2: I aquest és la denúncia que fan a l'escrit. I, sincerament, crec que tenen bastanta raó amb aquesta denúncia o amb aquesta crítica. Després tenim una sèrie de punts també de...
1: Sí. A l'ordre del dia ja.
2: Sí, de l'ordre del dia hi ha la proposta de modificació de les àrees bàsiques de salut que ens ha presentat el Departament de Salut de la Generalitat, i és una miqueta lligat amb el que parlava abans, de que respecte a aquesta proposta el propi Ajuntament, l'equip del govern, farà unes al·legacions i nosaltres les estem estudiant i potser incorporem de noves també.
1: Clar, perquè en principi el Departament de Salut ha anunciat que al voltant de la tardor, d'aquesta propera tardor, el centre s'inaugurarà.
2: Sí, segons el que nosaltres tenim entès, cap a l'octubre s'hauria d'inaugurar. Seria la data clau. Després també tenim un punt que també és dels que acostuma a passar tots els plens, la relació dels llocs, o sigui, la modificació parcial de relació de llocs de treball. Hi ha un lloc nou i canvis per la titulació de titulació. Des del Pla Bolònia han hagut una sèrie de canvis amb les titulacions i a poc a poc s'està adaptant totes les RLTs a les noves titulacions. Després també tenim un punt de modificació de la política de qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquí també direm alguna cosa perquè nosaltres considerem que està molt bé aplicar polítiques de qualitat, però també s'han de mesurar els resultats i veure els indicadors si anem bé o si anem cap endavant o anem cap endarrere. Aleshores, no és només dir fem política de qualitat, sinó com la fem, com la mesurem i com li donem una volta als resultats. Si no són bons, quines polítiques tenim per tornar a incidir en aquestes polítiques. Això sobretot amb el món en què jo em dedico, al de la informàtica, hi ha procediments molt tancats i són cíclics. Vas revisant la qualitat i vas fent millores segons uns indicadors. Per tant, aquí preguntarem per això, no? Quins indicadors hi ha per mesurar la qualitat, si anem millor o pitjor. Després tenim un punt, aquest és també un que passa cada dos anys, que són les bases reguladores de la 17a convocatòria dels Premis Ciutats de Castelldefels que tindran lloc l'any vinent. Sí. Aquí sí que vam demanar que el jurat pugui ser paritari i, bueno, pel que ens ha dit, possiblement hi ha més presència femenina que masculina. Bueno, ara ens ho explicaran tot amb el ple. Després hi ha un punt que és un punt que s'acostuma a aprovar per unanimitat, sempre, que és la proposta de festes locals per l'any vinent, amb les festes majors d'hivern i d'estiu. Després passa un punt tècnic, que és la pròrroga del contracte del servei de manteniment del clavegueram. També és un punt bastant tècnic que s'acostuma a passar. Després, el punt 9 és l'adhesió d'Ajuntament a la xarxa d'entitats locals per la transparència i participació ciutadana. Benvingut allà. Adherir-nos a qualsevol entitat o xarxa que podem aportar i ens poden també aportar millores, benvingut. I després també, com cada any per aquestes dates, i últim punt de l'ordinari del ple, tenim la declaració institucional de l'Ajuntament de Castelldefels en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que aquesta jornada cada any adquireix més rellevància i més importància, perquè no només amb el món LGTBI, sinó amb altres sectors, estem anant cap enrere socialment. Per tant, és un acte més on reivindicar tot el que hem aconseguit en els darrers anys i no perdre-ho.
1: Precisament se celebra que a Castelldefels demà la lectura del manifest, poc abans del ple, a les 12 del migdia.
2: Sí, a les 12 del migdia es fa la lectura del ple. I
1: el dissabte l'activitat.
2: El dissabte es fan les diverses activitats. Esperem que no faci molta calor per la nit.
1: Sí, encara. Perquè hi ha una reducció de les temperatures que hem tingut aquest pic de calor que hem patit els últims dies.
2: Sí, per el que he llegit, a partir d'avui baixaran una miqueta. Però bueno, encara fa molta calor.
1: Sí.
2: I ara ja entraríem amb l'apartat de les mocions. En aquest cas hi ha quatre mocions. La primera moció la presentem nosaltres i és per garantir el compliment dels acords de ple en matèria d'inclusió social, accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats específiques. Per què la presentem? Perquè nosaltres vam presentar dues mocions, una l'any 2023 que feia referència al Pla Local d'Inclusió i una segona al setembre o juliol de l'any 2025 per la que feia referència als pictogrames. per ajudar les persones amb necessitats, doncs, a facilitar l'accés als edificis públics i tindrà una informació més comprensible per a ells. I bueno, aquí el que demanarem amb aquesta moció és que, per exemple, ens han fet esmenes a totalitat que s'han aprovat per part del govern, però no veiem els resultats. És a dir, es fas una esmena a totalitat, l'aproves, però al cap de 2 anys, què has fet? Això és el que demanarem. Perquè si ens has de fer una esmena a totalitat per no fer res, doncs deixa la nostra moció, si tampoc farà res. És aquesta la crítica constructiva que volem fer. I no estem parlant d'una cosa banal, estem parlant de facilitar l'accés i comprensió a les persones i a les escoles, que creiem que s'està fent, a edificis públics com la biblioteca, que també pensem que s'està fent, o caldria fer una miqueta més, als espais de salut pública. Hi ha pictogrames que ajuden a la gent, inclús gent amb poca visió, no? per entendre on estan i tindre els missatges d'emergència, si cal. No? Doncs ja no parlem de la primera moció que parlava de que els passos de vianants haguessin pictogrames per avisar de la periodicitat, de mirada a dreta, tindre en compte, etcètera, etcètera. Que ens va arribar a donar temps a l'anterior legislatura a fer un, però no és suficient. Uh-huh. Per tant, hauríem de reforçar molt, molt més aquesta senyalització. I també voldríem saber si hi ha una comissió municipal d'inclusió o no, i si no hi és, constituir-la, i si hi és, reactivar-la, perquè no ens sona que s'estigui movent massa. Uh-huh. I bueno, sobretot el que volem és transparència amb els acords que vam aprovar, saber si s'estan fent o no i en quin grau. Bàsicament, això és el que demanem. Després també es presenta una moció que per la mobilització dels habitatges buits i la garantia del dret a l'habitatge a Castelldefels. Una vegada més hem de parlar d'habitatge, ja que és el principal problema de la ciutat de Castelldefels. I amb aquesta moció el que s'estan demanant és, d'una manera rigorosa i estricta, saber el número d'habitatges buits que hi ha a Castelldefels. Perquè les xifres oficials nosaltres no ens les creiem. Són molts pocs pisos buits i segurament hi ha molts més. Hi ha maneres de saber-ho. Per tant, el que estem demanant és que s'intenti esbrinar quants pisos buits hi ha, perquè té dues implicacions. La primera implicació és que aquests pisos podrien anar al mercat de lloguer, per tant, baixaríem la tensió amb els preus de lloguer. I per un segon lloc, si estan buits, tenen un recàrrec a l'IBI. Vostè sap que es va aprovar una modificació per tal de que si tenies un pis buit, doncs havies de pagar un recàrrec a l'IBI. Clar, estem perdent diners si no sabem realment quants pisos buits tenim. I també voldríem saber, a la llarga, és quins habitatges estaven buits s'han incorporat al mercat de lloguer. Voldríem també saber-ho, perquè aquí voldria dir que s'està fent una bona feina. Després tenim la tercera moció que presenta Esquerra Republicana en suport al dret a morir. Com vostè sap, ja fa uns anys, no sé si el 2021, es va aprovar al Congrés la llei de la mort digna, no? la llei de l'eutanàsia, per dir-ho així. I bueno, aquí el que la moció està proposant és que sobretot es doni informació per part de l'Ajuntament, d'aquelles persones que puguin trobar-se en aquesta situació, tinguin tota la informació possible i no ens haguem d'anar a fons ministerials o de Generalitat. O sigui, aquesta moció el que està demanant és que l'Ajuntament també faciliti la informació i acompanyament. És el que està demanant. A veure, estem parlant d'una llei que ja existeix. O sigui, no canviarem res, sinó que a nivell municipal no mirin cap a un altre lloc i donin també suport i informació a les famílies, que sobretot no és una decisió fàcil, no és una decisió fàcil, però sí que necessites un acompanyament i una informació per veure les possibilitats. I això és el que està demanant la moció. I després tenim una moció que presenta Movem sobre la climatització, adaptació i confort tèrmic dels equipaments educatius de la ciutat. Ja fa anys que estem dient que a les nostres aules els nens estan patint aquestes onades de calor dintre les aules i estem lluitant perquè estiguin climatitzades, els patis tinguin també tinguin més ombra, etc. Sabem que és una part molt important, competència de la Generalitat, però ja que la Generalitat no pot arribar a totes les escoles, sí com a Ajuntament hauríem de tindre aquesta iniciativa, no?, d'intentar facilitar que les aules es puguin anar al mes de juny i al mes de maig inclús, perquè aquest any, la veritat, que els pics de calor han sigut bastant alts. I també hem de recordar que al setembre tindrem aquest problema. Al setembre també fa bastanta calor. I això és un problema ja que al final serà estructural de la salut pública. No sé

0: va decidir construir-lo sense que ho fes la Generalitat. Doncs, si es va poder fer això, aquí també haurien de poder ser proactius encara que hi hagin certes competències que toquin la Generalitat. Però hem de recordar que l'Ajuntament dona una partida pressupostària a les escoles per patir manteniment. Si incrementem aquesta partida, aquest patir manteniment es pot convertir en comprar aparells d'aire condicionat portàtils, per exemple. És, només poso un exemple. I bueno, bé, així acabarem el punt.
1: Molt bé, en principi, referent a aquest últim tema, els pressupostos van camí de tramitar-se a la Generalitat de Catalunya, que ha rebut finalment el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya. En aquest cas, es desbloquejarien doncs, temes com aquests de recolzament als consistoris, als ajuntaments, els diners que perceben de la Generalitat per diferents serveis.
0: Exactament. Nosaltres hem vist els pressupostos, hem vist l'increment en educació de més de 2.000 milions, que és molt important. No s'havia fet aquest increment mai. Per què s'ha de fer un increment tan fort? Perquè portem molts anys de desinversió i cada vegada les escoles tenen més anys. Per tant, requereixen de més manteniment i més adaptació als temps actuals. És el que està demanant la moció. Ens hem d'adaptar a el que ve. Si estiguéssim en una època de glaciació, demanaríem més estufes. Però ara el que toca és això. Per tant, tenint en compte que els espais que tenim són antics, ja són bastant antics, adaptar-los sobretot als patis, redissenyar els patis. No és el mateix la temperatura de buida que la fa 15 anys. Per tant, els patis no estan pensats per les temperatures que estem tenint avui en dia. I sí, el dels pressupostos de la gent desbloquejaran moltes coses i entre elles esperem també, ara que ens hem presentat al Pla de Barris una altra vegada, esperem que ara sí que ens toqui i puguem acabar Vista Alegre i Can Vinader. Podem iniciar ja una remodelació total de Can Vinader, que és un dels barris que sempre hem pensat que li calia una bona neteja de cara i modificació dels carrers. Jo sé que la regidora Eva López, quan portava Via Pública, tenia molt clar el que volia fer, per exemple, al carrer Santa Marta, que és un carrer transversal. Ho tenim present i ho tenim en compte sempre, aquest barri, que és el següent que li tocaria.
1: Molt bé, doncs aquí també d'actualitat el Festival de Màgia que comença avui a Castelldefels i demà s'inaugura un altre recurs que arriba amb l'estiu, el trenet turístic.
0: Sí, el trenet turístic sembla que és com quan el Corte Inglés anuncia les rebaixes, ja ha arribat a l'estiu, no?, quan el veiem. A veure, el trenet turístic fa una molt bona feina, ja fa molts anys, no me recordo quants anys el tenim, i per un preu que és pràcticament simbòlic, que et puguis anar a la platja d'una manera agradable i que, bueno, que és un atractiu turístic més també per les persones que venen aquí a visitar-nos, però el fan servir moltes famílies, sobretot avis amb els nets, ho fan servir molt per anar a la platja més perquè té diverses aturades i, bueno, és un mitjà que tothom l'espera. L'any que no el van tindre van haver-hi queixes, doncs.
1: I el Festival de Màgia, com diuen, que comença avui?
0: Sí, sí, sí. Hi ha algunes actuacions a l'aire lliure. Esperem que no faci massa calor. I, bueno, la màgia sempre és benvinguda. És un espectacle que agrada a petits i a grans. Que, bueno, esperem també gaudir-ho. Dintre també del que seran les celebracions del dia de la Pride, de l'Orgull i LGTBI. Bueno, tindrem un cap de setmana mogudet i això que venim ja de Sant Joan, que bueno, que també ha sigut mogudet i per això no hem patit cap incident greu.
1: Que era del que es tractava també.
0: Sempre, sempre, sempre.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Planel, regidor pel Partit dels Socialistes de Catalunya, l'Ajuntament de Castelldefels, que vagi molt bé el ple i, evidentment, tota la setmana.
0: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Ràdio Castelldefels.
3: Us hi esperem.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels s'ha debat al ple municipal. La sessió ordinària d'aquest divendres, que arribarà a la una del migdia, inclou, entre d'altres temes, l'adhesió de compte de la proposta de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels per part del Departament de Salut de la Generalitat i les propostes de l'Ajuntament de Castelldefels en relació a aquest tema. Recordem que el ple retransmet en directe a Ràdio Castelldefels al 98.0 de la FM, a la portada de la web municipal castelldefels.org, al canal de YouTube municipal, a la pantalla de la plaça de l'Església i en seguiment punt per punt a través de X. El 28 de juny es reivindica l'orgull LGTBIQ+. El programa d'activitats inclou la festa Pride amb Locobongo el 27 de juny, la Zumba Pride familiar també el mateix dia, el taller de tintar samarretes el 25 de juny, avui de decoració de bosses de tela el 26, Cineforum i, a més, la façana de l'Ajuntament, el castell i les lletres ornamentals a plaça de les Palmeres i la plaça Colom s'il·luminaran amb els colors de l'art de Sant Martí el 28 de juny. Abans, però, demà, lectura del manifest reivindicatiu a les 12 del migdia. Del 26 al 5 de setembre, les activitats d'oci nocturn a la plaça de les Palmeres estrenen nou format. Neix el Palm Market, acollirà projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia. La iniciativa engloba cultura, gastronomia i artesania amb activitats per a que la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Casteldefels, així som.

0: Doncs el proper 29 de juny s'inaugura una nova temporada de la biblioteca a la platja. Aquestes les activitats aniran al voltant de l'astronomia. Doncs parlem al respecte per concretar quines activitats presenta la biblioteca enguany amb la Míriam Huguet, directora de la biblioteca a la platja, també de la directora de la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bon dia, Míriam.
1: Bon dia, Anna.
0: Comença el 29 de juny al lloc habitual i en els horaris habituals, oi?
1: Sí, sí, sí. El proper dilluns 29 a les 5 de la tarda obre les portes de nou la Biblioplatja, amb moltes ganes, molta il·lusió. I sí, sí, al mateix lloc, al Passeig Marítim 133, en aquell mòdul que tenim tan estupendo, i a més amb la tarima de fusta, no? Amb vistes mentre estàs llegint a primera línia de mar. Els horaris seran de dilluns a divendres, de 5 a 9:15.
0: Molt bé, i a banda d'oferir els serveis que ofereix també habitualment la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, com de préstec de documents, es pot llegir la premsa diària també cada dia, hi ha un conjunt d'activitats.
1: Sí, sí, sí. A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: També continua el temps dedicat al medi ambient.
1: Sí, sí, per suposat, la Biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient, i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la regidoria del medi ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels, no? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient, comptarem amb Fumbrain, Medulis i bueno, amb d'altres també companys amb els que hem col·laborat altres anys.
0: També enguany presentarà dues activitats relacionades amb la màgia.
1: Sí, sí, sí, sí. Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica, i també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: Molt bé, activitats adreçades, doncs, en aquest cas, sí, al públic més infantil.
1: Sí, bueno, us haig de dir, la màgia és per tots els públics, això sí que no només infantil, jo crec que pot agradar a tots la màgia, ho hem vist. Les hores del conte et diria que també, sí que és veritat, no? Pot anar més dirigit a públic familiar, però les hores del conte, si ens deixem endur, ens poden enganxar a tots. I després, pel que fa als dimarts astronòmics, on us deia que tindrem totes aquestes activitats relacionades amb l'astronomia, gràcies gran part a la col·laboració amb Astrofels, l'associació astronòmica de Castelldefels tan interessant i tan important que tenim aquí, també podran agradar a adults, o sigui que aquest any diem que és per tots els públics.
0: Que bé, i com dèiem, doncs, habitual la presència de persones que s'acosten a la biblioteca o per portar-se, com deien al principi, documents o per llegir allà in situ aquelles obres. Evidentment, el fons és més petit que la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per espai, però també té una bona representació de llibres de tots els gèneres, podríem dir, oi?
1: Sí, sí, sí, sobretot tenim novel·la, que és com el que ve més de gust, no? Llegir quan estem d'oci, tenim novel·la, tenim novel·la juvenil i tenim còmic també, i pels més petits doncs una mà de contes. Sí, sí, sí, sí. O sigui, lectures com més atractives, no? Més de cara a l'estiu.
0: Molt bé, doncs podem adreçar-nos a la Biblioteca a la Platja, que com dient obre ja les seves portes aquest 29 de juny, i també coincideix amb el canvi d'horari de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, tenir-ho en compte també.
1: Sí, sí, sí. Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 9:15, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 9:15 i els divendres de 10 a 2.
0: Els dissabtes ja no hi haurà activitat.
1: Els dissabtes ja no hi haurà activitat de biblioteca.
0: Molt bé. Doncs, Míriam Huguet, moltíssimes gràcies com a directora de la Biblioteca La Platja i també, evidentment, de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per presentar-nos aquestes activitats, aquestes novetats, aquests continguts que oferirà enguany la Biblioteca a La Platja.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: A tu, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Neus, vine, que et vull fer una pregunta d'accents. Com que estàs fent un curs de català, segur que ho saps.
2: Digues, digues.
1: Avui he vist un cartell que deia estalvia aigua, és urgent. I m'ha estranyat veure la paraula és amb accent. Jo pensava que havien eliminat els accents diacrítics.
2: No, home, no. I tant que em porta. De fet, en queden 15.
0: A Punt de Sal. En català, és s'escriu amb accent quan és una forma del verb ser. Per exemple, és un noi molt espavilat. En canvi, el pronom es no porta accent. Per exemple, es ven un pis. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Atención amantes de la magia.
1: Tercer festival Castelldefels Màgica, del 25 al 28 de junio.
0: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
1: Castelldefels Màgica, del 25 al 28 de junio.
0: No te lo puedes perder.
2: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
3: Què faràs per la revetlla de Sant Joan?
4: Anirem a sopar amb uns amics.
3: I vosaltres, què fareu? Doncs nosaltres també hem quedat. Ara que hi penso, he d'anar a encarregar la coca i els petards. Mira, me n'hi vaig ara, que després no en queden.
2: A Punt de Sal. En català, la festa que se celebra la nit que precedeix certes diades s'anomena revetlla. Per exemple, celebrem la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Bona revetlla! A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Doncs ja tenim a nosaltres el Déu Piqué, sotinspector de la policia local, perquè ens fes una crònica del que va passar ahir amb la celebració multitudinària que va haver a la Revetlla de Sant Joan. I si podríem buscar un titular seria que es van produir menys incidents amb més públic i menys actituds cíviques. Què tal? Bon dia, Leo.
1: Doncs no? Bon dia, Anna. Molt bé, el que tu has dit és un resum molt,

0: problemàtica de la plaça Espameres, i aquest any hem reforçat molt la plaça Espameres, i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent doncs surt i ja una mica disbaixo, i això és incontrolable, no?
1: Què ha detingut aquella nit? Que persona detinguda?
0: Sí, com a fets destacables no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit Sant Joan, no recordo jo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la van tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, vull dir, no podia fer-se passar aquest menjar, i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no ha hagut penetració, no? I amb tanta gent, doncs, algun tontorrón, doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és mínim, també, una nit així. I com a negatiu, doncs, que ens van entrar a 2 domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la revetlla i van estar actuant en 2 domicilis de la zona centre, precisament, no de la platja, de la zona centre, van entrar en 2 vivendes.
1: També es van produir trencament de vidres d'alguns cotxes, no?
0: Sí, dos o tres vehicles es van trencar, vidre que tinguem constància, però insisteixo, i qualsevol dada és interpretable, evidentment, però sí que d'on venim, i és que portem ja anys fent aquest dispositiu i vivint-lo, doncs jo vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era que va ser una revetlla molt i molt tranquil·la, se van tirar molts petards, va haver-hi moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica, i si féssim un balanç, no tinc les dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo almenys recordi que hagi viscut aquí.
1: També normalitat pel que fa als desplaçaments en tren a l'estació del Baixador, amb el dispositiu que es va dissenyar amb la col·laboració de Renfe Adif.
0: Sí, una vegada més vull recordar que aquest dispositiu, que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem, i vigilància privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava, DIF, vora 3.000 persones, no arribaven. Són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració de visitants la teníem des de lo que era la zona del Baixador, de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora, doncs aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà. Era un lloc on no, habitualment doncs, anava alguna família i tal, i en canvi aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent, i això ho diu també la quantitat de residus que vam recollir al matí següent, que estaríem estimant, segons la MB, unes 18 tones de residus a la platja, a la sorra, on una part molt important se va recollir d'aquella banda d'allà.
1: Tampoc van tenir lloc aquestes macrofestes que es publicitaven hores abans a les xarxes socials i que preocupaven també a la policia i el dispositiu de seguretat en conjunt.
0: Correcte, Anna. Nosaltres teníem constància de que s'estaven convocant 3 o 4 macrofestes a través de xarxes socials, es preocupava perquè el poder que tenien de convocatòria d'aquestes persones, dels convocants, és important, són persones que tenen certa rellevància amb el mundillo aquest de xarxes socials, i van fer un treball a través de l'Ajuntament, sobretot, principalment l'Ajuntament i policia, de posar-nos en contacte amb aquestes persones i explicar-los clarament el que comportava si duien a terme aquesta festa i aquesta activitat, que era sancionable i podíem fins i tot decomissar el material que feien servir. Vam fer un patrullatge molt intens el dia 23 vam fer un patrullatge sobretot el que és la sorra amb els efectius de platja, amb quads, amb el bugui i també a peu, per detectar qualsevol moviment estrany que detectéssim d'intentar muntar alguna macrofesta d'aquestes. Vàrem parlar amb bastanta gent, amb gent que es venia amb bafles, amb fustes, amb fogueres, i

0: doncs aquesta gent no van muntar. Se'ls va advertir i en principi no van muntar. I també ens ho remarca així les dades d'AMB, que ens diu que han detectat menys fogueres que d'altres anys i no han detectat macrofestes ni restes de macrofestes. I com a positiu també voldria destacar de que AMB ens ha dit de que molta de la gent que ha anat a la platja, doncs els seus residus els ha deixat en bosses i en sacs. Molts estan escampats, però molta gent han detectat de que doncs, van a la platja i els residus, el millor és endur-se'ls, però és que no han detectat que hi ha hagut concentracions en llocs concrets amb sacs i resta de residus per facilitar aquesta recollida que hem d'agrair que ens fa aquest esforç que se fa al dia 24 a les 6 de matí per intentar mantenir la platja en condicions perquè els banyistes, que per cert hi va fer un dia tremendo, no?
1: Sí.
0: Jo no vaig poder anar, però tothom m'ha dit que va fer un dia tremendo de platja, doncs poguessin gaudir de la nostra platja.
1: Va haver accidents de trànsit remarcables?
0: No hem tingut cap accident. També vull destacar de que tot això és possible perquè se fa una feina de prevenció amb alcoholèmies, amb controls, amb comunicació, com pot ser ara mateix el que estem fent, i això ens està portant a poc a poc d'un escenari de cert descontrol de fa 10-15 anys a la situació actual, que no podem tirar coets, evidentment, perquè no sabem mai què pot passar, però sí que estem veient que estem entrant una dinàmica molt més calmada del Sant Joan. I el que és curiós, i el que encara és més d'agrair, un agraïment a la ciutadania, a la gent del municipi que va anar a la platja moltíssima i els que se van quedar aquí al centre, i també als visitants, de que estem detectant un increment de visitants, un increment de gent a la platja, però en canvi una disminució considerable de lo que són els problemes. Això diu molt del comportament de la gent que es ve a Castell de Fels.
1: Molt bé. També va tenir l'ajuda de drons, que en un moment donat us ajudava a localitzar on es concentrava més població, sobretot a la banda de la platja, clar, no?
0: Sí, en aquest cas vam comptar, agrair una vegada més a Mossos d'Esquadra amb la col·laboració conjunta que hem fet, recordo que el dispositiu és conjunt, no sol de la policia local. Mossos d'Esquadra va activar el seu Helix, que és el nom del dron, va estar actiu, operatiu tota la nit, i la veritat és que ens va donar imatges molt, molt impressionants del que es veia a Castelldefels i les densitats concretes en cada lloc, de tal forma que amb aquesta eina podíem anar desplaçant els efectius nostres de veient una mica el risc potencial que n'hi havia en cada moment i en cada punt.
1: Molt bé, doncs, Lo Piqué, t'agraïm que hagis vingut aquí a explicar-nos com va anar la revetlla de Sant Joan i satisfaccions per la normalitat que es va desenvolupar tret d'aquests incidents aïllats que has comentat.
0: Sí, sí, agrair una vegada més els vostres micròfons a la ciutadania i als visitants que ens han vingut a passar la revetlla, que en general ha estat un comportament molt cívic i que creiem que és com tenim que anar. Molts visitants, però pocs incidents.
1: Exacte. Gràcies, Lo Piqué, subinspector de la policia local.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels va gaudir d'una revetlla de Sant Joan sense incidents greus. Més de 200 efectius de la policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada, així com mitjans aeris, marítims i sanitaris, van vetllar per la seguretat ciutadana, especialment a zones de gran afluència com la platja i l'estació de Castelldefels Platja. Com a edicions anteriors, es va instal·lar un punt lila a l'Avinguda dels Banys en Passeig Marítim amb l'objectiu d'oferir informació, suport i acompanyament a la prevenció de violències masclistes i LGTBI fòbiques. La nit no va registrar incidents greus, tot així el balanç del dispositiu de seguretat ha estat el següent: incendi de 5 contenidors en diferents punts del municipi, diverses actuacions per molèsties relacionades amb els suports i conats de baralla, atenció a una persona a una ferida oberta al peu al passeig marítim, atenció a una persona amb símptomes d'ofegament i trasllat posterior a l'Hospital de Viladecant, avisos per dos robatoris en domicilis i detecció de diversos vehicles amb els vidres trencats a la zona central de la ciutat. Finalment, cal destacar la participació de la policia local en el dispositiu de neteja de platges coordinat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que va mobilitzar treballadors i maquinària de reforç des de les 6 hores del matí del 24 de juny per garantir la neteja i seguretat del litoral després de la revetlla. Castelldefels ha presentat al·legacions al document de regulació aeroportuària. En aquest document, també conegut per les cicles d'hora, es defineixen les condicions mínimes necessàries per garantir la prestació adequada dels serveis aeroportuaris bàsics de la xarxa d'aeroports d'AENA, també en matèria mediambiental i de protecció contra el soroll. I el cicle Viu l'Estiu posta tres mostres del 7è art al castell. Tres nits per gaudir del cinema en un entorn únic. La primera projecció del cicle té lloc aquest diumenge 28 amb Estiu 1993 de Carles Simón a les 10 de la nit. Així, el castell de la ciutat estén aquest diumenge la primera projecció del cicle Viu Estiu de cinema a l'era lliure. Les sessions gratuïtes a partir de les 10 de la nit. És tot de moment. Aquestes i altres informacions seran ampliades ja en el decurs de l'informatiu. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Casteldefels, així som.

0: El proper divendres, a partir de les 9 de la nit, l'Església de Santa Maria de Castelldefels acollirà un concert de la Coral Margalló, que precisament celebra aquest any el 45è aniversari de la seva fundació. Amb nosaltres, el Cisco Sistà, que és el president de la Coral Margalló actual, i la Bea Benítez, que serà una de les cantaires. Què tal?
1: Bon dia. Bon dia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, Cisco, què significa aquest concert per la Coral Margalló i quina és la seva finalitat?
1: Bé, aquest és presentar tot el treball que hem fet durant aquest curs, diguéssim, i com bé has dit, tot va començar l'any 1980, el desembre del 1880, i fem 45 anys. I aquest any dediquem tots els concerts nostres a aquesta celebració dels 45 anys de la Coral Margalló. I aquest és el concert d'estiu ja tradicional que fem aquest divendres a les 9 del vespre a l'Església Santa Maria.
0: Un lloc molt especial per a la Coral Margalló des de sempre, des de la seva fundació, diguéssim, no?
1: La veritat és que sí, que malauradament Castelldefels no té unes ubicacions tant per l'acústica i la sonoritat i en aquest cas pel cant coral. El teatre és un equipament important, molt bonic, però l'acústica, la sonoritat no és l'adient. Llavors, l'església és l'únic equipament aquí a aquesta ciutat que té, és adient per la seva sonoritat. I sempre que hem pogut fer les nostres actuacions a l'església, hem anat a parlar amb el mossèn i, evidentment, ens ha obert les portes.
0: Doncs la Coral Margalló, com deien a l'Església de Santa Maria, aquest divendres a les 9 del vespre, quants cantaires formen per hores d'ara aquest any de la Coral Margalló, Cisco?
1: Mira, aquest any, aquests dos últims anys portem una dinàmica de creixement. No em preguntis per què, que no ho sé, perquè la dinàmica de corals del Baix Llobregat és tota la contrària, no? Estan minvant els cantaires. En canvi, aquí a Castelldefels hem passat, en qüestió de 3-4 anys, de 24 cantaires a 60, que som actualment. No em preguntis per què. El que sí que jo, quan presento la coral, dic que, escolta, és un reflexe de la nostra ciutat. Tenim gairebé 12 nacionalitats dintre de la coral Margalló, 12 nacionalitats que estan presents en els cantaires i això, evidentment, és un reflexe de la ciutat, una ciutat que té, segons deien, 103 nacionalitats que estem convivint. Pues a la Coral Margalló són quasi bé 12-13 nacionalitats que estem convivint amb els cantaires.
0: És més fàcil o més difícil cercar un repertori, assajar, quan es tracta ja de 60 cantaires sobre un escenari?
1: Home, això se li hauríem de preguntar al director, que és el que...
0: El
1: Joan Vinyes, sí, que ens marca tota la dinàmica de la coral i és el que ens planteja el repertori, l'aprovem i el treballem. Jo penso que, evidentment, que una dinàmica de grup no és la mateixa amb 24 persones que amb 60. Tot això fa que les dinàmiques, l'organització, sigui completament diferent. Abans no ens plantejàvem mai anar amb una sortida amb autocar. Ara ja ens ho tenim que plantejar. Anàvem amb els cotxes particulars i amb 3 o 4 cotxes particulars ja cobríem. Ara amb 60 ja tenim que plantejar-se anar amb un autocar. Aquesta és una petita anècdota, però és això.
0: Clar. Doncs parlant del repertori, Bea Benítez, que ets una de les canteres de la Coral Margalló, com s'ha seleccionat les cançons? Explica'ns una mica aquest repertori que oferireu als divendres.
2: Sí. Bueno, com ha comentat el Cisco, principalment és el director el que s'encarrega de seleccionar el repertori i enguany hem treballat algunes cançons noves, de fet, en aquest concert. Hi haurà dues estrenes, si no estic equivocada, oi, Cisco? Dues. I, per exemple, començarem amb el Canticorum Júbilo, de Händel, que, de fet, va ser la primera cançó que va cantar la Coral Margalló. I llavors, com estem en l'any de l'aniversari...
1: Sí, sí. L'any 80, una de les primeres cançons que es va cantar pel grup que va formar la Coral Margalló va ser aquest del Canticorum.
2: La reprenem. I després cantarem una cançó que es diu Drop, Drop, Slow Tears, que aquesta és una de les noves que hem començat a assajar enguany. Després també cantarem una altra que es diu Abschied vom Walde, que és de Mendelssohn, que aquesta la cantem en alemany perquè, bueno, com ha comentat el Sisko, tenim cantaires de totes les nacionalitats i també el director intenta seleccionar alguna cançó de típica o en l'idioma, i en aquest cas doncs, tenim uns cantaires que són alemanys i ens han ajudat molt a practicar.
0: Però és difícil l'alemany.
2: Amb la lletra i tot, sí, sí. També reprenem una cançó que ja vam cantar l'any passat, que es diu Txoria Txori, o Nerea Izango Zen, que és una cançó tradicional del País Basc. També la fem en euskera. I és una cançó que, bueno, ens ha portat molts èxits i a la gent li agrada molt. I després també farem una que es diu Ciego quisiera haber sido, que és una cançó tradicional argentina. Doncs també tenim una cantaire que és argentina i en el seu honor, diguem-ne, pues s'ha seleccionat. Farem també un espiritual negre que es diu Keep Your Lamps i, per últim, la cançó de l'instant. Això serà la primera part del concert perquè estarà separat en dues parts. I llavors farem una petita pausa, oi que sí, suposo?
1: Sí.
2: I després farem una cançó que es diu Peace Between, que també ja l'hem fet, que és una cançó que evoca desitjos de pau en llengua àrab, en llatí i també en israelí, oi, Sisko? Em sembla que sí.
1: Sí, sí.
2: I en hebreu, això, perdó. I aquesta cançó també ja l'hem fet en anteriors vegades. Després farem una cançó que es diu I Believe, després una altra que es diu Scarborough Fair, que també és en anglès. Després vindrà una de les estrenes per a aquest concert, que és el Yesterday.
0: Dels Beatles,
2: dels
0: no?
2: Beatles, sí, que aquí la gent podrà cantar i tot, podrà animar-se. I després farem una altra cançó que es diu Lea Halalela, que és del musical del Rei Lleó. I al igual que Peace Between, són dues cançons amb desitjos de pau, perquè també aquest curs ens ha vingut molt marcat pel tema de les guerres i des de sempre nosaltres a la coral hem intentat, amb el nostre cant, fer aquests desitjos de pau per tot el món. Per últim, després vindrà una cançó que es diu Come What May, que també és del musical de Moulin Rouge. I per últim, la gran estrena que estem treballant aquesta temporada, que és l'himne dels Pirates, del musical de Maricel i d'Albert Guinovart. I a veure què, a veure com queda. I comentar-te també que en algunes cançons portem acompanyament musical. Tenim a la pianista que ens acostuma a acompanyar, que és l'Olga Claret, però també tindrem a la percussió, a la Niol Vinyes, i també tindrem a la flauta travessera, la Laura Kate Correa, i també algunes cançons a la flauta de bec, amb l'Abel Puig.
0: Algunes cançons, perquè altres canteu vosaltres a capella.
2: Sí.
1: Una primera part serà a capella, la primera pràcticament tot és a capella, i després la segona és la que ens ajudarà també els músics. I dir que també tenim un solista.
2: Sí. Ah, sí? Sí, sí, sí.
1: L'Albert Vives.
2: L'Albert Vives, sí, sí.
1: L'Albert Vives és un tenor que té una bona veu i amb aquestes dues cançons farà de solista. Una és
2: No us el perdeu.
1: L'Ela, sí. I l'altra és el Come What May.
2: Come What May.
1: Les dues últimes farà de solista l'Albert Vives.
0: Molt bé, aquest concert és el concert d'estiu, Sisko, finalització de la temporada, però no els concerts pel que resta de l'any, no?
1: No, començarem el mes de setembre una altra vegada i aquest cop tenim la il·lusió de representar la ciutat de Castelldefels amb un certamen que es diu Catalunya Coral, on corals d'arreu de Catalunya van a cantar a 10 diferents poblacions de Catalunya. I nosaltres serem una d'elles. No sabem encara ni el dia ni el lloc, perquè s'està cuinant dintre de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que és la que l'organitza, però ja ens han comentat que sí, que ens han escollit i que portarem el nom de Castelldefels a un indret de Catalunya.
0: No significa que actueu a les 10 ciutats que esmentava,
1: no? No, no, no, actuarem a una de les 10 ciutats. És un certamen que es fan 10 concerts i en un d'aquests participarem nosaltres, però no aquí a Castelldefels, sinó fora, arreu de Catalunya. Ens pot tocar Lleida, ens pot tocar Girona, alguna població de Girona o alguna població de Tarragona.
0: Molt bé.
2: Anirem d'excursió. Com deia Cisco, farem l'autobús.
0: Aprofitant la benentesa. Sí. Doncs abans d'això, entrarà com sempre gratuïta el concert d'aquest divendres, com diuen a les 9 de la nit, a l'església de Santa Maria, amb un nou concert amb el qual la Coral Margalló celebra el 45è aniversari de la seva fundació en aquest repertori tan xulo, tan màgic, com deia Cisco, estan doncs, representades o reflexa també la gran quantitat de persones procedents d'altres països que ara mateix assagen i canten amb la Coral Margalló que viuen a Castelldefels.
1: La veritat és que el treball que fem durant tot l'any ens congratula a nosaltres mateixos i també volem que la ciutat de Castelldefels i els seus ciutadans també hi participin i hi vegin el treball que es fa amb la cultura d'aquesta ciutat i en concret en el cant coral. Perquè la veritat és que ens aixem els dilluns i ens divertim bastant, no?
2: Sí, bé, hi ha molt bon rotllo. Ja. Jo sóc una de les que deia Cisco que hem vingut darrerament, els 2-3 darrers anys, i hi ha molt bon ambient. Havia cantat anteriorment a altres corals i actualment estic aquí a la Coral Margalló i espero que per molts anys. Com a curiositat, la coral i jo...
1: Dic que ella actuava a la coral de l'Institut,
2: sí.
1: Cert? Era de l'Institut,
2: no, de les Marines.
1: La Sotoboche, la famosa coral de noies de la Sotoboche.
2: Segur que sí, que molts dels teus oients se'n recorden de la Margarida Serra, que era la directora de l'Institut, que va tenir una coral de noies i jo estava allà amb altres.
1: I com que la coneixíem, l'hem intentat repescar. Ho hem aconseguit.
0: S'han acceptat. Molt bé. Sí, doncs sí. La complexitat de la música, la complexitat de cantar en altres llengües que no són de la majoria de la gent, segur que surt un bon espectacle. Doncs, com deien, entrada de franc gratuïta aquest divendres a les 9 de la nit a l'església de Santa Maria, concert de la Coral Margalló, amb peces de tots els gèneres i en diferents llengües. Moltíssimes gràcies, Benítez Cantaire, Francesc Tac, president de l'entitat.
1: Gràcies. Moltes a vosaltres.
0: Gràcies. Bon dia.

0: El proper dissabte se celebra la festa del Pride o de l'Orgull, per parlar-ne, així com els serveis que ofereix aquest col·lectiu l'Ajuntament des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Amb nosaltres, Sofia Hernández, tècnica municipal d'aquesta àrea. Què tal, Sofia? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: El Pride se celebra el dissabte, però hi haurà una activitat prèvia.
1: El Pride és el dia 27, el dissabte, tot i que fem també l'electoral manifest el dia d'abans, el divendres, al matí a les 12.
0: A la porta de l'Ajuntament, com és habitual, se sap qui llegirà el manifest reivindicatiu?
1: Sí, qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, pel reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies LGTBI, que justament donen molta visibilitat a les famílies diverses.
0: Molt bé, doncs recordem també que des de l'Espai Montserrat Roig es proposen diferents serveis dirigits a aquests col·lectius.
1: Sí, a l'Espai Montserrat Roig tenim els serveis que són tant per dones com per persones del col·lectiu LGTBI. Pel col·lectiu LGTBI, el servei de referència és el punt SAI, que és el punt d'atenció a la diversitat sexual i de gènere, on es dona una atenció integral a persones del col·lectiu LGTBI, tant per, en el cas de que es produeixi algun cas de discriminació, com per exemple per recerca de feina, per programes concrets destinats al col·lectiu o per qualsevol tipus de dubte, d'informació que vulgui una persona LGTBI o les seves famílies també.
0: Comentes les famílies, és precisament molt important doncs, el seguiment, la presència de les famílies i el suport d'aquest col·lectiu.
1: Correcte, sí, la part familiar és molt important, també per acompanyar en processos. Normalment en el punt SAI doncs, acompanyem a famílies sobretot amb tot el tema del que és la transició no, de gènere per persones trans, no, que a vegades doncs, les famílies necessiten aquest suport per acompanyar, no perquè de primeres potser tinguin cap tipus de problema, sinó perquè a vegades clar, has de fer la transició no només és física, sinó que també és social, no, perquè al final has de fer doncs, tota una part de tu visibilitzar-te al món, a l'escola, a la feina, no, amb aquesta nova identitat i també amb la família, que també necessita a vegades una mica de suport per acompanyar en aquests processos a les seves filles o als seus fills.
0: Per què se celebra aquest dia?
1: Doncs aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar com va sortir tothom al carrer no? per uns disturbis que es van donar allà als barris i va ser el tret de sortida de, bueno, de internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu. No? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita no? a nivell internacional.
0: Molt bé, aquí a banda de la lectura del manifest, com diem aquest divendres, a l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, es fa una festa que serà el dissabte. En què consistirà?
1: Doncs és una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també fa una... consisteix en una festa musical amb DJ i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu. No? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda i és, és una festa que ja té com molta part molt diversa no? a nivell molt festiu de reivindicació LGTBI i serà una festa doncs, això molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs i molt dinàmica, no? Perquè al final s'aniran fent... és com un concurs, com si fos un concurs sí. de la tele, no? Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt colorida, molt viva, no?
0: Mm-hmm. És una festa oberta a tothom, no només al col·lectiu LGTBI+.
1: Correcte, sí. I tant. Sí, és una festa oberta, al final tothom pot gaudir, no cal ser del col·lectiu per donar suport, no?, a aquest tipus de... I jo crec que la part important és que tothom es pugui sumar, no?, i que tots i totes reivindiquem, tot i que siguem o no del col·lectiu, no? Al final també és una mica la idea, no?, de poder... per poder tots reivindicar en un dia així, tant a nivell individual, col·lectiu, famílies, gent més gran, gent més jove, no? Al final aquest tipus de lluita ha de ser de tothom, no?
0: Molt bé, doncs tothom convidat a escoltar la lectura del manifest que serà llegit aquest divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Església i després aquesta festa, aquest tardeu, el dissabte a partir de les 6 aproximadament fins a les 12 de la nit.
1: Correcte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, per acostar-nos doncs, a l'actualitat, en aquest cas del Pride, als continguts d'aquest esdeveniment i també per recordar els serveis que envers aquest col·lectiu s'ofereixen des de l'Espai Montserrat Roig de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu molt bon dia.
1: Bon dia.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. 12 els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 25 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Des d'avui, el tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat. La ciutat es tornarà omplir d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del festival després de l'èxit dels anys anteriors. Les masculinitats al 18è concurs Reimagina't. Aquest concurs fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits al públic jove. Castelldefels viu una revetlla de Sant Joan majoritàriament segura i sense incidents greus. La ciutat va desplegar un dispositiu especial amb més de 200 efectius de policia local, Mossos d'Esquadra, bombers i seguretat privada amb el suport marítim, aeri i sanitari. Comencem l'informatiu.

0: Castelldefels es torna a omplir d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica després de l'èxit dels dos anys anteriors. Escoltem Alana Itrebol, la directora artística del Festival de Màgia.
1: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitjà dubtat, que ens va costar molt perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque. Ah. Això és meravellós. Jo no sé ni com hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: Durant 4 dies, des d'avui fins al 28 de juny, que és diumenge, la nostra ciutat es tornarà a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. Aquesta tarda el festival arrenca amb les actuacions familiars del mag Rei Baix de l'Ànec Blau amb dos passis gratuïts. I demà divendres 26 de juny la programació continua amb tallers infantils de màgia a la Sala Margarida Xirgut de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado entre les 5 i les 8 del vespre.
1: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres, i tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte de... Jo aprofitant, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: El cap de setmana concentrarà bona part de la programació del Castelldefels Màgica. Dissabte 27 de juny hi haurà tallers infantils de màgia a la Sala Margarida Xirgo, la gala de la gent gran amb Dava, Cielo i Seba, que el Centre Cívic Frederic Mompou, i la gran gala infantil amb l'Escola de Màgia 3 de Trèvol. A la tarda l'Ànec Blau acollirà l'actuació de la maga Melanie, mentre que el Teatre Plaza serà l'escenari de la gran gala internacional presentada per Jandro i amb artistes com Solange Cardinali, Arcadio, Gaeta Blum i Marcos. La jornada també inclourà una escena màgica amb Toni Montana Calganxo i l'espectacle gratuït de Màgic Andreu a la plaça de les Palmeres. I diumenge 28 de juny el festival es tancarà amb nous tallers infantils al matí i amb la gala de clausura del mag Lari a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. Escoltem Alana Itrebol, de direcció artística.
1: Tenim de clausura el mag Lari, que aquest el coneixem
2: bueno,
1: tots.
2: El mag Lari, impressionant.
1: El mag Lari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Reibach, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim la maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació. És el cas dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places estarà oberta a través de la web entrepolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants a la platja acolliran entre avui i diumenge espectacles de màgia que animaran les persones assistents, tot plegat una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions conegudes de figures del món de l'il·lusionisme.
2: Atención amantes de la magia.
3: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
2: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
3: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
2: No te lo puedes perder.
0: Ja està en marxa la pròxima edició del concurs Reimagina't, vídeos lliures de sexisme. El concurs està impulsat per l'Observatori de Dones dels Mitjans de Comunicació amb la participació de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquest concurs fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits a públic jove. En les últimes 3 edicions, l'alumnat de Castelldefels ha estat reconegut amb diversos premis. 3 alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert, l'Ariadna, la Jana i la Inara, van guanyar un dels premis amb el seu vídeo Les migracions al projecte. En aquesta 18a edició del Reimagina't es convida a reflexionar sobre les masculinitats. Escoltem la tècnica d'igualtats, l'Anna Dolors Rodríguez.
4: Aquest any la proposta de temàtica, sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut, doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Un concurs per reflexionar sobre quines poden ser les aportacions de les masculinitats als canvis socials en marxa, tant pel que fa a l'erradicació de les violències com a la construcció de relacions afectives i sexuals respectuoses i igualitàries. És una invitació a qüestionar els estereotips de gènere amb l'objectiu de repensar quins són els nostres rols i expectatives socials. En un context polaritzat i binari, el concurs vol posar en valor la diversitat d'expressions de gènere. Vol visibilitzar així les masculinitats com a diverses, tenint en compte la forma com el gènere s'entrecreua amb els orígens culturals, les classes socials, les capacitats, les sexualitats, entre altres actors. La participació és en 3 categories i s'adreça a grups de joves d'entre 12 i 18 anys als centres educatius o entitats de lleure. Les inscripcions estan obertes fins al 13 de novembre i els vídeos s'hauran d'enviar abans, el 5 de febrer. Des de l'Ajuntament animen els i les joves a la participació.
4: Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar.
0: L'objectiu és promoure la creació de vídeos sobre qüestions que incideixen en les seves vides des d'una perspectiva positiva, lliure de violència i de discriminació. Tota la informació es pot consultar al web reimagina't.observatoridelesdones.org. Castelldefels ha fet balanç de la revetlla de Sant Joan, que s'ha viscut de manera majoritàriament segura i cívica. La ciutat va desplegar un dispositiu especial amb més de 200 efectius de policia local, Mossos d'Esquadra, bombers i seguretat privada amb suport marítim, aeri i sanitari. L'operatiu es va concentrar especialment a les zones amb més afluència, com la platja, l'estació de Castelldefels Platja i l'entorn de la plaça de les Palmeres. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
5: Concretament, el dispositiu ja el vaig explicar, que és un dispositiu el més important que tenim durant tot l'any a Castelldefels, ni festa major ni cap d'any, és el més potent, quan més gent tenim i de vegades quan més problemes hem tingut. No? Aquest any, un any més, hem tornat a fer servir el dispositiu més o menys marc que tenim, sempre afegint coses noves. Recordem que l'any passat va ser molt problemàtica la plaça de les Palmeres i aquest any hem reforçat molt la plaça de les Palmeres i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent doncs surt i hi ha una mica de disbaixo i això és incontrolable, no?
0: També es va reforçar el dispositiu de seguretat del baixador, tal com explicava el regidor de seguretat, el David Soler.
6: Es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois de trens a partir de les 11 de la nit i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar doncs, totes aquelles situacions que podrien ser doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn i, per tant, buscarem doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat doncs, que intentarem doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir doncs, de la forma que es mereixen.
0: Tot i el desenvolupament en general positiu de la nit, on no hi va haver cap detingut, la policia local detalla els casos i les incidències registrades la nit de Sant Joan. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Pique.
5: Com a fets destacables, no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit de Sant Joan. No recordo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la vam tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, vull dir, no podia fer-se passar aquest menjar i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no hi ha hagut penetració, no? I amb tanta gent, doncs, algun tontorrón doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és mínim, també, una nit així, i com a negatiu, doncs, que ens van entrar a dos domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la revetlla i van estar actuant en dos domicilis de la zona centre, precisament, no de la platja, de la zona centre, van entrar en dos vivendes.
0: Des de policia local es fa un balanç positiu de la nit marcada per un ampli dispositiu i coordinat que va mobilitzar fins a 200 professionals entre cossos de seguretat, emergències, serveis sanitaris i equips de suport. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Pique.
5: Vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era de que va ser una revetlla molt i molt tranquil·la. Se van tirar molts petards, va haver-hi doncs, moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica i si féssim un balanç, no tinc les dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo almenys recordi que hagi viscut aquí. Una vegada més, vull recordar que aquest dispositiu que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem i Vigilància Privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava a DIF vora 3.000 persones, no arribaven. Són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració de militars la teníem des de lo que era la zona del baixador de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora, doncs aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà.
0: Els controls preventius d'alcoholèmia, el punt lila i les rutes segures també van formar part del dispositiu per reforçar la seguretat durant la celebració. El punt lila va estar en funcionament des del 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24 a les 2 de la matina de l'Avinguda dels Banys en passeig marítim. L'objectiu era oferir informació, suport i acompanyament en prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Escoltem a la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
4: Hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs, volem que sigui també segura i també lliure.
0: Pel que fa a la neteja, els serveis municipals van treballar des de primera hora del matí del 24 de juny. La policia local també va participar en el dispositiu especial de neteja de platges coordinat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Els treballs es van iniciar a partir de les 6 del matí amb maquinària i personal de reforç i van permetre recuperar la normalitat a la zona de la platja. Les vies afectades es van reobrir sense incidències destacades. L'Ajuntament ha agraït la coordinació dels serveis municipals, els cossos de seguretat, els equips d'emergència i la col·laboració ciutadana. Últims dies per inscriure's al concurs de Nous Talents 2026 que enguany incorpora la dansa. Les persones joves interessades a participar en el certamen poden presentar la seva candidatura fins al 30 de juny a la nit, a les 12 de la nit. Les semifinals i la final se celebraran els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell de Castelldefels. I els concursos de nous talents encara la recta final, així amb el període d'inscripcions. La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament manté oberta la convocatòria amb l'objectiu de fomentar l'esperit creatiu artístic de la joventut del municipi i donar visibilitat al talent local. El regidor de Joventut, el Cristian Undamal, destaca que es tracta d'un concurs molt esperat i pensat per impulsar les noves generacions d'artistes a la ciutat.
7: Hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions, enguany la veritat és que ve amb moltes novetats. Sí, és el que repetim aquest format de fer-ho al castell, perquè crec que potència també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també doncs, gent del sector de l'indústria musical que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat.
0: El certamen adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys incorpora enguany una de les principals novetats de l'edició, una nova modalitat de dansa que s'assuma a la tradicional competició musical. D'aquesta manera, el concurs s'obre a grups, intèrprets musicals, ballarins i formadors de dansa que visquin a Castelldefels o cursin estudis en algun centre educatiu o formatiu del municipi. En el cas de les bandes, duos o altres formacions, com a mínim, un dels seus membres haurà d'estar empadronat a la ciutat o matriculat en un centre acadèmic o formatiu. Per formalitzar la inscripció, les persones participants hauran de portar un enllaç on es pugui veure la seva actuació en directe sense que es valori la qualitat tècnica de l'enregistrament, així com un rider tècnic del grup o solista i les dades personals de totes les persones participants. Les semifinals i la final del concurs se celebraran els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell de Castelldefels, que tornarà a convertir-se en l'escenari de les propostes musicals i artístiques dels joves talents seleccionats. Escoltem el regidor de Joventut, el Cristian Undamal.
7: Que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el Castell, doncs ens animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt. I res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament sí. O de la compte, per exemple, de Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció. I de propostes poden ser qualsevol. O sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure. No? I us animem a tots. La veritat és, jo crec que la originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, la originalitat sempre suma punts. I així que jo crec que bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això és segur. I que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que d'enguany també.
0: Els guanyadors de les diferents modalitats rebran un premi de 1.000 euros i tindran l'oportunitat de participar en la festa major d'estiu. Els segons i tercers classificats rebran 650 euros i 350 euros respectivament. La guanyadora de l'edició anterior va ser la cantant Conchi Moreno, que ha destacat la bona experiència viscuda al concurs i com la seva participació l'ha animat a continuar avançant en el seu projecte musical. L'escoltem.
8: Aquest és el meu primer tema. Ha sigut tot gràcies al concurs de Nous Talents, doncs a partir d'aquest premi, perquè jo mai havia... Bueno, sempre tens aquesta com respecte, no? De dir, ui, componer una canció, letres, no, esto no és per a mi. Però després d'aquest procés, doncs sí que he començat a escriure, he començat a compondre una mica i ja doncs, tinc coses preparades que potser doncs, bueno, dintre d'un temps aniran sortint a la llum i estic molt contenta per això. Per això et dic una mica tot això, saps? Que al final... tot aquest procés doncs, ha donat amb una altra cosa que jo no tenia present en mi, o sigui, no havia fet mai una composició, no havia fet mai una lletra i ha començat a fluir tot això.
0: Amb aquesta nova edició, Castelldefels referma el seu compromís amb el talent jove i amb la promoció de la cultura com a eina de participació, creixement personal i cohesió social. Castelldefels reivindica aquesta setmana l'orgull LGTBIQ+, amb una programació diversa i oberta a la ciutadania. El 28 de juny és el commemora el Dia Internacional de l'Orgull, una data clau per defensar els drets, la visibilitat i la llibertat del col·lectiu. Les activitats formen part del desplegament del primer Pla Local d'Igualtat LGTBI de la ciutat. Des de l'Ajuntament, la tècnica d'Igualtat, la Sofia Hernández, ens explica el motiu d'aquesta celebració.
9: Aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar, com va sortir tothom al carrer, no?, per uns disturbis que es van donar allà als barris. I va ser el tret de sortida d'internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu. No? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita, no?, a nivell internacional.
0: Amb l'objectiu de continuar avançant contra qualsevol discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere, la programació inclou propostes culturals, tallers, activitats familiars i espais de celebració col·lectiva. Aquest dijous, el Centre Cívic Vista Alegre acull un taller per tenyir samarretes amb la tècnica tie-dye i l'activitat començarà a 6:15 de la tarda i s'adreça a infants a partir de 6 anys i també a les seves famílies. I divendres 26 de juny tindrà lloc un dels actes centrals de la commemoració. A les 12 del migdia, davant de l'Ajuntament, es farà la lectura del manifest institucional del Dia de l'Orgull. Escoltem la tècnica d'Igualtat, la Sofia Hernández.
9: Qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, per el reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies LGTBI, que justament donen molta visibilitat a les famílies diverses.
0: L'acte també inclourà una actuació de Danzarte i el mateix divendres a les 6 de la tarda l'Espai del Mar acollirà el taller Decora la teva Tote Bag Rainbow. Es tracta d'una activitat gratuïta adreçada a públic adult. I dissabte 27 de juny la jornada començarà al matí amb una sessió de Zumba Pride familiar. Serà a partir de 11:15 al Parc de la Muntanyeta en una activitat gratuïta organitzada per les àrees municipals d'Igualtats i Esports. A la tarda, la celebració es traslladarà a la plaça de l'Església i a partir de les 7 l'espai acollirà la festa Pride amb Loco Bongo Especial Pride. Escoltem la tècnica d'Igualtat, la Sofia Hernández.
9: És una festa de, bueno, de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també fa una, consisteix en una festa musical amb DJ i en aquest cas doncs, està molt vinculada al col·lectiu, no? De fet, la pregonera de... del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda i és, un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa, no? A nivell molt festiu de reivindicació LGTBI.
0: Durant la nit també estarà actiu el Punt Lila. Aquest espai oferirà informació, sensibilització i atenció entorn les violències masclistes i la LGTBI-fòbia. El diumenge 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull, Castelldefels s'il·luminarà amb els colors de l'Arc de Sant Martí, la façana de l'Ajuntament, el castell i les lletres ornamentals de la plaça de les Palmeres i de la plaça Colom lluiran una il·luminació especial. L'encesa coincidirà amb l'enllumenat públic i està previst que es mantingui fins les 12 de la nit. La commemoració també ha inclòs propostes de cinema i reflexió. Els dies 17 i 18 de juny s'han programat un cinefòrum LGTBI a l'Espai Montserrat Roig i el documental Gen a la Sala Margarida Xirgo. A més, durant tot el mes de juny, també la biblioteca posa a disposició de la ciutadania el seu fons literari i audiovisual relacionat amb la temàtica. Amb aquesta programació, Castelldefels reafirma el seu compromís amb la igualtat, la diversitat i la inclusió i ho fa combinant espais de reivindicació, cultura, participació i celebració col·lectiva. I més enllà d'aquesta jornada tan especial pel col·lectiu i les famílies, la tècnica d'igualtat també ens parla dels serveis adreçats al col·lectiu LGTBIQ+, que s'ofereixen a l'Espai Montserrat Roig.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Anem a fer un repàs dels principals titulars de la jornada. Des d'avui, el tercer Festival Castelldefels Màgica aporta la il·lusió a la ciutat. Les masculinitats, el 18è concurs reimaginat que fomenta la creació i difusió de vídeos lliures de sexista. Castelldefels viu una revetlla de Sant Joan majoritàriament segura i sense incidents greus. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que està marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà. Molt bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: Fa un any que Castelldefels va posar en marxa l'Oficina Municipal d'Escolarització, un servei creat per informar, orientar i acompanyar les famílies durant tot el procés d'admissió als centres educatius de la ciutat. Després d'aquest primer any en funcionament, avui volem fer balanç de com ha estat l'experiència, quins dubtes han plantejat més les famílies i quin paper està tenint aquest recurs dins de l'àmbit educatiu de Castelldefels. Per parlar d'això tenim amb nosaltres a la responsable d'escolarització dins de l'àrea d'educació, l'Esther Fernández, i a la tècnica d'educació, la Janira López. Molt bon dia
2: bon
1: i
2: dia.
1: Benvingudes.
2: Bon dia.
3: Què tal? Gràcies.
2: Gràcies.
1: Per començar, què és exactament una oficina municipal d'escolarització?
2: Doncs una oficina, una oficina municipal d'escolarització, que és el que diem OME, és un servei municipal que, en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, ofereix a les famílies informació, orientació, suport en el procés d'escolarització. Es tracta d'un servei que, si bé portem un any com a OME, feia ja molts anys que funcionava com a servei d'informació i atenció municipal. Amb l'any passat, al maig, vam signar conveni amb la Generalitat i aquesta signatura de conveni ens permet treballar amb més coordinació i tenim més accés a informació que abans havíem de derivar cap a la Generalitat i ara podem respondre a més preguntes.
1: I quin servei ofereix l'oficina? No sé si Esther o Janira, alguna de les dues.
3: Sí, principalment l'OME ofereix atenció individualitzada i presencial a les famílies sobre les consultes relatives a l'escolarització dels infants d'I3 a quart de l'ESO. I sobretot en el procés de campanya, en el procés de prescripció, que és quan hi ha més dubtes. També fem la recepció i l'atenció de sol·licituds d'escolarització al llarg de tot el curs i fora, que és el que diem la matrícula viva.
1: M'agrada que facis la puntualització, no?, de que són alumnes d'infantil, d'I3 fins a quart de l'ESO, perquè això vol dir que llavors les situacions poden ser molt diferents. Imagino, no sé si...
2: Sí. Aquí sobretot el que més treballem és en les etapes d'inici, ¿vale?, que és I3, que és quan les famílies s'incorporen al sistema educatiu que no és ja llar d'infants, sinó que ja comencen l'escola, i després en el canvi d'etapa, que seria primer de l'ESO. Sobretot és aquí els dos gruixos més forts en la preinscripció, on més treballem. Després també hi ha gent que en el període de preinscripció volen fer un canvi d'escola, i llavors és el moment de demanar-ho, que també podem ajudar. I un altre aspecte que també treballem és amb la matrícula viva, que és la gent que ve al municipi fora de termini.
1: Moments de canvi, no?
2: De molta
1: activitat també per vosaltres i per les famílies. Fa aproximadament un any de la posada en marxa i també vull aprofitar per donar-los l'enhorabona que esteu a punt de fer aquest any. I també aprofitar per preguntar per què es considera important aquest recurs a la ciutat.
2: Vale. És important sobretot perquè jo crec que facilita a les famílies, són més propers i és com l'acompanyament és més proper. Abans hi havia consultes que havien d'anar o bé escola per escola, per exemple, ara en la prescripció, es pengen, ara hem penjat les llistes baremades amb la puntuació. Ho hem penjat tot junt a la pàgina web de l'OME, a la pàgina web de l'Ajuntament. L'any passat, que no teníem encara, quan va començar la prescripció, no teníem l'OME, si volies saber on havies quedat, havies d'anar escola per escola, web per web de cada escola, mirant on havies estat.
3: Sí, la informació està més centralitzada en aquest sentit.
1: Imagino també que les famílies deuen agrair, no?, aquest canvi. No sé si teniu alguna valoració o alguna experiència que us donin les famílies.
2: La valoració és nostra, que jo crec... Perquè, clar, les famílies tampoc sempre hem mateix a les famílies i tenien bona referència, no? El que passa que jo crec que ara això ens possibilita que tenim més informació i podem donar-la millor, perquè doncs, tenim accés a les dades, no? Si tu has fet una preinscripció, jo puc mirar què has posat en aquesta preinscripció. Per exemple, llavors, la teva pregunta, doncs, hi puc respondre amb més informació.
1: O sigui, entenc que ha millorat el servei de cara a la ciutadania, però també per vosaltres a l'hora d'oferir-lo.
3: Exacte, per donar més informació. Avui, per exemple, hem rebut una trucada i mira que no puc accedir a la sol·licitud de prescripció perquè hi ha un error, llavors hem pogut entrar i mirar i dir-li a aquesta família quin era l'error. Llavors això també, per aquest sentit, sí que ho agraeixen, que pugui resoldre el dubte en el moment.
1: En el moment que ho necessiten. Exacte. I clar, que hi ha uns terminis tancats.
2: Sí. Que no són solament nosaltres, que els centres segueixen donant aquesta informació. Vull dir que ara les famílies tenen dos llocs on adreçar, o tres, a serveis territorials, a Sant Feliu, als centres o a nosaltres. O sigui que és més.
1: Parlant de les famílies, teniu alguna xifra del nombre de famílies a qui heu ajudat amb aquest tipus de servei?
2: Unes 500 l'any passat vam atendre, i de les quals hi van fer unes 332 assignacions de matrícula viva a la Comissió de Garanties.
1: I parlant de col·laboracions, no? Perquè has comentat que realment les famílies encara poden acostar-se a les escoles, amb quins altres entitats o centres teniu contacte en el moment de, no? De donar el servei?
3: Amb el Departament de la Generalitat,
2: l'inspecció,
3: i amb l'EAP també ens coordinem per fer... Nosaltres ens reunim setmanalment a la Comissió de Garanties, que és on es resolen les sol·licituds i ho fem coordinadament amb inspecció i l'EAP.
1: I pensant en les famílies, quins dubtes més habituals solen tenir o què us trobeu en el vostre dia a dia?
3: Doncs, com comentava abans, hi ha molts dubtes quan és la campanya de prescripció. Llavors, els meus habituals és com faig la sol·licitud de prescripció, quina documentació necessito, què és el número RALC, què és l'assignació d'ofici o quins són els criteris de puntuació. I arran de tots aquests dubtes, l'any passat vam fer unes xerrades informatives sobre aquest procés i el feedback, en aquest sentit, no?, que preguntaves abans, el feedback va ser molt bo, els hi van passar un qüestionari, i llavors aquest any les hem tornat a fer i les famílies surten molt agraïdes i també ens posen cara i durant aquest procés de prescripció ja saben que poden contactar-nos i preguntar qualsevol cosa.
2: I de fet vam morir d'èxit perquè vam preveure anar a quatre escoles bressol, que és clar, ja tenim el públic, i després per la resta de gent que no estava a les bressol o que eren per l'ESO vam oferir una xerrada a l'edifici de la República. I en dos dies vam omplir la xerrada aquesta i vam haver de programar ràpidament una altra. O sigui que ja hem après que per l'any que ve
3: ja farem dues.
1: Déu-n'hi-do, quina bona notícia també saber-ho això. Perquè clar, imagino que aquest tipus de jornades també facilita molt aquest primer contacte amb la preinscripció.
2: Uh-huh. Sí, precisament és per això. I sobretot el que volem és que ens coneguin. Perquè també és veritat que tu a la xerrada parles per tots i uns temes genèrics. Sobretot el que recomanem molt també és que vagin a les portes obertes dels centres i que els coneguin de primera mà, i nosaltres més la part més de gestió.
3: Sí, la burocràcia.
2: No? El que
3: i al final també el que deia l'Ester, no? Que abans era anar centre per centre, la sol·licitud de prescripció és online. Llavors això també genera nervis, no?, per part de les famílies, perquè abans la podíem fer manualment amb el centre, però ara és online. Llavors, això s'hi suma les dificultats que puguin tenir tècniques o de recursos, o llavors pues, ho fem això perquè pues, estiguin el més acompanyades possible.
1: I també parlant bueno, d'aquestes xerrades, i estaven enfocades també a famílies que arriben noves a la ciutat o famílies...
2: Bueno, aquestes xerrades sobretot estaven enfocades a les famílies que han de fer preinscripció a per I3 i per primer de l'ESO, siguin de fora o, sigui, o no. Són els que... Què passa? Que normalment la gent no vens en el pari, o sigui, vull dir, no et canvies de casa just per...
1: Coincidint,
2: no? Llavors, a les famílies aquestes que venen fora d'aquest període, fem una atenció individualitzada, perquè, clar, no venen en grup.
1: Clar, ho teniu llavors més estructurat així?
2: Bueno, normalment també, com normalment les famílies aquestes empadronen, doncs ja també l'OAC informa de que poden contactar amb nosaltres i, bueno...
3: Ja és quan fem el que dèiem abans, la matrícula viva, que és fora del període de prescripció.
1: O sigui, la matrícula viva us pot agafar en qualsevol moment de l'any?
2: Qualsevol moment de l'any, sí.
3: Està el procés de prescripció, que és, bueno, al març. Cada any varia una setmana amunt, una avall. I tot el que és fora d'aquest període de prescripció és matrícula viva. Ara, per exemple, poden, si arriben a l'estiu, s'empadronen, ja poden fer aquesta sol·licitud de matrícula viva.
2: I de fet, s'encavalguen els dos, perquè per una banda estàs fent la prescripció pel curs 26-27, vale, ara, però clar, al febrer, o sigui, això va començar al març, doncs segueix venint gent. Llavors, ara estan convivint, diguéssim, els dos processos. I ara hem d'anar amb compte perquè la gent, quan ve, dius, bueno, però per quan vols? Per començar ara o per començar el curs vinent? Perquè són processos diferents.
1: Clar, perquè entenc que llavors a la matrícula viva teniu alguna època d'increment d'aquest tipus de matriculació o de fet com està tot l'any?
2: Està tot l'any, però sí que és cert que potser a l'estiu, no?
3: Sí, a l'estiu, quan venen d'altres països, coincideix amb que acaben a l'escola allà i venen aquí, llavors Nadal. Com cada país té el seu sistema i el seu calendari, llavors, bueno, depèn de l'any, però és, com és durant tot l'any, al final és el còmput total, no?, que aquest any ha sigut el que deia l'Ester.
2: O sigui, el curs passat.
3: Sí, unes 300 i pico.
2: 332 crec que van fer entre primària i secundària. 200 i pico de primària i 100 i pico de secundària.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, està clar també aquest punt de la primària, no?, del començament, de que us necessiten més, també, entenc.
2: Bueno, sobretot, clar, matrícula viva, molta gent ve que potser no coneix l'idioma, que s'ha de fer de manera online, i, bueno, pues jo sempre em poso en la seva pell, no?, que tu vas a un altre país, que no coneixes l'idioma i això, pues tenir un suport que t'ajudin a fer-ho, pues... Doncs pues expliquem, no?, doncs quants centres n'hi ha, bueno, quantes places, bueno, tot això. Si tenen extraescolars, bueno, donem informació variada.
1: D'això volia preguntar si doneu informació només sobre preinscripció o també sobre l'oferta educativa del municipi.
3: Sí, bueno, bàsicament informació del que és el sistema educatiu de Catalunya, els centres que tenim a Castelldefels, també que és zona única, que això pues, repercuteix a altres municipis, per exemple, que tenen més d'una zona educativa, quan arriben només poden demanar d'aquesta zona educativa. Aquí a Castelldefels, al ser zona única, poden demanar qualsevol centre educatiu del municipi. Uh-huh. Llavors s'assigna pues, en funció de les places disponibles.
2: I després, per exemple, del que és les escoles públiques de primària estan escrites als instituts de secundària, o sigui, als instituts, no? I això, bueno, doncs també s'informa.
1: I pensant una mica doncs, a qui ens estigui escoltant, no? I vulgui saber on està ubicada l'oficina, em pots explicar més sobre bueno, o si esteu presencialment o si esteu per telèfon?
3: Doncs les atencions presencials les fem a la UAC, a l'Oficina d'Atenció Ciutadà, que està a l'edifici de la República, carrer Arcadi Balaguer, i en l'horari de dimarts i dijous de 9 a 2, i els dimarts també fem de tardes de 4 a 6. També durant la campanya de prescripció, que és quan hi ha més dubtes i les famílies doncs, ho demanen més, ampliem l'horari tota la setmana. Bueno, tots els dies de prescripció poden venir presencialment

0: en què està obert per fer la preinscripció. Ara estem fent l'horari habitual i després hi haurà uns dies quan s'han de fer reclamacions.
1: Doncs que aquí també
0: obrirem doncs, els dies que s'hagi de fer la reclamació, doncs aquests dies estarem tots els dies.
2: També són dies importants llavors en la vostra oficina, entenc.
3: Sí, durant tota la campanya de prescripció i bueno, també recordar a les famílies que estiguin atentes al calendari perquè potser que fan la sol·licitud de prescripció i després no matriculen. I clar, si no matriculen vol dir que perden la plaça. Llavors també pues, ara amb les xarxes també recordar aquestes dates claus i que ho tinguin present.
2: Els terminis són els que són, al final,
3: sí,
2: no?
3: Sí, exacte, exacte.
2: En això no podeu ajudar, però moltes altres coses sí. I també us volia preguntar, en el cas de les preinscripcions, quin consell els hi donaríeu a les famílies?
3: Doncs...
2: Vosaltres, ho imagino, com que trobeu molts casos no, de famílies, doncs...
0: Bueno, jo el consell, doncs, tranquil·litat... I que, sobretot perquè tenim uns centres molt bons a Castelldefels i que a qualsevol lloc que tinguin plaça doncs estaran ben atesos. Això seria jo el millor, o sigui, la clau, no?
3: I davant de qualsevol dubte que ens contactin, que s'informin bé, que s'apuntin les dates claus... I això, tranquil·litat, que estarà molt bé i ja està, qualsevol dubte, que ens truquin.
2: Realment és el que comentàveu abans, no? que transmetre aquesta tranquil·litat també perquè d'alguna manera no, podran contactar amb vosaltres, amb les escoles, algú, no? I els explicarà com funciona tot i els guiarà. Tenia una altra pregunta sobre si és necessari demanar una cita prèvia, no sé com esteu en això, com funcioneu.
3: Recomanem demanar cita prèvia més que res per poder fer una atenció més personalitzada i amb temps. Poden no demanar-la, però ho recomanem.
2: Us va millor, imagino, per veure l'estat de preinscripció d'aquest alumne o en quin sentit...
0: Bueno, perquè normalment aquestes atencions són llargues, sobretot si els hem d'ajudar a fer el que és la sol·licitud i bueno, pues perquè no hagis d'esperar. I llavors, bueno, pues si les tenim agendades, doncs saps que cada mitja hora tens una persona i saps que arribes i t'atendrem a l'hora. Que hi ha una cosa urgent fora de l'horari... aquest que tenim fora especificat, doncs si podem atendre-les, doncs ho fem. Però preferim per tots que siguin amb cita prèvia.
2: Perquè cadascú tingui el seu espai, no? De fet, el que comentes que és individualitzat. Duren més o menys mitja hora, també, comentaves?
3: Sí, nosaltres tenim programat cites cada mitja hora, que després és una consulta de 5, però de vegades és... ajudar a fer la tramitació d'una sol·licitud i dubtes que puguin sorgir, llavors tema documentació, llavors es pot allargar i a vegades és més d'aquesta mitja hora, per això si s'anticipen i demanen cita prèvia doncs no hauran d'esperar ja més del que haurien.
2: Perquè imagino que us podeu trobar casos molt variats, no? Des de gent que no sap res de res fins a alguna persona que hagi fet una preinscripció en algun moment de la, no, de la seva vida.
3: Sí, més de les xerrades, per exemple, hi ha famílies que com ja tenen altres fills ja saben com funcionen. Hi ha famílies que són nouvingudes i pobres doncs, no saben com funciona. Llavors...
0: Aviam, que el gruix de les famílies ho fan a casa seva online. Vale? Estem parlant doncs, de gent doncs, que se sent millor doncs, o que no tenen ordinador o que no saben, bueno, ho han intentat i no els hi funciona, doncs fem el recolzament. Sí.
2: Sí, depèn del perfil, no? Aneu resolent aquests temes.
0: No sé.
2: I per acabar, hem comentat també que ja s'ha fet un any. Quin balanç

0: feu de tot plegat?
1: Jo crec que,
2: bon,
1: que
0: bé, no? Bona
2: positiu.
0: Rebuda. Ara, la intenció és això, que ens conegui la població, que siguem un punt de referència en cas de qualsevol dubte, qualsevol incidència, i bueno, no sé si...
2: Bueno, i que si bé les competències d'escolarització les té la Generalitat, doncs que nosaltres des de la proximitat puguem ajudar les famílies doncs, a viure aquest procés amb, doncs això, amb tranquil·litat.
0: Doncs amb aquest tancament, no?, acabem l'entrevista. Moltes gràcies a l'Esther Fernández, que és la responsable d'escolarització dins de l'àrea d'educació, i també teníem a la Janira López, la tècnica d'educació.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu i fins la propera.
2: Adéu. Adéu.
3: A fons. Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Atención amantes de la magia.
0: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
1: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
0: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
1: No te lo puedes perder.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.

0: Dubto a posar el nom, el vell i greu nom de tristesa, aquell sentiment desconegut, el tedi i la dolçor del qual m'obsedeixen. Aquell estiu tenia 17 anys i era perfectament feliç.
1: Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. L'últim programa de la novena temporada del Club dels Experts.
2: Ai.
1: I per celebrar aquest dia... Una miqueta trist, també.
2: Sí, és molt trist. Sí. O sea, és molt contento perquè avançamos i seguimos aquí, però és trist.
1: Exacte. Ens va acompanyar la Carla. Bon dia.
2: Bon dia.
1: La Mireia, que és qui ha llegit la nostra cita d'inici.
3: Gràcies. Hola, Misha.
1: Que també té aquesta melanconia una miqueta del programa d'avui.
2: Profunditat de cita.
1: I que alhora ens parla d'estiu, que també és la temàtica del programa d'avui, perquè hem de celebrar que ja tenim les vacances a tocar.
2: Sí, vamos a animar-nos, perquè si no, nostres oyentes se van a querer cortar les venes. Clar. I no queremos eso.
1: No volem parlar del món i sobretot no volem tampoc que us aneu de vacances sense recomanacions literàries.
2: Exactamente.
1: Així que ja podeu prendre nota i omplir les maletes de llibres, perquè comencem el programa d'avui recomanant-vos llibres imprescindibles per l'estiu. Així que, com vam fer el programa anterior, ja que la Mireia ha començat llegint una cita d'un dels llibres que es recomanarà avui, doncs la deixem pel final.
2: Per mantenir la intriga.
1: Exacte, per mantenir la intriga. Així que, Carla, si vols fer els honors, quin llibre ens recomanes per aquest estiu?
2: Vais a flipar.
1: Ui.
2: El mío, os voy a recomendar un libro de poesía que se llama La gente corre tanto sobre cómo vivir y luego irse, de Gloria Fuentes.
1: Oh.
2: Yo recomiendo específicamente la edición azul, que viene con poemas, manuscritos y fotos inéditas. ¿Por qué he escogido este libro? Mira, estoy un poco cansada, o sea, no cansada tampoco, porque tampoco me importa mucho, pero estoy un poco como cansada de que la única época considerada como profunda para reflexionar, negra, para los grandes cambios, sea el invierno. Realmente, o sea, sí, vale, perfecto, porque para mí todas las épocas pueden ser profundas, pero realmente el verano es el fin de una etapa. O sea, yo creo que para mí es el mejor momento para replantearte tu vida y ver qué camino empezar a escoger y cambiar, porque tú acabas verano, bueno, tú estás en verano reflexionando porque estás de vacaciones, ¿no? Y ya tienes el tiempo libre, pero es que tú lo acabas y empiezas septiembre. ¿Qué haces en septiembre? Empezar un nuevo ciclo, ya sea estudiando, trabajando o lo que sea, y después que viene el año nuevo, se acaba el año y empieza uno nuevo. O sea, hay que pensar en verano más que en invierno, que no te engañen el estar debajo de las sábanas todo el rato en invierno.
3: Estic molt d'acord, Carla. Per mi, el que és l'any acadèmic és el veritable inici d'any. O sigui, setembre és realment el primer el dia d'any.
2: És que és el primer comienzo. És el primer comienzo després del descanso.
1: Totalment d'acord. I jo, a vegades, quan comença l'any nou, és com, jo he celebrat l'any nou. Per mi l'any nou va ser el setembre, 100%.
2: Entonces, este libro de Gloria Fuentes, que es una mujer mayor, se volvió súper viral en TikTok. O sea, bueno, yo la conocí por eso, porque subió un poema de digo mesa y digo silla. ¿No lo habéis escuchado? Algo así como, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Digo mesa y digo silla, digo no sé qué y digo no sé cuánto, lo que pasa es que te quiero.
1: Algo así,
2: ¿vale? Pues yo me vi eso en TikTok y dije, esta señora voy a ser su fan y va a ser para mí. Y tengo justo, me regalaron esta edición justamente, viene con fotitos, ilustraciones, manuscritos y poemas inéditos. Y bueno, pues sobre cómo vivir y luego irse, porque las idas también igual son más importantes que las venidas.
1: Prenem nota, Carla, moltes gràcies per la recomanació. Jo us recomano un llibre per tot el contrari, per evadir-vos, per no pensar durant l'estiu.
2: És que hay que encontrar el equilibrio, ni és ni un extrem ni l'altre, perquè no morim.
1: Una mica de tot, exacte.
2: Exacto.
1: Doncs de fet us porto un còmic que m'ha encantat. Si coneixeu a la Míriam Bonastre, que és autora de Hooky, i de molts altres còmics que està escrivint també online a la plataforma Webtoon, doncs potser sabreu que acaba de sortir ara pel mes d'abril un nou còmic que es diu Valentina de Montblanc. És un còmic que va publicar alhora que li han fet l'adaptació a sèrie d'anime pel 3CAT.
2: Hola!
1: Sí. I és la primera sèrie d'estil anime feta en català a Catalunya.
3: No, és que és una fantasia. És a dir, clar, la gràcia... Bueno, ara ho expliques tu, Misha, però els personatges que són de la cultura popular, és a dir, hi ha el Patufet, hi ha un tio que va amb la seva bueno, amb paper de vàter penjant i, com deies tu, li paguen amb mandarines.
1: Sí. És que sí, el que ha avançat la Mireia és totalment cert. És que és diguéssim, una reinterpretació, una història de les llegendes catalanes. Comença amb la història de la princesa i Sant Jordi i tenim una princesa que després de sobreviure al drac, en aquesta història, que a més ella ajuda també el Sant Jordi a vèncer el drac, doncs, els habitants del seu regne de cop i volta desapareixen i torna a buscar l'ajuda del Jordi i anar junts a descobrir què està passant. I clar, s'aliaran amb Patufet, amb el tio, que es diu Soc, en el llibre es diu Soc.
2: Soc.
1: I que és el Doraemon català.
2: Ai, no. Ai, ja m'han matat el Doraemon, sí, superfan, clar, tinc 20 anys.
1: Clar, perquè tot el que necessiten l'alimenten amb mandarines, li paguen amb mandarines i ell caga't el que necessitin, un escut, un trineu, menjar, etc.
2: Com el Doraemon.
1: Com el Doraemon. Però o sigui, allò que surti de la butxaca...
2: O en vez de Dorayaki, mandarina.
1: Exacte.
3: Vale. Una absoluta genialitat.
1: És una genialitat.
2: És increïble, esta mujer és una gènia.
3: Creu de Sant Jordi per Míriam Bonastre.
1: Sí. Sí, perquè a més juga, apareixen també les dones d'aigua, el gegant Puigmal, vull dir que juga amb tot el que és la mitologia, el folclore català, d'una manera super divertida. I a més, no és una d'aquestes ocasions en el que doncs, mires la sèrie i després llegeixes el llibre o primer... No, és que ho pots veure pràcticament a la vegada,
2: sí.
1: Perquè és la màgia de la sèrie, és que és com si estiguessis llegint el còmic. Han agafat literalment les vinyetes de la Míriam i els hi han fet cobrar vida. Ui, és superxulo. Veus la sèrie i t'encanta.
2: Que currazo,
1: llegeixes el còmic i t'ho passes també superbé. És impressionant.
2: Molt,
1: és molt
2: un trabajazo increïble. Sí. O sea, ya de por sí, l'anime és un curro extremo.
1: Sí.
2: Pero encima adaptarlo y que se haga movimiento con todos los detalles que has puesto en el...
1: És impressionant, així que us animem a llegir el còmic i veure la sèrie, a veure si està una temporada, perquè sí. Penseu que heu fet un estudi molt petitet, amb molt pocs recursos, i el que han fet és una meravella.
3: I dit això, Misha, sisplau, senyors del 3CAT o de la productora que sigui, els nostres impostos que vagin en aquestes coses.
1: Sí.
2: De verdad,
1: sí.
2: De verdad, gracias. Así.
1: Així que Valentina de Montblanc, molt recomanable. I ara sí, Mireia, crec que tornem una mica a la melancolia, oi?
3: Sí,
2: sempre volvemos a donde fuimos felices.
3: A la vida... Oh, que filosòfiques estem avui, Carla.
2: De verdad, no podemos...
3: És que se sent al fi de cicle.
2: Sí, hija, sí.
3: Ai, senyor. Doncs per això avui toca un llibre que parlarem de la tristesa estiuenca, que és Bonjour Tristesse, o Bon Dia... Ai, sí, Bon Dia Tristesa.
1: En català, sí.
3: De François Sagan, que... Clar, a més, és que a mesura que us vaig explicant, aquesta història la va escriure quan ella tenia 17 o 18 anys.
2: És una cosa. Fort,
3: És molt fort, És a dir, el seu cap, com funcionava. Ens trasllada a La Costa Blava Francesa. Ja d'entrada és un llibre relativament curt, perfecte, o sigui, tamany bossa, tamany maleta, es llegeix molt ràpid, i entre dies de sol, mar i despreocupació i una aparent felicitat... una noia, la Cecil, que és una adolescent que està ha d'estudiar l'estiu perquè té exàmens pendent per repetir el setembre.
2: Menos mal que no soy yo.
3: Viu amb un pare que és vidu, però és un maduret ben interessant, que té certes pretendentes, però ella i ell estan molt a gust.
2: ¿Cómo? A ver, ¿cómo?
1: No. Aquest llibre és lliure d'incest.
2: No. És que lo ha dicho d'una forma...
3: No, és maduret interessant perquè té moltes pretendentes...
1: De la seva edat.
3: De la seva edat.
2: Vale.
3: Totalment...
1: No t'espantis, Carla.
3: Totalment adequat. Tot està molt perfecte en aquesta llibertat i despreocupació, dies de platja fantàstiques, fins que arriba una dona que és molt diferent i que intenta com posar una mica recta a la Cecil, que no li fa gens ni mica de gràcia. Clar, aquesta noia, imagineu-vos, o sigui, tanqueu els ulls, imagineu-vos el vostre jo de 17, 16 anys, malcriat, insuportable, que li donaríeu una clatellada.
2: És que no l'aguanto.
3: Clar, doncs és aquest perfil el de la Cecil, però està tan ben explicat com és aquest adolescent, o aquesta adolescent en aquest cas, mimada, insuportable i egoista, aquesta possessivitat que té cap al seu pare, no? I, bueno, clar, ella no li agrada gens ni mica aquesta influència que té aquesta senyora cap al seu pare, i posarà tots els seus esforços en trencar aquest vincle amb resultats catastròfics.
2: Resultats catastròfics? Pues espero que no lo consiga.
3: Jo us el recomano perquè realment és una història molt entretinguda que té adaptació clàssica però que està ben adaptada, vale. I aquest ambient estiuenc de Costa Blava Francesa i aquest estil fantàstic i tots molt guapos, molt estupendos i molt malparits.
1: I també hi ha un amor d'estiu.
3: Sí, ah, no falti. Per mi és infinitament menys interessant l'amor d'estiu adolescent, que està molt bé, en comparació amb la trama de, del pare amb l'altra dona. Sí, sí, però és molt bon.
2: I quiero que sepáis que si podéis ver el libro, en plan, si lo buscáis por internet o si lo tenéis en casa o lo que sea, la portada minimalista, así como con onas... ¿Onas?
1: Unadas.
2: Sí, unadas de, del mar, azules... Pegan con los ojos de nuestra compañera Mireia.
1: 100%.
2: O sea, están completamente compenetradas.
3: Després a la foto que farem de la portada, veureu aquesta portada tan xula.
2: Le tapamos toda la cara, ¿vale? Hasta los ojos.
1: Molt bé, doncs prenem també nota. És un petit plaer de Viena. Mm-hmm. Que són també una molt bona opció per l'estiu, sempre.
3: Sí, per l'estiu i per tot l'any, perquè com que són tamany de bossa, són petits i lleugers, és a dir,
2: sempre... És supercuco, de verdad, es que estoy con el estilo minimalista últimamente que no cago, de verdad. Es que me encanta.
3: Mm-hmm. També és un tema, no?, que l'importància de dur llibres més o menys petits, perquè sempre així, en qualsevol estona morta, tinguis total per poder aprofitar i llegir.
1: Molt bé, doncs recordeu Bon dia, tristesa, de la François Sagan. Després, jo també us estava recomanant Valentina de Montblanc, d'acord? Que no ho he dit, però jo el recomanaria a partir de 8 anys, una cosa així, però de veritat fins al 100, molt divertit. I la Carla ens ha recomanat, recorda'ns el títol, que era llarg.
2: La gente corre tanto sobre cómo vivir y luego irse.
1: Doncs ara sí, fetes les recomanacions d'estiu, us deixem amb una petita pausa musical i tornem de seguida amb el joc de les preguntes extremes per a lectors. Carla, quina cançó escoltem? És una de l'Anna del Rei.
2: Vale, escúchame. A ver si me va a equivocar, però bueno, no passa
1: porta
2: nada.
1: Estiu el nom.
2: Vale, Summertime Sadness.
1: Efectivament.
2: Vale, no m'he equivocat.
1: Us deixem amb la pausa musical i tornem aquí al Club dels Experts.

0: Quina cançó acabem d'escoltar, Mireia?
1: Summertime Sadness, de l'Anna del Rey.
0: Efectivament, de fet, l'has proposat tu, que abans pensava que l'havia proposat la Carla i, pobra, l'he agafat així infraganti.
2: Todo me llega a mí, no importa, todo me pasa a mí.
0: És que tu ets una tot terreny, Carla. Jo sé que et llenci el que et llenci,
2: sí,
0: és preparada.
2: Sí.
0: Doncs ara sí, explica'ns què farem a continuació. Quina secció ve tot seguit?
2: Pues vamos a jugar a un juego que me encanta, que és preguntes extremes.
0: Molt bé, ara m'expliques què farem. Primer escoltem la sintonia i comencem.

0: basa en que todas vamos a, pues vamos a decirnos como dos preguntas. ¿Qué prefieres? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que te pase esto o que te pase esto? Y tú, pues, en tu tesitura muy complicada. O sea, a mí me encanta ponerme en esa tesitura. Me encanta como escoger difícilmente, ¿no?
1: Dilemas.
0: Exacto, gracias. Y pues eso, vamos a escoger entre dos grandes dilemas.
1: Molt bé, doncs ja que estàs, vols fer els honors, Carla?
0: Vale, bé, vale, és vale, que vale, sí que,
1: és que la Carla sempre es prepara unes preguntes molt xules, a veure.
0: Sí. Vale, opción A, que el sudor de tus manos borre la tinta de las páginas del libro que estás leyendo a medida que avanzas, o sea, lectura d'un solo uso.
1: Uau, o sigui que no puc tornar enrere. No. Quan ho he llegit...
0: Sí, perquè és que hace tanta calor que te suden les manos.
2: Uau, no, si ho entenc, tens un problema d'anar al metge.
1: Però mare, imagina'm, com els missatges temporals del WhatsApp, no?
0: Sí.
1: Ok, i la segona opció?
0: Opción B, que el protector solar pringue toda, tanto las páginas que el libro se quede... ¿Qué? Espérate. Opción B, que el protector solar pringue tanto las páginas que el libro se quede oliendo a coco rancio y pegajoso para el resto de los tiempos.
2: Yo creo,
0: o sea,
2: que al
0: coco tú seguirí... ¿Qué?
2: Es a dir, aviam.
0: O sea, tú seguirías teniendo el libro, pero, escúchame, ese olor...
1: Ja, però com a mínim el puc llegir, és veritat, perquè si no, si s'ha esborrat...
0: Però aquest olor ha podrido, eh?
1: És que a mi el coco m'agrada.
0: No. Bueno, pues no, a coco no. Què és el que més te da asco en esta vida?
1: Ui, no ho sé.
0: Bueno,
2: el coriandre!
0: El coriandre! Pues eso podrido. Pues eso podrido. O caca de perro.
1: Ok, entenem la referència. Entenem la referència. És que, uf, clar... que no sé, yo...
0: No, claro, es que es difícil, tienes que escoger. Aviam,
2: en les dues opcions el llibre acaba com per llançar.
1: Sí.
2: Perquè
1: sí.
2: Això ja no... O sigui que almenys penso, mentre el pugui estar llegint en aquell moment, doncs almenys poder-lo llegir, jo crec que aquesta cosa podrida que has dit tu, ja el llançaré. Però clar, l'altre és una feinada perquè...
1: Però si l'has d'estar llegint mentre fa pudor, llavors ja no sé jo, eh? Prefereixo que desaparegui.
0: No, o sea, en los dos casos tú lees el libro, solo que cuando
1: Sí, per això t'estic dient que però l'estic llegint i el llibre fa pudor, per tant, em trauria de la història.
2: Bueno, ja, si està fent pudor...
1: Per tant, prefereixo que desapareguin les lletres i com mínim, doncs, faci bona olor. Perquè, com dius tu, igualment ja no...
2: Però s'està molt concentrada, has d'estar...
0: Hostia, mira, le he dado una vuelta. Claro, desaparecen como las letras, ¿no? Mm-hmm. Tú luego lo puedes volver a reescribir. O sea, no copiando el libro, pero en plan de lo que te acuerdes, ¿sabes? Con lo que tú has dicho, porque te quedas el libro, pero sí, la letra.
1: Ok, doncs... Ok, aquesta estava ben pensada. Mireia, quina ens portes?
2: Doncs mireu, jo també estic molt sensorial, d'acord? Imagineu-vos que esteu a una platja, a piscina, també pot ser piscina.
0: Vale, piscina
2: mejor. O sigui, la superfície aquàtica, o llac, o no, estany, que us agradi.
0: Vale.
2: Hi ha dues opcions.
0: Vale.
2: Podeu estar en una platja, piscina, tal, envoltats de gent, amb els altaveus a tope, però no teniu auriculars, la gent cridant,
0: que agobió,
2: amb el reggaeton, amb el heladito, no sé què, massatge, birra, cervesa, billar, etc. O l'altra opció és, esteu a la fresca, amb una gandula o amb aire condicionat, el que us encanti, però constantment acusats per mosquits, vespes i paneroles.
0: La primera 100%.
1: Sí.
0: La primera 100%. Sí. Me monto los mosquitos, me pican, me salen unas ronchas más grandes que mi cabeza. O sea, es... No.
1: No és complicat. T'anava a dir, és complicat. Les dues situacions són molt desagradables, sí. Això estem d'acord, però... No, prefereixo el soroll.
0: Però saps lo que passa? Que en la primera situació... Es como que te puedes acabar poniendo en el mood de la gente de tu alrededor. Mm. Entonces dices tú, pues mira, pues ya que no puedo leer porque uno está moviendo el culo, la otra está bebiendo y el otro está cantando, pues leo después y ahí pues me lo paso igual de bien que ellos.
2: No, claro, pero que también se habría de reivindicar que las gent se van portar els seus auriculars a la platja.
0: No, pues sí, literalmente. No, sí, totalmente la razón.
2: Que es voler fer la bacana.
1: Doncs mira, jo la pregunta que tenia és una mica semblant a la teva, Mireia, en el set, però... una mica diferent. A veure, jo el que anava a dir és, imagineu-vos, què preferiríeu? Això m'ha passat. Estar anant en autobús, d'acord? Tornant d'un viatge, i penses, ara podré llegir, i que sigui pel vespre, i de cop i voltes apaguen totes les llums del bus, i les teves no funcionen, i quedar-te amb el llibre a les fosques, o que pràcticament perquè el sol s'està ponent, doncs trobar-te també en un bus o a l'aire lliure, etc, amb un audiollibre amb tot el xivarri i no poder concentrar-te en l'audiollibre. Pot ser també un tren on hi hagi molt de xivarri, moltes

0: famílies, molta, etc. És a dir, sense poder veure-t'hi gairebé amb un llibre en físic o sense poder sentir-t'hi gairebé amb un audiollibre.
1: Ostres, Misha, tenia pensada una, no de la del tema de l'estiu, molt semblant a la teva, i em sembla molt interessant que estem a aquest nivell de compenetració.
0: Les coses que no suportem que ens passen als lectors.
1: Exactament, és a dir, crec que el tema del xivarri en públic és un problema de salut pública.
2: No, literal, però és que ja està fora del mundo literario, o sea, és en general, respeto.
0: Doncs què preferiríeu?
2: Me da igual tu TikTok, saps?
0: Doncs què preferiríeu? A veure, centrem-nos.
1: Jo crec que prefereixo quedar-me a les fosques.
2: Jo també.
1: Perquè almenys no hi hauria soroll, podria intentar dormir.
2: Sí.
0: Però tu has d'intentar llegir, vull dir, intentar llegir el llibre, és que et quedes sec.
2: Però és que puedo coger el mòbil i puedo alumbrar les pàgines con la luz del mòbil.
0: Ho he intentat, però és bastant terrible, eh? És bastant... Sí. Bueno, hi ha solucions, però...
1: Jo tinc clar que, clar...
2: És que antes que el ruido, és que a mi el ruido me pone un poco...
1: A mi també. Clar, la migranya la tindré o per soroll o per baixa llum. És a dir, almenys d'una manera puc apagar. O sigui, tancar els ulls i deixar-me endur, però de l'altra manera no hi ha fugida.
0: Jo el que vaig fer quan em va passar això de l'autobús va ser vaig dir, vinga, va, vaig obrir Audible, em vaig crear una compte Audible i em vaig escoltar l'audiollibre del llibre. Ostres, i ja està.
1: Ben pensat.
0: I un conte contat, aquest problema s'ha acabat. Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, veig que estem totes en la mateixa ona, així que, sí. Sisplau, desitgem que passeu un estiu envoltats de llibres, amb zero soroll, supercent, i sobretot li desitgem a la Carla, perquè estàvem parlant de que a l'estiu tot torna a començar. Per tant, li desitgem a la Carla un molt bon nou inici d'etapa de la seva vida i de nou any al setembre, perquè la Carla ens deixa però no ens abandona.
2: No.
1: Ens fa una Alexia Putellas.
0: Això m'ho he dit jo, m'has robat la frase.
2: És que no paráis.
0: Explica'ns què t'espera aquest nou semestre, Carla.
2: Pues bueno, dejo de estar en Barcelona porque me mudo a Granada un par de años a estudiar y no voy a estar presencialmente. Vamos a grabar en diciembre, que es cuando volveré a estar aquí, pero no estaré presencialmente, pero me vais a escuchar. O sea, yo voy a hacer la manera de conectarme 100% por llamada, por audio, lo que sea, es que voy a seguir, de verdad.
1: En holograma, si fa falta.
2: También, en videollamada, en lo que sea.
0: Doncs això espero, Carla, perquè el programa no seria el mateix sense tu. Així
2: però com
0: que...
2: me voy a ir después de estar aquí desde los 11 años y tengo 20?
0: És que m'ha fet molta gràcia, crec que ho has dit tu. Sí, ho deies tu, Mireia, de tanqueu els ulls, penseu en el vostre jo de 17-18 anys. Jo pensava, és que amb 17-18 anys jo estava començant el Club dels Experts. Ai, com
2: és que
0: passa?
2: És heavy.
0: És que Dios comencem mio. Desena temporada, eh?
2: Que no.
0: És que
2: no.
0: La Carla ha de ser com
2: que al final lloro, para ella.
0: Doncs gràcies, Carla, sí. Mireia, per haver-nos acompanyat aquesta temporada, als nostres oients i a Ràdio Castelldefels per haver confiat en nosaltres aquestes 9 temporades, i res, que tenim moltes ganes de celebrar la desena també amb tots vosaltres,
2: sí.
0: Així que tingueu un molt bon estiu i us desitgem un molt bon inici al setembre. I llegiu molt! Fins a la propera!
1: Adéu!
2: Adéu!
0: Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist que fan vaga els autobusos?
2: Què dius? No ho sabia.
1: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
2: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
0: A Punt de Sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet.
5: Producido y presentado por Diego González.
4: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Ens retrobem de nou, amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui amb Gavina de nit, amb lletra d'Alexandre Morera i música de Francesc Salsa. Immers a les ones i a la barca, a la nit, la visió del cel ens asserena i ens capbussarà amb molts besaments sentimentals. Ell ha cercat el seu escalf, doncs l'enyora, tot imaginant-se el seu cos de dona amb ales d'una gavina a plena nit. La visió li fa encendre tot el seu plomatge. Malgrat tot, la boirina l'anava allunyant d'ella. Doncs tot era un somni. Que bonic, no trobeu? Vinga, mar endins i gavina de nit.

Lluís Maria Nubiola va composar l'havanera Vine amb mi. Ell, en Lluís Maria, va fundar el grup d'havaneres La Gavina l'any 1983. Amb aquesta havanera, en Lluís li demana a la seva estimada que vagi amb ell a la seva barca per gronxar-se a dins del mar. Li farà un palau sobre les aigües. Faran junts de la vida un somni, sempre junts i volant com les gavines. Vine, vine amb mi. Cada nit la llum de la lluna i dels estels serà per als dos. Ella, sentint les martellades del cor, cada cop més fortes, segur que va anar amb ell. Grup Gavina i Vine amb mi.

L'havanera que escoltarem ara s'anomena Jo quiero ser marinera. La canta el grup Son d'Oval. El composen 4 guitarres de 12 cordes i 2 mandolines. La música és de Manuel Celdrán, la lletra de Vicente Mas. I la lletra ens diu que vol ser mariner d'un vaixell amb veles blanques. Vol tenir per companya a la lluna i a les mans una guitarra, que porti el ritme de les ones i, amics, cloqueu els ulls. I com si despertésseu d'un somni, deixeu-vos portar per al ritme de les ones. Molta atenció a la ressonància musical per l'efecte de tantes guitarres. Us deixo amb el grup Son d'Oval i Yo quiero ser marinero.

Amics, tots coneixeu la propera. Es diu Maite. Ell torna a ressuscitar l'amor que sempre ha tingut per la Maite, malgrat tenir-la lluny, molt lluny, a l'altra banda de l'oceà. Malgrat totes les tentacions que té amb les mulates a Cuba, els seus pensaments vagarejaven només pensant en ella. Tremolen fins i tot els estels, i ella, Maite, és enmig de tots ells. L'enyorança d'ella li fa venir estralls dins el seu cor. La música és de Pablo Solazábal i la lletra de Federico Romero. L'escoltarem per al grup Llops de Mar. Maite.

La propera havanera es diu Lluna marinera. És del mestre Ortega Monasterio. Té el ritme d'una marxa marinera i té també, com veureu, uns aires com si fos una polca. És una cançó típica de vells pescadors. És tota plena d'enyorances. Les barques són a terra, no són a la mar, i canta a la nit. Ens recorda a aquelles sirenes que udolen a la foscor de la nit. Canta el mar, un mar que ens espera, que ens atreu, que ens convoca, que ens tenta amb els seus encanteris. Ens canta també a l'amor i a les festes que es fan a l'estiu a Palamós. És tot un cant a aquest poble de la Costa Brava on ell vivia. Ens la canta el grup La Barretina, que va néixer a 1978 a Malgrat de Mar. Lluna marinera.

Jo de veritat no sé com fer-ho, però no es canseu mai de demanar tampoc, també, la cançó La vella Lola. Molt bé, no em resisteixo. Aneu preparant mocadors blancs per acompanyar amb el típic va i ve aquesta preciosa i coneguda havanera que avui us torno a posar perquè no pareu de demanar-me-la. La va composar un militar, el comandant Traiter. Tothom en sap la tornada i tothom la canta a ple pulmó, fent onejar el seu mocador, tot i seguint el ritme musical. I amb aquesta preciosa havanera jo us deixo fins la setmana vinent. Us espero i us desitjo molta, molta salut. La vella Lola, avui amb el grup Els Pescadors de l'Escala. Adeu, amics.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Los estrenos de la semana.
4: Fuera de campo.
3: Noticias, festivales y otras propuestas.
5: Fuera de campo. El cine en Radio Castelldefels.
3: Cada viernes de 8 a 9.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 25 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Des d'avui, el tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat. La ciutat es tornarà omplir d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del festival després de l'èxit dels anys anteriors. Les masculinitats al 18è concurs Reimagina't. Aquest concurs fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits al públic jove. Castelldefels viu una revetlla de Sant Joan majoritàriament segura i sense incidents greus. La ciutat va desplegar un dispositiu especial amb més de 200 efectius de policia local, Mossos d'Esquadra, bombers i seguretat privada amb el suport marítim, aeri i sanitari. Comencem l'informatiu.

0: Castelldefels es torna a omplir d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica després de l'èxit dels dos anys anteriors. Escoltem Alana Itrèbol, la directora artística del Festival de Màgia.
1: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja dubtat, que ens va costar molt perquè tiré perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque. Ah. Això és meravellós, jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer viral i tal, doncs aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: Durant 4 dies, des d'avui fins al 28 de juny, que és diumenge, la nostra ciutat es tornarà a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. Aquesta tarda el festival arrenca amb les actuacions familiars del mag Rei Baix de l'Ànec Blau amb 2 passis gratuïts. I demà divendres 26 de juny la programació continua amb tallers infantils de màgia a la Sala Margarida de Xirgut de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado entre les 5 i les 8 del vespre.
1: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres, i tenim els tallers que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: El cap de setmana concentrarà bona part de la programació del Castelldefels Màgica. Dissabte 27 de juny hi haurà tallers infantils de màgia a la Sala Margarida Xirgo, la gala de la gent gran amb Dava, Cielo i Seba, que al Centre Cívic Frederic Mompou, i la gran gala infantil amb l'Escola de Màgia 3 de Trèvol. A la tarda l'Ànec Blau acollirà l'actuació de la maga Melanie, mentre que el Teatre Plaza serà l'escenari de la gran gala internacional presentada per Jandro i amb artistes com Solange Cardinali, Arcadio, Gaeta Blum i Marcos. La jornada també inclourà una escena màgica amb Toni Montana Calganxo i l'espectacle gratuït de Màgic Andreu a la plaça de les Palmeres. I diumenge 28 de juny el festival es tancarà amb 9 tallers infantils al matí i amb la gala de clausura del mag Lari a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. Escoltem Alana Itrèbol, de direcció artística.
1: Tenim de clausura el mag Lari, que aquest el coneixem
2: bueno,
1: tots.
2: El mag Lari, impressionant.
1: El mag Lari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Reibach, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació. És el cas dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places estarà oberta a través de la web entrepolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants a la platja acolliran entre avui i diumenge espectacles de màgia que animaran les persones assistents, tot plegat una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions conegudes de figures del món de l'il·lusionisme.
2: Atención amantes de la magia.
3: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
2: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
3: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
2: No te lo puedes perder.
0: Ja està en marxa la pròxima edició del concurs Reimagina't, vídeos lliures de sexisme. El concurs està impulsat per l'Observatori de Dones dels Mitjans de Comunicació amb la participació de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquest concurs fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits a públic jove. En les últimes 3 edicions, l'alumnat de Castelldefels ha estat reconegut amb diversos premis. 3 alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert, l'Ariadna, la Jana i la Inara, van guanyar un dels premis amb el seu vídeo Les migracions al projecte. En aquesta 18a edició del Reimagina't es convida a reflexionar sobre les masculinitats. Escoltem la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
4: Aquest any la proposta de temàtica, sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut, doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats. Masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Un concurs per reflexionar sobre quines poden ser les aportacions de les masculinitats als canvis socials en marxa, tant pel que fa a l'erradicació de les violències com a la construcció de relacions afectives i sexuals respectuoses i igualitàries. És una invitació a qüestionar els estereotips de gènere amb l'objectiu de repensar quins són els nostres rols i expectatives socials. En un context polaritzat i binari, el concurs vol posar en valor la diversitat d'expressions de gènere, vol visibilitzar així les masculinitats com a diverses, tenint en compte la forma com el gènere s'entrecreua amb els orígens culturals, les classes socials, les capacitats, les sexualitats, entre altres actors. La participació és en 3 categories i s'adreça a grups de joves d'entre 12 i 18 anys als centres educatius o entitats de lleure. Les inscripcions estan obertes fins al 13 de novembre i els vídeos s'hauran d'enviar abans, el 5 de febrer. Des de l'Ajuntament animen els i les joves a la participació.
4: Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar.
0: L'objectiu és promoure la creació de vídeos sobre qüestions que incideixen en les seves vides des d'una perspectiva positiva, lliure de violència i de discriminació. Tota la informació es pot consultar al web reimagina't.observatoridelesdones.org. Castelldefels ha fet balanç de la revetlla de Sant Joan, que s'ha viscut de manera majoritàriament segura i cívica. La ciutat va desplegar un dispositiu especial amb més de 200 efectius de policia local, Mossos d'Esquadra, bombers i seguretat privada amb suport marítim, aeri i sanitari. L'operatiu es va concentrar especialment a les zones amb més afluència, com la platja, l'estació de Castelldefels Platja i l'entorn de la plaça de les Palmeres. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
5: Concretament, a veure, el dispositiu ja el vaig explicar, és un dispositiu el més important que tenim durant tot l'any a Castelldefels, ni Festa Major ni Cap d'Any, és el més potent, quan més gent tenim i de vegades quan més problemes hem tingut. No? Aquest any, un any més, hem tornat a fer servir el dispositiu més o menys marc que tenim, sempre afegint coses noves. Recordem que l'any passat va ser molt problemàtica la plaça Espameres i aquest any hem reforçat molt la plaça Espameres i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, al tanto. Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent doncs, surt i hi ha una mica de disbaixo i això és incontrolable, no?
0: També es va reforçar el dispositiu de seguretat del baixador, tal com explicava el regidor de Seguretat, el David Soler.
6: Es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois de trens a partir de les 11 de la nit i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar doncs, totes aquelles situacions que podrien ser doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn i, per tant, buscarem doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat doncs, que intentarem doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir doncs, de la forma que es mereixen.
0: Tot i el desenvolupament en general positiu de la nit, on no hi va haver cap detingut, la policia local detalla els casos i les incidències registrades la nit de Sant Joan. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
5: Com a fet destacables, no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit de Sant Joan, no recordo jo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la vam tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, vull dir, no podia fer-se passar aquest menjar i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull que deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no hi ha hagut penetració, no? I amb tanta gent, doncs, algun tontorron doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és mínim, també, una nit així, i com a negatiu, doncs, que ens van entrar a dos domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la revetlla i van estar actuant en dos domicilis de la zona centre, precisament, no de la platja de la zona centre, van entrar en dos vivendes.
0: Des de policia local es fa un balanç positiu de la nit marcada per un ampli dispositiu i coordinat que va mobilitzar fins a 200 professionals entre cossos de seguretat, emergències, serveis sanitaris i equips de suport. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
5: Vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era de que va ser una rebetlla molt i molt tranquil·la. Se van tirar molts petards, va haver-hi doncs, moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica i si féssim un balanç en últimes dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo almenys recordi que hagi viscut aquí. Una vegada més, vull recordar que aquest dispositiu que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem i Vigilància Privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava, DIF, vora 3.000 persones, no arribaven. Són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració de militars la teníem des de lo que era la zona del baixador de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora, doncs aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà.
0: Els controls preventius d'alcoholèmia, el punt lila i les rutes segures també van formar part del dispositiu per reforçar la seguretat durant la celebració. El punt lila va estar en funcionament des del 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24 a les 2 de la matina de l'Avinguda dels Banys en Passeig Marítim. L'objectiu era oferir informació, suport i acompanyament en prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Escoltem a la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
4: Hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs, volem que sigui també segura i també lliure.
0: Pel que fa a la neteja, els serveis municipals van treballar des de primera hora del matí del 24 de juny. La policia local també va participar en el dispositiu especial de neteja de platges coordinat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Els treballs es van iniciar a partir de les 6 del matí amb maquinària i personal de reforç i van permetre recuperar la normalitat a la zona de la platja. Les vies afectades es van reobrir sense incidències destacades. L'Ajuntament ha agraït la coordinació dels serveis municipals, els cossos de seguretat, els equips d'emergència i la col·laboració ciutadana. Últims dies per inscriure's al concurs de Nous Talents 2026 que enguany incorpora la dansa. Les persones joves interessades a participar en el certamen poden presentar la seva candidatura fins al 30 de juny a la nit, a les 12 de la nit. Les semifinals i la final se celebraran els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell de Castelldefels. I el concurs, els concursos de nous talents encara la recta final, així amb el període d'inscripcions. La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament manté oberta la convocatòria amb l'objectiu de fomentar l'esperit creatiu artístic de la joventut del municipi i donar visibilitat al talent local. El regidor de Joventut, el Cristian Undamal, destaca que es tracta d'un concurs molt esperat i pensat per impulsar les noves generacions d'artistes a la ciutat.
7: Hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions, enguany la veritat és que ve amb moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al castell, perquè crec que potència també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també doncs, gent del sector de l'indústria musical, que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar a que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat.
0: El certamen adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys incorpora enguany una de les principals novetats de l'edició, una nova modalitat de dansa que s'assuma a la tradicional competició musical. D'aquesta manera, el concurs s'obre a grups interessants.

0: Els que tornen a convertir-se en l'escenari de les propostes musicals i artístiques dels joves talents seleccionats. Escoltem el regidor de Joventut, el Cristian Undamal.
1: Que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el Castell, doncs ens animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt, i res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció. I de propostes poden ser qualsevol, o sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure, no? I us animem a tots. La veritat és, jo crec que l'originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, l'originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que, bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això és segur, i que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que enguany també.
0: Els guanyadors de les diferents modalitats rebran un premi de 1.000 euros i tindran l'oportunitat de participar en la festa major d'estiu. Els segons i tercers classificats rebran 650 euros i 350 euros, respectivament. La guanyadora de l'edició anterior va ser la cantant Conchi Moreno, que ha destacat la bona experiència viscuda al concurs i com la seva participació l'ha animat a continuar avançant en el seu projecte musical. L'escoltem.
2: Aquest és el meu primer tema. Ha sigut tot gràcies al concurs de Nous Talents, doncs a partir d'aquest premi, perquè jo mai havia... Bueno, sempre tens aquesta com respecte, no? De dir, ui, componer una canció, letres, no, esto no es para mí. Però després d'aquest procés, doncs sí que he començat a escriure, he començat a compondre una mica i ja doncs tinc coses preparades que potser, pues, bueno, dintre d'un temps aniran sortint a la llum i estic molt contenta per això. Per això et dic una mica tot això, saps? Que al final... tot aquest procés doncs ha donat amb una altra cosa que jo no tenia present en mi, o sigui, no havia fet mai una composició, no havia fet mai una lletra i ha començat a fluir tot això.
0: Amb aquesta nova edició, Castelldefels referma el seu compromís amb el talent jove i amb la promoció de la cultura com a eina de participació, creixement personal i cohesió social. Castelldefels reivindica aquesta setmana l'orgull LGTBIQ+, amb una programació diversa i oberta a la ciutadania. El 28 de juny commemora el Dia Internacional de l'Orgull, una data clau per defensar els drets, la visibilitat i la llibertat del col·lectiu. Les activitats formen part del desplegament del primer Pla Local d'Igualtat LGTBI de la ciutat. Des de l'Ajuntament, la tècnica d'Igualtat, la Sofia Hernández, ens explica el motiu d'aquesta celebració.
3: Aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall, allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar, com va sortir tothom al carrer, no?, per uns disturbis que es van donar allà als barris, i va ser el tret de sortida de, bueno, de internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu, no? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita, no?, a nivell internacional.
0: Amb l'objectiu de continuar avançant contra qualsevol discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere, la programació inclou propostes culturals, tallers, activitats familiars i espais de celebració col·lectiva. Aquest dijous, el Centre Cívic Vista Alegre acull un taller per tenyir samarretes amb la tècnica tie-dye i l'activitat començarà a 6:15 de la tarda i s'adreça a infants a partir de 6 anys i també a les seves famílies. I divendres 26 de juny tindrà lloc un dels actes centrals de la commemoració. A les 12 del migdia, davant de l'Ajuntament, es farà la lectura del manifest institucional del Dia de l'Orgull. Escoltem la tècnica d'Igualtat, la Sofia Hernández.
3: qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, pel reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies

0: LGTBI, que justament donen molta visibilitat a les famílies diverses.
1: L'acte també inclourà una actuació de Danzarte i el mateix divendres a les 6 de la tarda l'Espai del Mar acollirà el taller Decora la teva Tote Bag Rainbow. Es tracta d'una activitat gratuïta adreçada a públic adult. I dissabte 27 de juny la jornada començarà al matí amb una sessió de Zumba Pride familiar. Serà a partir de 11:15 al Parc de la Muntanyeta en una activitat gratuïta organitzada per les àrees municipals d'Igualtats i Esports. A la tarda la celebració es traslladarà a la plaça de l'Església i a partir de les 7 l'espai acollirà la festa Pride amb Locobongo especial Pride. Escoltem la tècnica d'Igualtat, la Sofia Hernández.
0: És una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també consisteix en una festa musical amb DJ i en aquest cas doncs, està molt vinculada al col·lectiu, no? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Locobongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda i és és una festa que ja té com molta part molt diversa, no? A nivell molt festiu de reivindicació LGTBI.
1: Durant la nit també estarà actiu el Punt Lila. Aquest espai oferirà informació, sensibilització i atenció entorn les violències masclistes i la LGTBI-fòbia el diumenge 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull. Castelldefels s'il·luminarà amb els colors de l'Arc de Sant Martí, la façana de l'Ajuntament, el castell i les lletres ornamentals de la plaça de les Palmeres i de la plaça Colom lluiran una il·luminació especial. L'encesa coincidirà amb l'enllumenat públic i està previst que es mantingui fins les 12 de la nit. La commemoració també ha inclòs propostes de cinema i reflexió. Els dies 17 i 18 de juny s'han programat un cinefòrum LGTBI a l'Espai Montserrat Roig i el documental Gen a la Sala Margarida de Xirgo. A més, durant tot el mes de juny, també la biblioteca posa a disposició de la ciutadania el seu fons literari i audiovisual relacionat amb la temàtica. Amb aquesta programació, Castelldefels reafirma el seu compromís amb la igualtat, la diversitat i la inclusió i ho fa combinant espais de reivindicació, cultura, participació i celebració col·lectiva. I més enllà d'aquesta jornada tan especial pel col·lectiu i les famílies, la tècnica d'igualtat també ens parla dels serveis adreçats al col·lectiu LGTBIQ+, que s'ofereixen a l'Espai Montserrat Roig.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Anem a fer un repàs dels principals titulars de la jornada. Des d'avui, el tercer Festival Castelldefels Màgica aporta la il·lusió a la ciutat. Les masculinitats, el 18è concurs reimaginat que fomenta la creació i difusió de vídeos lliures de sexista. Castelldefels viu una revetlla de Sant Joan majoritàriament segura i sense incidents greus. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que està marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. El cap de setmana s'omple de màgia amb el tercer festival Castelldefels Màgica. Durant 4 dies, des d'avui fins al 28 de juny, el Certamen Internacional d'Il·lusionisme i Prestidigitació torna a omplir els llocs més emblemàtics de la ciutat, amb Junque i el seu espectacle inaugural a la plaça de les Palmeres, Hando, el Màgic Andreu, Gaetan Blum o la cloenda càrrec del Maglarí, entre altres professionals del renom internacional del món de la màgia. Els refugis climàtics de Castelldefels ajuden a combatre la calor. Es tracta de 5 espais interiors amb climatització i 2 espais exteriors, pensats per a que la ciutadania es pugui refugiar de les temperatures extremes dels mesos més càlids i davant d'episodis d'onada de calor. Els espais exteriors són el Parc del Castell, el Parc de la Muntanyeta, i els interiors, l'Edifici de la República, el Centre Cívic Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Cívic Vistalegre i l'Espai del Mar. Des de demà fins al 6 de setembre, el trenet turístic torna a connectar el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja. Ofereix servei divendres, dissabte i diumenge d'11 del matí a 2:15 i de 5 a 21:45 hores. Els bitllets a partir d'un euro són gratuïts per a menors de 5 anys. I això és tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb 2 pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Atención amantes de la magia.
11: Tercer festival Castelldefels Màgica, del 25 al 28 de junio.
10: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
11: Castelldefels Màgica, del 25 al 28 de junio.
10: No te lo puedes perder.
12: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
13: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza, aquí empieza Castelldefels, així som. En breu sentirem el que ha preparat el Diego González a Musicalia per aquesta nit, un programa que arribarà a les 10. Abans, les formes del blues a les 9 de la nit i el Club dels Experts a quarts de 10. Avui la nostra tertúlia política, Castelldefels Coffee, amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, i en aquesta ocasió ens acompanyarà un dels regidors, Jordi Planell. El dia 29 de juny comença de nou la biblioteca a la platja, un lloc on llegir la premsa diària, on també doncs, fer el tràmit de la préstec, el préstec de documents, i un espai doncs, està molt, molt a gust durant tot l'estiu a la platja amb activitats també diàries. Però la Míriam Huguet, la directora de la biblioteca, ens ampliarà aquesta informació amb els continguts de la biblioteca a la platja d'enguany. La mòbil ens tornarà a acostar a un comerç de proximitat i el Lepi, que és el director de la policia local, ens farà una crònica de com va ser la revetlla de Sant Joan a Castelldefels, en la qual ja avanço ja que no es van produir incidents d'importància. La Coral Margalló celebra aquest divendres el concert d'estiu amb un concert amb un repertori molt variat que posaran en marxa des de l'Església del Castell. Ens explicaran els continguts d'aquest repertori i el que significa per la Coral aquest concert. Comencem. Welcome.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i avui torn per al Partit dels Socialistes de Catalunya i en aquest cas ens acompanya Jordi Planell, regidor. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Si li sembla, comencem doncs, una mica analitzant els continguts del ple ordinari d'aquest mes de juny que té lloc demà, a partir de la 1 del migdia.
2: Sí.
1: En primer tot, hi ha 4 escrits que es presenten.
2: Sí.
1: O 3 escrits, no?
2: Sí, jo crec que són 3
1: finalment.
2: 3 escrits, i igual hi ha un quart que no ha acabat de veure, però sí que hi ha un escrit que parla del cap de Can Bou, del nou cap, de la Muntanyeta, i que, bueno, que fa una sèrie de preguntes al consistori, demanen, bueno, pregunten pel pla funcional, per la mobilitat, com s'estudia la mobilitat, perquè és un tema que ens preocupa i ens ocupa, la mobilitat de la Muntanyeta, quan tinguem el tercer cap. Sabem que es farà una part de zona blava o inclús taronja, però, clar, quan poses zona blava, els veïns es veuen afectats. No sé si de retruc posaran zona verda o no. Són preguntes que hem anat fent i no tenim resposta. També, dintre les preguntes de l'escrit, es demana que els 100% dels serveis siguin públics, que no es joguin estàncies per dentistes o per mútues privades. Hi ha aquesta sèrie de preguntes que sí que tots ens preocupen una miqueta. Després, per una altra banda, comentar que la regidora ens ha fet arribar les al·legacions que presentaran respecte a tot el que és els informes que han presentat des de la Generalitat, i nosaltres els estudiarem i veurem si també presentem al·legacions per part del Partit dels Socialistes, perquè l'objectiu final és assegurar la qualitat dels serveis. Per tant, si hem de demanar més metges o hem de demanar més infermers, ho farem, vale? Perquè el que volem és garantir el servei. Després hi ha un altre escrit que parla de dos expedients de vivienda d'inclusió social, bueno, que també vam veure un episodi una mica dramàtic l'anterior ple, i ara també serem coneixedors de dos expedients més. Una vegada més tenim el problema sobre la taula i no podem mirar cap a un altre lloc. Tenim un problema de vivenda i, a més, tenim un problema amb moltes famílies que estan visquent en pisos de fons voltors o de grans tenidors i els estan enviant al carrer. Per tant, tenim un problema social i greu. I després, un altre escrit que presenta l'Associació de Veïns de Can Bou Botigues, que parlen de la modificació del PGM que s'està fent en aquella zona per poder, fa 2 o 3 plens, es va fer una requalificació d'un terreny, modificant el PGM, per tal de que es pogués edificar un edifici. I ells el que s'estan queixant és que, ja que han fet aquesta modificació que desafecta un terreny per construir, per què no fan la modificació que desafecti la situació de les cases que hi ha allà, que tenen més de 50 anys i estan, segons amb el PGM actual, no poden tocar ni una totxana?
1: Aquesta modificació la pot fer l'Ajuntament?
2: La pot demanar, clar.
1: La pot demanar. En aquest cas, l'entitat que ho fa és l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
2: Sí, però aquí el que s'estan queixant els veïns és que l'Ajuntament ha demanat... És un procediment que triga 2 o 3 anys, però, clar, si van demanar modificar el PGM per desafectar un terreny que era rural o no sé quina qualificació tenia, a passar a poder construir, per què no han aprofitat per fer-ho amb totes les cases que ja estan construïdes i que es troben en una situació que no els permet fer res a l'actual PGM. I aquesta és la denúncia que fan a l'escrit. I, sincerament, crec que tenen bastanta raó amb aquesta denúncia o amb aquesta crítica. Després tenim una sèrie de punts també de...
1: Sí. A l'ordre del dia ja, no?
2: Sí, de l'ordre del dia hi ha la proposta de modificació de les àrees bàsiques de salut que ens ha presentat el Departament de Salut de la Generalitat, i és una miqueta lligat amb el que parlava abans, de que respecte a aquesta proposta el propi Ajuntament, l'equip de govern, farà unes al·legacions i nosaltres les estem estudiant i potser incorporem de noves també.
1: Clar, perquè en principi el Departament de Salut ha anunciat que al voltant de la tardor, d'aquesta propera tardor, el centre s'inaugurarà.
2: Sí, segons el que nosaltres tenim entès, cap a l'octubre s'hauria d'inaugurar. Seria la data clau. Després també tenim un punt que també és dels que acostuma a passar tots els plens, la relació dels llocs, o sigui, la modificació parcial de relació de llocs de treball. Hi ha un lloc nou i canvis per la titulació, de titulació. Des del Pla Bolònia han hagut una sèrie de canvis amb les titulacions i a poc a poc s'està adaptant totes les RLTs a les noves titulacions. Després també tenim un punt de modificació de la política de qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquí també direm alguna cosa perquè nosaltres considerem que està molt bé aplicar polítiques de qualitat, però també s'han de mesurar els resultats i veure els indicadors si anem bé o si anem cap endavant o anem cap endarrere. Aleshores, no és només dir fem política de qualitat, sinó com la fem, com la mesurem i com li donem una volta als resultats. Si no són bons, quines polítiques tenim per tornar a incidir en aquestes polítiques. Això sobretot amb el món en què jo em dedico, al de la informàtica, hi ha procediments molt tancats i són cíclics. Vas revisant la qualitat i vas fent millores segons uns indicadors. Per tant, aquí preguntarem per això, no? Quins indicadors hi ha per mesurar la qualitat, si anem millor o pitjor. Després tenim un punt, aquest és també un que passa cada dos anys, que són les bases reguladores de la 17a convocatòria dels Premis Ciutat de Castelldefels que tindran lloc
1: l'any vinent, no?
2: A l'any vinent, sí. Aquí sí que vam demanar que el jurat pugui ser paritari i, bueno, pel que ens dit, possiblement hi ha més presència femenina que masculina. Bueno, ara ens ho explicaran tot amb el ple. Després hi ha un punt que s'acostuma a aprovar per unanimitat, sempre, que és la proposta de festes locals per l'any vinent, amb les festes majors d'hivern i d'estiu. Després passa un punt tècnic, que és la pròrroga del contracte del servei de manteniment del clavegueram. També és un punt bastant tècnic que s'acostuma a passar. Després, el punt 9 és l'adhesió d'Ajuntament a la xarxa d'entitats locals per la transparència i participació ciutadana. Benvingut allà. Adherir-nos a qualsevol entitat o xarxa que podem aportar i ens poden també aportar millores, benvingut. I després, també, com cada any per aquestes dates, i últim punt de l'ordinari del ple, tenim la declaració institucional de l'Ajuntament de Castelldefels en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que aquesta jornada cada any adquireix més rellevància i més importància, perquè no només amb el món LGTBI, sinó amb altres sectors estem anant cap enrere socialment. Per tant, és un acte més on reivindicar tot el que hem aconseguit en els darrers anys i no perdre-ho.
1: Precisament se celebra que se li fes demà la lectura del manifest, poc abans del ple, a les 12 del migdia.
2: Sí, a les 12 del migdia es fa la lectura del ple. I
1: el dissabte l'activitat.
2: El dissabte es fan les diverses activitats. Esperem que no faci molta calor per la nit.
1: Crec que ja hi ha una reducció de les temperatures que hem tingut aquest pic de calor que hem patit els últims dies.
2: Sí, per el que he llegit, a partir d'avui baixaran una miqueta. Però bueno, encara fa molta calor.
1: Sí.
2: I ara ja entraríem amb l'apartat de les mocions. En aquest cas hi ha quatre mocions. La primera moció la presentem nosaltres i és per garantir el compliment dels acords de ple en matèria d'inclusió social, accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats específiques. Per què la presentem? Perquè nosaltres vam presentar dues mocions, una l'any 2023 que feia referència al Pla Local d'Inclusió i una segona al setembre o juliol de l'any 2025 per la que feia referència als pictogrames. per ajudar les persones amb necessitats, doncs, a facilitar l'accés als edificis públics i tindrà una informació més comprensible per a ells. I, bueno, aquí el que demanarem amb aquesta moció és que, per exemple, ens han fet esmenes a totalitat que s'han aprovat per part del govern, però no veiem els resultats. És a dir, es fas una esmena a totalitat, l'aproves, però al cap de 2 anys, què has fet? Això és el que demanarem. Perquè si ens has de fer una esmena a totalitat per no fer res, doncs deixa la nostra moció, si tampoc farà res. És aquesta la crítica constructiva que volem fer. I no estem parlant d'una cosa banal, estem parlant de facilitar l'accés i comprensió a les persones i a les escoles, que creiem que s'està fent, a edificis públics com la biblioteca, que també pensem que s'està fent, o caldria fer una miqueta més, als espais de salut pública. Hi ha pictogrames que ajuden a la gent, inclús gent amb poca visió, no?, per entendre on estan i tindre els missatges d'emergència, si cal, no? Doncs ja no parlem de la primera moció que parlava de que els passos de vianants haguessin pictogrames per avisar de la periodicitat, de mirada dreta, tindre en compte, etcètera, etcètera. Que ens va arribar a donar temps a l'anterior legislatura a fer un, però no és suficient. Per tant, o hauríem de reforçar molt més aquesta senyalització. I també voldríem saber si hi ha una comissió municipal d'inclusió o no, i si no hi és, constituir-la, i si hi és, reactivar-la, perquè no ens sona que s'estigui movent massa. I, bueno, sobretot el que volem és transparència amb els acords que vam aprovar, saber si s'estan fent o no i en quin grau. Bàsicament, això és el que demanem. Després també es presenta una moció que per la mobilització dels habitatges buits i la garantia del dret a l'habitatge que es té fets. Una vegada més hem de parlar d'habitatge, ja que és el principal problema de la ciutat de Castelldefels, i amb aquesta moció el que s'estan demanant és, d'una manera rigorosa i estricta, saber el número d'habitatges buits que hi ha a Castelldefels, perquè les xifres oficials nosaltres no ens les creiem. Són molts pocs pisos buits i segurament hi ha molts més. Hi ha maneres de saber-ho. Per tant, el que estem demanant és que s'intenti esbrinar quants pisos buits hi ha, perquè té dues implicacions. La primera implicació és que aquests pisos podrien anar al mercat de lloguer, per tant, baixaríem la tensió amb els preus de lloguer. I per un segon lloc, si estan buits, tenen un recàrrec a l'IBI. Vostè sap que es va aprovar una modificació per tal de que si tenies un pis buit, doncs havies de pagar un recàrrec a l'IBI. Estem perdent diners si no sabem realment quants pisos buits tenim. I també voldríem saber, a la llarga, és quins habitatges estaven buits s'han incorporat al mercat de lloguer. Voldríem també saber-ho, perquè aquí voldria dir que s'està fent una bona feina. Després tenim la tercera moció que presenta Esquerra Republicana en suport al dret a morir. Com vostè sap, ja fa uns anys, no sé si el 2021, es va aprovar al Congrés la llei de la mort digna, no? La llei de l'eutanàsia, per dir-ho així. I, bueno, aquí el que la moció està proposant és que, sobretot, es doni informació per part de l'Ajuntament, d'aquelles persones que puguin trobar-se en aquesta situació, tinguin tota la informació possible i no ens haguem d'anar a fons ministerials o de Generalitat. O sigui, aquesta moció el que està demanant és que l'Ajuntament també faciliti la informació i acompanyament. És el que està demanant. A veure, estem parlant d'una llei que ja existeix. O sigui, no canviarem res, sinó que a nivell municipal no mirin cap a un altre lloc i donin també suport i informació a les famílies, que sobretot no és una decisió fàcil, però sí que necessites un acompanyament i una informació per veure les possibilitats. I això és el que està demanant la moció. I després tenim una moció que presenta Movem sobre la climatització, adaptació i confort tèrmic dels equipaments educatius de la ciutat. Ja fa anys que estem dient que a les nostres aules els nens estan patint aquestes onades de calor dintre les aules i estem lluitant perquè estiguin climatitzades, els patis tinguin també tinguin més ombra, etc, etc. Sabem que és una part molt important, competència de la Generalitat, però ja que la Generalitat no pot arribar a totes les escoles, sí com a ajuntament hauríem de tindre aquesta iniciativa, no? D'intentar facilitar que les aules es puguin anar al mes de juny i al mes de maig inclús, perquè aquest any, la veritat, que els pics de calor han sigut bastant alts. I també hem de recordar que al setembre tindrem aquest problema. El setembre també fa bastanta calor. I això és un problema ja que al final serà estructural de la salut pública, no serà només estacional de dos mesos. Cada vegada anirà pitjor. I aquí què passa? Que tenim centres antics i alguns tenen mòduls provisionals o patis sense ombra. Per tant, s'ha de intentar prioritzar i millorar aquestes condicions. I bueno, pues serà una moció també. Jo crec que aquesta serà interessant debatre, perquè al final ens preocupa a tots les condicions com es troben els nostres fills a les aules i no hem de buscar de qui és la competència, sinó hem de fer tot el possible per ajudar. Recordem que aquí fa anys hi havia una necessitat d'un quart institut i l'Ajuntament, per motiu propi, va decidir construir-lo sense que ho fes la Generalitat. Doncs, si es va poder fer això, aquí també hauríem de poder ser proactius encara que hi hagi certes competències que toquin la Generalitat. Però hem de recordar que l'Ajuntament dona una partida pressupostària a les escoles per patir manteniment. Si incrementem aquesta partida, aquest patir manteniment es pot convertir en comprar aparells d'aire condicionat portàtils, per exemple. Només poso un exemple. I bueno, així acabarem el ple.
1: Molt bé, en principi, referent a aquest últim tema, els pressupostos van camí de tramitar-se a la Generalitat de Catalunya, que ha rebut finalment el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya. En aquest cas, es desbloquejarien doncs, temes com aquests de recolzament als consistoris, als ajuntaments, als diners que perceben de la Generalitat per diferents serveis.
2: Exactament. Nosaltres hem vist els pressupostos, hem vist l'increment en educació de més de 2.000 milions, que és molt important. No s'havia fet aquest increment mai. Per què s'ha de fer un increment tan fort? Perquè portem molts anys de desinversió i cada vegada les escoles tenen més anys. Per tant, requereixen de més manteniment i més adaptació als temps actuals. És el que està demanant la moció. Ens hem d'adaptar a lo que ve. Si estiguéssim en una època de glaciació, demanaríem més estufes. Però ara el que toca és això. Per tant, tenint en compte que els espais que tenim són antics, ja són bastant antics, adaptar-los sobretot als patis, redissenyar els patis. No és el mateix la temperatura de buida que la fa 15 anys. Per tant, els patis no estan pensats per les temperatures que estem tenint avui en dia. I sí, el dels pressupostos de la gener desbloquejaran moltes coses i entre elles esperem també, ara que ens hem presentat al Pla de Barris una altra vegada, esperem que ara sí que ens toqui i puguem acabar Vista Alegre i Can Vinader. Podem iniciar ja una remodelació total de Can Vinader, que és un dels barris que sempre hem pensat que li calia una bona neteja de cara i modificació dels carrers. Jo sé que la regidora Eva López, quan portava Via Pública, tenia molt clar el que volia fer, per exemple, al carrer Santa Marta, que és un carrer transversal. Ho tenim present i ho tenim en compte sempre, aquest barri, que és el següent que li tocaria.
1: Molt bé, doncs aquí també d'actualitat el Festival de Màgia que comença avui a Castelldefels i demà s'inaugura un altre recurs que arriba amb l'estiu, el trenet turístic.
2: Sí, el trenet turístic sembla que és com quan el Corte Inglés anuncia les rebaixes, ja ha arribat a l'estiu, no?, quan el veiem. A veure, el trenet turístic fa una molt bona feina, ja fa molts anys, no me'n recordo quants anys el tenim, i per un preu que és pràcticament simbòlic, que et puguis anar a la platja d'una manera agradable i que, bueno, que és un atractiu turístic més també per les persones que venen aquí a visitar-nos, però el fan servir moltes famílies, sobretot avis amb els nets, ho fan servir molt per anar a la platja més perquè té diverses aturades i, bueno, és un mitjà que tothom l'espera. L'any que no el van tindre van haver-hi queixes, doncs.
1: I el Festival de Màgia, com diuen, que comença avui?
2: Sí, sí, sí. Hi ha algunes actuacions a l'aire lliure, esperem que no faci massa calor. I, bueno, la màgia sempre és benvinguda, és un espectacle que agrada a petits i a grans, que, bueno, esperem també gaudir-ho, dintre també del que seran les celebracions del dia de la Pride, de l'Orgull LGTBI. Bueno, tindrem un cap de setmana mogudet, i això que venim ja de Sant Joan, que bueno, que també ha sigut mogudet, i per això no hem patit cap incident greu.
1: Que era del que es tractava, també.
2: Sempre, sempre, sempre.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Planel, regidor pel Partit dels Socialistes de Catalunya, l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé el ple i...

0: Castelldefels, així som.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels s'ha debat al ple municipal. La sessió ordinària d'aquest divendres, que arribarà a la una del migdia, inclou, entre d'altres temes, l'adhesió de compte de la proposta de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels per part del Departament de Salut de la Generalitat i les propostes de l'Ajuntament de Castelldefels en relació a aquest tema. Recordem que el ple retransmet en directe a Ràdio Castelldefels, al 98.0 de la FM, a la portada de la web municipal castelldefels.org, al canal de YouTube municipal, a la pantalla de la plaça de l'Església i en seguiment punt per punt a través de X. El 28 de juny es reivindica l'orgull LGTBIQ+. El programa d'activitats inclou la festa Pride amb Locobongo el 27 de juny, la Zumba Pride familiar també el mateix dia, el taller de tintar samarretes el 25 de juny, avui de decoració de bosses de tela el 26, Cineforum i, a més, la façana de l'Ajuntament, el castell i les lletres ornamentals a plaça de les Palmeres i la plaça Colom s'il·luminaran amb els colors de l'arc de Sant Martí el 28 de juny. Abans, però, demà, lectura del manifest reivindicatiu a les 12 del migdia. Del 26 al 5 de setembre, les activitats d'oci nocturn a la plaça de les Palmeres estrenen nou format. Neix el Palm Market, acollirà projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia. La iniciativa engloba cultura, gastronomia i artesania amb activitats per a que la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Castelldefels, així som.

0: Doncs el proper 29 de juny s'inaugura una nova temporada de la biblioteca a la platja. Aquestes les activitats aniran al voltant de l'astronomia. Doncs parlem al respecte per concretar quines activitats presenta la biblioteca enguany amb la Míriam Huguet, directora de la biblioteca a la platja, també de la directora de la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bon dia, Míriam.
1: Bon dia, Anna.
0: Comença el 29 de juny al lloc habitual i en els horaris habituals, oi?
1: Sí, sí, sí. El proper dilluns 29 a les 5 de la tarda obre les portes de nou la Biblioplatja, amb moltes ganes, molta il·lusió. I sí, sí, al mateix lloc, al Passeig Marítim 133, en aquell mòdul que tenim tan estupendo, i a més amb la tarima de fusta, no? Amb vistes mentre estàs llegint a primera línia de mar. Els horaris seran de dilluns a divendres, de 5 a 9:15.
0: Molt bé, i a banda d'oferir els serveis que ofereix també habitualment la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, com de préstec de documents, es pot llegir la premsa diària també cada dia, hi ha un conjunt d'activitats.
1: Sí, sí, sí, a més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: També continua el temps dedicat al medi ambient.
1: Sí, sí, per suposat, la Biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient, i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la regidoria del medi ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels, no? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres, i també de medi ambient, comptarem amb Fumbrain, a Medulis i bueno, amb d'altres també companys amb els que hem col·laborat altres anys.
0: També enguany presentarà dues activitats relacionades amb la màgia.
1: Sí, sí, sí, sí. Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica, i també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: Molt bé, activitats adreçades, doncs, en aquest cas, sí, al públic més infantil.
1: Sí, bueno, us haig de dir, la màgia és per tots els públics, això sí que no només infantil, jo crec que pot agradar a tots la màgia, ho hem vist. Les hores del conte et diria que també, sí que és veritat, no? Pot anar més dirigit a públic familiar, però les hores del conte, si ens deixem endur, ens poden enganxar a tots. I després, pel que fa als dimarts astronòmics, on us deia que tindrem totes aquestes activitats relacionades amb l'astronomia, gràcies gran part a la col·laboració amb Astrofels, l'associació astronòmica de Castelldefels tan interessant i tan important que tenim aquí, també podran agradar a adults, o sigui que aquest any diem que és per tots els públics.
0: Que bé, i com dèiem, doncs, habitual la presència de persones que s'acosten a la biblioteca o per portar-se, com deien al principi, documents o per llegir allà in situ aquelles obres, evidentment el fons és més petit que la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per espai, però també té un bon tapat, una bona representació de llibres de tots els gèneres, podríem dir, oi?
1: Sí, sí, sí, sobretot tenim novel·la, que és com el que ve més de gust, no? Llegir quan estem d'oci, tenim novel·la, tenim novel·la juvenil i tenim còmic també, i pels més petits doncs una mà de contes. Sí, sí, sí, sí. O sigui, lectures com més atractives, no? Més de cara a l'estiu.
0: Molt bé, doncs podem adreçar-nos a la Biblioteca a la Platja, que com dient obre ja les seves portes aquest 29 de juny, i també coincideix amb el canvi d'horari de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, tenir-ho en compte també.
1: Sí, sí, sí. Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres obrim de 4 a 9:15, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 9:15 i els divendres de 10 a 2.
0: Els dissabtes ja no hi haurà activitat.
1: Els dissabtes ja no hi haurà activitat de biblioteca.
0: Molt bé, doncs Míriam Huguet, moltíssimes gràcies com a directora de la Biblioteca La Platja i també, evidentment, de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per presentar-nos aquestes activitats, aquestes novetats, aquests continguts que oferirem guai la Biblioteca a La Platja.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: A tu, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som,

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Neus, vine, que et vull fer una pregunta d'accents. Com que estàs fent un curs de català, segur que ho saps.
2: Digues, digues.
1: Avui he vist un cartell que deia "Estalvia aigua, és urgent". I m'ha estranyat veure la paraula "és" amb accent. Jo pensava que havien eliminat els accents diacrítics.
2: No, home, no. I tant que em porta. De fet, en queden 15.
0: A Punt de Sal. En català, "és" s'escriu amb accent quan "és" una forma del verb ser. Per exemple, "és un noi molt espavilat". En canvi, el pronom "es" no porta accent. Per exemple, "es ven un pis". A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Atención amantes de la magia.
1: Tercer festival Castelldefels Màgica, del 25 al 28 de junio.
0: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
1: Castelldefels Màgica, del 25 al 28 de junio.
0: No te lo puedes perder.
2: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
3: Què faràs per la revetlla de Sant Joan?
4: Anirem a sopar amb uns amics.
3: I vosaltres, què fareu? Doncs nosaltres també hem quedat. Ara que hi penso, he d'anar a encarregar la coca i els petards. Mira, me n'hi vaig ara, que després no en queden.
2: A Punt de Sal. En català, la festa que se celebra la nit que precedeix certes diades s'anomena revetlla. Per exemple, celebrem la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Bona revetlla! A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Doncs ja tenim a nosaltres el Déu Piqué, sotinspector de la policia local, perquè ens fes una crònica del que va passar ahir amb la celebració multitudinària que va haver a la Revetlla de Sant Joan. I si podríem buscar un titular seria que es van produir menys incidents amb més públic i menys actituds incíviques. Què tal? Bon dia, Leo.
1: Doncs no? Bon dia, Anna. Molt bé, el que tu has dit és un resum molt... molt esclaridor del que ha succeït la Revetlla i no abans de nit.
0: Sí.
1: Però bé, vull dir, seria un bon resum del que ha passat. Vull dir, el que volem des de la policia i creiem que tota la ciutadania ens agrada és això, que tinguem molta gent, però no tinguem incidents.
0: Molts pocs incidents perquè va haver en general el comportament cívic, però sí veu detectar a nivell policial que hi ha hagut un increment de persones que van venir a passar la Revetlla aquí.
1: Sí, concretament, el dispositiu ja el vaig explicar, és un dispositiu el més important que tenim durant tot l'any a Castelldefels, ni Festa Major ni Cap d'Any, és el més potent, quan més gent tenim i de vegades quan més problemes hem tingut. No? Aquest any, un any més, hem tornat a fer servir el dispositiu més o menys marc que tenim, sempre afegint coses noves. Recordem que l'any passat va ser molt problemàtica la plaça Espameres i aquest any hem reforçat molt la plaça Espameres i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent doncs, surt i hi ha una mica de disbaixo i això és incontrolable, no?
0: Què ha detingut aquella nit, que persona detinguda?
1: Sí, com a fets destacables no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit Sant Joan, no recordo jo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la vam tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, vull dir, no podia fer-se passar aquest menjar i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no hi ha hagut penetració. No? I amb tanta gent, doncs, algun tontorrón doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és mínim, també, una nit així. I com a negatiu, doncs, que ens van entrar a dos domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la Revetlla i van estar actuant en dos domicilis de la zona centre, precisament no de la platja, de la zona centre, van entrar en dos vivendes.
0: També es van produir trencament de vidres d'alguns cotxes, no?, a la zona centre.
1: Sí, dos o tres vehicles es van trencar els vidres que tinguem constància, però insisteixo, i qualsevol dada és interpretable, evidentment, però sí que d'on venim i els que portem ja anys fent aquest dispositiu i vivint-lo, doncs jo vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era de que va ser una Revetlla molt i molt tranquil·la, se van tirar molts petards, va haver-hi doncs, moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica i si féssim un balanç en últimes dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo almenys recordi que hagi viscut aquí.
0: També normalitat pel que fa als desplaçaments en tren a l'estació del Baixador, amb el dispositiu que es va dissenyar amb la col·laboració de Renfe Adif.
1: Sí, una vegada més vull recordar que aquest dispositiu que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem i vigilància privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava, DIF, vora 3.000 persones, no arribaven. Són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració de visitants la teníem des de lo que era la zona del Baixador, de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora, doncs aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà. Era un lloc on no, habitualment doncs, anava alguna família i tal, i en canvi aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent, i això ho diu també la quantitat de residus que vam recollir al matí següent, que estaríem estimant, segons l'AMB, unes 18 tones de residus a la platja, a la sorra, on una part molt important se va recollir d'aquella banda d'allà.
0: Tampoc van tenir lloc aquestes macrofestes que es publicitaven hores abans a les xarxes socials i que preocupaven també a la policia i els dispositius de seguretat en conjunt.
1: Correcte, Anna. Nosaltres teníem constància de que s'estaven convocant 3 o 4 macrofestes a través de xarxes socials. Es preocupava perquè el poder que tenien de convocatòria d'aquestes persones, dels convocants, és important. Són persones que tenen certa relevància amb el mundillo aquest de xarxes socials. I van fer un treball a través de l'Ajuntament, sobretot, principalment l'Ajuntament i policia, de posar-nos en contacte amb aquestes persones i explicar-los clarament el que comportava si duien a terme aquesta festa i aquesta activitat, que era sancionable i podíem fins i tot decomissar el material que feien servir. Van fer un patrullatge molt intens el dimecres per la tarda, o sigui, el dimarts per la tarda, perdona, el dia 23, van fer un patrullatge sobretot el que és la sorra amb els efectius de platja, amb quads, amb el bugui i també a peu, per detectar qualsevol moviment estrany que detectéssim d'intentar muntar alguna macrofesta d'aquestes. Vam parlar amb bastanta gent, amb gent que es venia amb bafles, amb fustes, amb fogueres, i doncs aquesta gent no va muntar. Se'ls va advertir i en principi no va muntar. I també ens ho remarca així les dades d'AMB, que ens diu que han detectat menys fogueres que d'altres anys i no han detectat macrofestes ni restes de macrofestes.

0: cotxe ara mateix el que estem fent, i això ens està portant poc a poc d'un escenari de cert descontrol de fa 10-15 anys a la situació actual, que és, no podem tirar coets, evidentment, perquè no sabem mai què pot passar, però sí que estem veient que ja estem entrant una dinàmica molt més calmada del Sant Joan. I el que és curiós, i el que encara és més d'agrair, un agraïment a la ciutadania, a la gent del municipi que va anar a la platja moltíssima, i els que se van quedar aquí al centre, i també als visitants, de que estem detectant un increment de visitants, un increment de gent a la platja, però en canvi una disminució considerable del que són els problemes. Això diu molt del comportament de la gent que es ve a Castelldefels.
1: Molt bé. També va tenir l'ajuda de drons, que en un moment donat us ajudava a localitzar on es concentrava més població, sobretot a la banda de la platja, clar, no?
0: Sí, en aquest cas vam comptar, agrair una vegada més a Mossos d'Esquadra amb la col·laboració conjunta que hem fet, recordo que el dispositiu és conjunt, no sols de la policia local. Mossos d'Esquadra va activar el seu Helix, que és el nom del dron, va estar actiu, operatiu tota la nit, i la veritat és que ens va donar imatges molt, molt impressionants del que es veia a Castelldefels i les densitats concretes en cada lloc, de tal forma que amb aquesta eina podíem anar desplaçant els efectius nostres veient una mica el risc potencial que n'hi havia en cada moment i en cada punt.
1: Molt bé, doncs, Lope Piquet, agraïm que hagis vingut aquí a explicar-nos com va anar la revetlla de Sant Joan i satisfaccions per la normalitat que es va desenvolupar des d'aquests incidents aïllats que has comentat.
0: Sí, sí, agrair una vegada més els vostres micròfons a la ciutadania i als visitants que ens han vingut a passar la revetlla, que en general ha estat un comportament molt cívic i que creiem que és com tenim que anar. Molts visitants, però pocs incidents.
1: Exacte. Gràcies, Lepi, que és l'inspector de la policia local.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: 爱是什么？
1: 爱是什么？
0: al magazine de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels va gaudir d'una revetlla de Sant Joan sense incidents greus. Més de 200 efectius de la policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada, així com mitjans aeris, marítims i sanitaris, van vetllar per la seguretat ciutadana, especialment a zones de gran afluència com la platja i l'estació de Castelldefels Platja. Com a edicions anteriors, es va instal·lar un punt lila a l'Avinguda dels Banys en passeig marítim amb l'objectiu d'oferir informació, suport i acompanyament a la prevenció de violències masclistes i LGTBI fòbiques. La nit no va resistir incidents greus, tot així el balanç del dispositiu de seguretat ha estat el següent: incendi de 5 contenidors en diferents punts del municipi, diverses actuacions per molèstia relacionades amb els suports i conats de baralla, atenció a una persona a una ferida oberta al peu al passeig marítim, atenció a una persona amb símptomes d'ofegament i trasllat posterior a l'Hospital de Viladecant, avisos per dos robatoris en domicilis i detecció de diversos vehicles amb els vidres trencats a la zona central de la ciutat. Finalment, cal destacar la participació de la policia local en el dispositiu de neteja de platges coordinat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que va mobilitzar treballadors i maquinària de reforç des de les 6 hores del matí del 24 de juny